A fora de Catalunya deien que anaven a enterrar la sardina. Prenent l'expressió al peu de la lletra, a casa nostra és costum enterrar una arengada com cobreix amb un plat, cassola o altre objecte de terrissa, perquè l'any següent en sortir sigui fàcil de trobar. Mon étoile d'or, un baiser aussi.

0: Era una costum estesa que els nens havien de trencar algun dels estris de terrissa o de vidre utilitzats per berenar. En el parc es trencaven a cops de pedra entre tots els concurrents al berenar.
1: Je vis ma vie les mains dans la Suisse, ça se peut. Mais il y a sur cette planète peut-être plus heureux.

El Carnestoltes ha estat una vàlvula d'escapament, una alteració de l'ordre per garantir el manteniment reial del mateix ordre. O bé, ha estat ocasió per experimentar la possibilitat d'un altre ordre. Moltes Carnestoltes havien acabat amb revolta i han estat efecte de repressió. Més tard, el matiner Carnestoltes es diu Carnestoltes al febrer.

Dijous Gras, Dijous Llarder, també conegut com el Dia de la Truita, és el tret de sortida de les festes de Carnaval arreu del territori català. El costumari d'aquest dia ve marcat pels àpats dins de l'àmbit familiar, protagonitzats per les truites i els ous barrejats amb la carn i la coca de llardons. Les celebracions a l'aire lliure són protagonitzades per jornades gastronòmiques.

El dijous gras és dia de truites, realitzades per alumnes de les escoles, altres col·lectius i per a plecs gastronòmics. Antigament era molt comú que aquests dies els infants fossin captant ous per les cases per elaborar les truites i la resta de menjars pel dia. Ara ja no s'estila anar a demanar ous per les cases.

0: Antigament hi havia tres dijous previs al Carnestoltes, coneguts com els dijous gourmand: dijous dels comparses, dijous de les comarques i, finalment, dijous gras. Els dos primers consistien en convits, àpats suculents, que es feien respectivament els padrins i les fadrines. Actualment només es queda el dijous gras, però no per això ha perdut la seva importància. És un dia marcat pels àpats tradicionals, que siguin familiars o de convit.
1: Ja, és de

La fantasia del rei Carnestoltes. Un ninot de palla és el rei d'aquests dies. El personatge va néixer a Catalunya al segle XVII. Els pagesos el construïen amb uns pantalons i una camisa vella, farcit de palla, com un tarot al cap i un nas molt llarg.

El regnat de Carnestoltes comença el Dijous Gras i acaba el dimecres següent, amb la seva cremada i enterrament, com a símbol de la fi d'aquest període.

0: Mary.
1: El Carnaval a Catalunya, cada població celebra el Carnaval segons els seus costums. No obstant, hi ha alguns municipis que destaquen per la peculiaritat, l'esplendor de la seva festa. Aquest és el cas de Vilanova i la Geltrú. La capital del Garraf és coneguda sobretot per les seves festes i també Sitges.

Carnaval. És una festa que a tothom li agrada. És una festa com arcaica, molt difícil de descriure. Hi ha molta gent que no li agrada, però es té que escoltar a la gent com ho expliquen i les històries que tenim en els llibres. Ja veureu. Xuri Ben.

0: tragedy, friend.
1: Quin color té l'alegria? Jo diria el de taronja madura, el de ginesta florida, el de rosella del blat amb l'olor fresca de l'espígol, l'ofàbrega i clavells dobles, i gust com de ceba tendra, de raïm, de brot de menta i un rom amb sucre cremat, Joana Raspall.

De la festa arcaica a les festes actuals. Segons alguns antropòlegs, la festa arcaica neix de la necessitat de realitzar una pròpia metamorfosi a través del joc col·lectiu intens. Neix de la necessitat que té el profà de deixar-se banyar pel sagrat.

La festa arcaica significa la ruptura total amb la vida quotidiana, una experiència intensa i col·lectiva, diferent dels ritus i les cerimònies, que es dona de forma periòdica al llarg de l'any i que, normalment, comporta un temps de preparació.

0: que una gota de lixir. La festa es diferència dels ritus, sobretot perquè trenca la dicotomia d'actors i espectadors i fa de tothom i de cadascú total. La festa suposa la mutació del cos social, el capgirament de tota jerarquia i de tots els rols del món profà. La participació col·lectiva fins l'èxtasi a partir d'un ordre nou, més aviat un desordre, que no manté els elements d'organització de la vida quotidiana. Estem fent una mica d'història del carnaval.
1: Pluja d'estels.

Cal entendre la festa arcaica del carnaval no pas com una estructura estàtica, sinó com la manera específica que anima, unifica, dinamitza i conjumina gestos, imatges i tot allò que la caracteritza. Tots els elements de la festa, totes les seves pràctiques i símbols, existeixen fora d'ella en altres manifestacions religioses o en pràctiques lúdiques profanes.

Amb el temps, la festa, allunyada ja dels seus orígens màgics, esdevé una tècnica per satisfacer la necessitat dels retrobaments humans i de l'activitat lúdica. La festa ajuda a sentir-se membre d'un grup definit i viure els pors, els interessos i els desitjos amb tota la gent.

En els nostres països europeus, el cristianisme s'ha esforçat per absorbir i assimilar les tradicions rurals. Els han pres un color cristià. Amb tot, hi ha moltes que han persistit amb una relativa autonomia. Festes de l'arbre de maig, del solsticici d'estiu, creences diverses amb genis o amb dimonis locals.

La festa ha derivat també a la festa arcaica com a accentuació estètica de la cerimònia. L'espectacle té per finalitat desposeir l'home del joc sagrat per representar-lo davant d'ell, establint la dicotomia d'actors i espectadors. L'espectacle deixa per acomplir la norma festiva de ruptura amb el quotidià per esdevenir un divertiment que permet a l'home introduir dins el real alguns moments d'irrealitat. És una explicació molt complexa sobre el carnaval que estem llegint en el nostre llibre.

0: Jim, Jiminy Jim, Jiminy Jim, Jim Jaree. A sweep is as lucky as lucky.
1: Durant l'època anomenada del Renaixement, davant la imposició de la Quaresma, va néixer el Carnaval, i amb ell van ressorgir aspectes de celebracions passades, adormides en el subconscient de l'home.

0: my Bristol with pride. Yes, I do.
1: La festa del Carnaval és com la festa del món al revés. Consisteix en l'elecció d'un rei esbojarrat que durant uns dies deixa fer aquelles coses que durant l'any estan prohibides o mal vistes, i tothom es disfressa, juga, balla, canta, menja gras i fa bromes. Però aquest rei dura poc, molt poc, i amb ell s'acaba la gresca.

0: La paraula carnaval ve del llatí carnis avalis, que vol dir carns privades, fent referència a la Quaresma, que s'apropa i que comporta la prohibició de menjar carn. Semblavament, carnestoltes ve de carnestoldrem o privació de carn. Carnestoltes significa el mateix, al mateix temps, la festa i el personatge que la presideix.
1: Nowhere there more happier crew than them that sings Chim Cham Chim Choo.

Ja de molt antic, molt antic, es celebraven festes semblants. Les Purim, jueves. La Sakaka de Babilònia. Els xerubs de Grècia, etc, etc. Els romans celebraven els Saturnals a mig desembre, que eren dedicats a Saturn. Els esclaus i soldats triaven un rei de la Gresca que manava tant com volia i que al final havia de morir. Feien també la festa del Carrus Navalis, un carro en forma de nau amb dones al voltant que ballaven i cantaven satíricament pels carrers, fent broma de moltes coses. Sweep is as lucky can be. Jim, Jimmy, Jimmy, Jim, Jim, Jiru. A Roma era tan gran la bogeria pel carnaval que es banyaven amb un llit de roses. I era tant que l'emperador va fer una pluja que va caure sobre els convidats i alguns no van poder respirar entre les espines, oloroses roses, i van morir ofegats.

A Roma imperaven les lleis romanes, hi havia banquets públics, imperava la igualtat entre els homes. Les lupercals eren unes festes de purificació celebrades a Roma el 15 de febrer de cada any davant la Gruta Sagrada, on es trobaren els bessons Ròmul i Remus, en honor al déu Luperc. Simulava algunes cabres. Després, dos joves, abillats amb les pells d'animals sacrificats, corrien a l'entorn del palatí, colpejaven amb tires de les pells les dones que volien ser fecundes. Els lupercals, a Roma, el 15 de febrer.

El Carnaval de Venècia, que aquest és el més misteriós, perquè mai saps qui és qui. Quan fan les festes als canaletos, però les festes són dies als palaus i són invitacions que es tenen que agafar amb molta antelació. No pots accedir a les festes dels palaus si no tens una invitació molt privada.

0: quan els portuguesos van anclar al peu del famós Pan de Azúcar per fer fora els francesos, van creure que era un riu. Després van mantenir el nom Gener, perquè era el mes de gener, però hi van afegir Sant Sebastià de Rio de Janeiro.
1: ¿Quién quiera ser un bribón, canalla de fama mundial?

0: la de un pirata es la vida mejor. Se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. Sí, se queda en el fondo del mar.
1: L'estàtua de 25 metres d'alçada sobre la ciutat, llacs i muntanyes i panoràmiques de la ciutat i la muntanya de Corcovado de 700 metres d'alçada i la seva abadia de 180 metres de llargada.

A mitjans del segle XIX, el carnaval ja s'havia estès arreu del Brasil. La gent, els rics, amb els criats, anaven pel carrer. La gent estirava aigua, farina o cendres al mig del carrer, una mena de batalla campal on els criats anaven arreu, a davant i a darrere, amb càntics i gerros plens d'aigua perquè els seus amos poguessin fer la guerra. El primer ball del carnaval al Brasil va ser l'any 1835, amb màscares i disfresses importades de París.

Des del vespre de divendres fins al dimarts següent, els assistents al Carnestoltes ballen pels carrers. La festa més important és, sens dubte, la famosíssima desfilada de la Samba, aquest lloc en el Samboaro, en el centre de la ciutat. Aquest és el festival més gran i alegre de tot el món, que plega una gran multitud d'emocions i de turistes durant els mesos. Aquest sí que rep el nom autèntic de Carnaval.

Les escoles de samba assagen les seves presentacions i es fan audicions de grups de samba als barris. Rio es prepara pel gran dia, desitjós de donar la benvinguda als turistes amb la tradicional festa carioca.

Rio de Janeiro és considerada la ciutat més bonica del món. El seu nom, ja sabeu, significa Sant Sebastià del Riu de Gener. Quan els portuguesos van arribar, el 20 de gener, amb 6 caravel·les, el famós pa de sucre, es creieren que era una bahia fluvial i li van posar al riu el nom del mes d'aquell moment, que era gener.

El nom de Carnestoltes prové del llatí Carnestollites, carns llevades, nom del darrer dia que es podia menjar carn abans de la Quaresma. Les tradicionals farinades, taronjades, xeringades i d'aigua i batalles d'ous i les actuals batalles de calçots a Valls, les festes que fan a Gavà i Vilanova, a Sitges i Rio, fan omplir el cor d'il·lusió i d'amor.

I per acabar, un altre poema molt bonic de Joana Raspall, que es diu La llanterna. Amb un trosset de sol faria una llanterna per veure els pensaments més foscos i mesquins. Abans no fessin mal, diria a les abelles que obrissin el seu rusc i els tanquessin a dins amb bolcallars de mel. Tornarien els homes amb suavitat de roses i olor de romanins. Com puc tenir del sol el trosset que em caldria per descobrir on neixen els pensaments mesquins? On és l'alegria?

tema dedicat al clavell. Clavellina ufana d'un to verd i grisós, amorós als vincles, pel pes de les flors. Tota la barana omples de calor, cavallera estesa dalt del balcó. Ben enjugassat, que la despentines, restes perfumats de les clavellines, les flors que animen el carnaval. Són botons d'or, són petites aquestes flors, però lluents i boniques. Llum nom a l'escaucar, tenen 5 pètals xarulats, que veritablement semblen, el botó d'or, semblen d'hort.

El meu poble té una plaça plena d'arbres i de sol. S'hi passeja el senyor alcalde i també tothom que vol. El meu poble té una escola, una ermita i un mercat, tot de cases rialleres amb flors blanques al terrat. El meu poble té tavernes on s'hi beu tan vi com cal i si la gent fa massa gresca hi ha també un municipal, un poema dedicat al poble.

Volem rialles, rialles, que foradin l'aire, com el gran fi d'un filabarquí. D'on venen? On van? Potser ho sap la roda del molí de vent. Potser ho sap el blat, tan enjugasat, o aquella rosella tan vella que ha desfollat. Volem rialles, volem alegries, i els ocells n'agafen per fer-se un cant mentre va volant. Volem rialles, rialles, alegria que foradi l'aire. Joana Raspall.

unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.

Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintes Nicolau. Disseny musical, Carla Ricard. Avui dedicat a l'amor i al carnaval. Guiant la música molt bé, Maria Vico. Gràcies.

Canviant la música molt bé i amb molta gràcia, Mar Vico. I també donant moltes per aquí, ajudant-nos una miqueta, el Joan Bosch, com sempre. Gràcies, Joan, un petonet. Disseny musical, Carles Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpte Vitòria. Amb el suport del nostre estimat director, Joan Garcia. Veu, històries, pensament, que espero haver-vos distret una mica i haver-ho fet passar una estona bastant feliç. Alguna petita història del nostre món tan farcit de coses velles. Un petó a l'Aranyot, que sempre ens diu que escolta el programa. Adéu, amics, gràcies.

0: Ràdio Arenys.
1: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
2: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.

0: Ben trobats, amics de Ràdio Arenys, en el programa del Punt de l'Interrogant, una setmana més. Gràcies per obrir-nos el vostre dial al 91.2 de la freqüència modulada Ràdio Arenys. Avui al programa ens preguntem com saber si ens cal l'eutanàsia. Aquest programa avui serà un programa de reflexió, només això, perquè tots els que ens escolteu doncs puguem tenir present aquest aspecte de la vida i esperem, pues, com tots els interrogants, nosaltres mai ens inclinem a donar una resposta en els interrogants que ens plantegem, sinó que fem sempre una reflexió, perquè la gent pugui, doncs, en aquest sentit, bé, canviar o donar un altre aspecte en la seva vida. Com saber si ens cal l'eutanàsia? Farem possible avui aquest programa. En Joan...
1: Hola. Hola, encantat de ser aquí, com sempre.
0: Què tal, Joan Ripoll, benvingut. També està gràcies. Amb nosaltres la Joana López. Què tal, Joana?
2: Hola, encantada.
0: Benvinguda i gràcies per venir. La Joana ve de Mataró. També hi ha la Carme Saumell. Què tal, Carme?
3: Hola, molt bé. Gràcies per convidar-me per estar aquí.
0: I tu vens de...
3: Alella.
0: Alella, Alella.
3: Maresme, eh?
0: Ah, sí, tot. No al barcelonès, com ens volen fer creure els de Barcelona. Són una colla de, bueno, malparits en aquest sentit, perdoneu l'expressió, però el Maresme és el Maresme.
3: El Maresme.
0: No és el barcelonès. També està amb nosaltres la Rosa Puertas. Què tal, Rosa?
4: Molt contenta d'estar aquí i molt agraïda.
0: Perfecte. Un servidor, Francesc Coll, qui us parla, i avui en els serveis tècnics hi ha la Mar Vicó, que s'estrena amb el nostre programa. És l'ajudant d'en Joan Bosch, que també està supervisant, i doncs la Mar avui fa que la nostra veu, la nostra música, tot el programa us arribi correctament. Gràcies, Mar, per assistir-nos en aquest sentit i, pues, eso, que el punt de l'interrogant arribi. Com saber si ens cal l'eutanàsia? Aquest interrogant ens el presenta avui la Rosa Puertas. Endavant.
4: Per tant, contestant no es pot contestar, perquè ens és un tema polèmic, que, igual que la mort, no la mirem de cara. La mort és potser un dels moments més difícils de la vida. Costa treball acceptar-la i entendre-la, perquè no hem après a fluir amb ella, ni a fer-la part de nosaltres. M'hi he trobat a vegades, a la vida, en especial quan he acompanyat en el trànsit els pares, concretament amb la mare, amb l'alta terminal de càncer de pàncreas, que sempre em va demanar que no la deixés morir patint. Teníem una experiència del pare de que tenia càncer de pulmó i aleshores doncs, li calia en els moments últims morfina. Però com que era un càncer de pulmó van dir que no, perquè la morfina li escurçava la vida i no li permetia, que ells no oferien això. Per tant, davant d'això, quan li va tocar amb ella, pobreta, per això em va demanar, sobretot, no em deixis patir. O sigui, intervé amb l'equip mèdic perquè això no passi. Justament perquè en aquella època era fora de la llei i a l'empara de la compassió professional del metge. Vàrem tenir sort i l'equip mèdic va actuar amb objectivitat i consciència com va ser l'hora de la mare. La mare era molt valenta i va tenir una mort digna. D'això crec que va el tema, de les morts dignes. La definició d'eutanàsia deriva del grec eutanàsia, que vol dir bona mort. És la mort indolora i provocada a persones que decideixen, per una raó personal, que no volen continuar vivint, que tenen una malaltia incurable i un patiment, a vegades, que va lligat, insuportable. A petició expressa d'aquesta i amb l'objectiu d'evitar-li el sofriment, es distingeix entre activa, intervenció directa, i passiva, omissió dels tractaments. A Espanya es regula com a ajuda mèdica per morir. Fins a arribar a la llei orgànica de la llei de l'eutanàsia del 18 de març del 2021 i que despenalitza l'ajuda mèdica per a morir a persones amb una malaltia en fase terminal o una dolència irreversible amb limitacions en la seva autonomia física. Llei que va entrar en vigor el 25 de juny del 2021. Catalunya disposa d'una normativa capdavantera pel que fa a l'eutanàsia i ofereix una resposta jurídica sistemàtica, equilibrada i garantia en aquesta demanda. A partir d'aquí s'ha pogut fer un testament vital davant notari i documentat entregat a l'ICS amb còpia compulsada al cap que s'estigui escrit. Cal tenir uns requisits per a demanar l'eutanàsia i certificar que la petició de la persona és personal, ferma, lliure i meditada. Diríeu que això és encarar una mort digna? Ens fa por afrontar aquest pas? Quin tipus de preguntes us venen al cap en aquest moment? La paraula mort té tantes influències negatives que s'hauria d'eliminar-la del nostre vocabulari i canviar-la pel procés de transcendir o transcendència. I afrontar les pors que tenim, com la no acceptació dels cicles de la vida, les dependències i les falses seguretats que ens creem arran de la por a la mort. I unes altres preguntes. Ens podem preparar? I com? Sanar-me per poder morir saludablement, entre cometes? Procés per fer les paus? Reconèixer el que hi ha? El tema presentat, que defuig una explicació llarga i filosòfica, sinó el que la meva intenció és fer-la vivencial i participativa. Diríem que aprofitem que estem a la ràdio i que hi sou tots vosaltres, justament per fer aquesta reflexió viva i en aquest moment. O sigui que això per mi és un privilegi, que us agraeixo molt, molt, molt. Gràcies per ser aquí, escoltar-nos i poder comentar un tema tan vital.
0: Perfecte, Rosa. També en el guió has posat una cançó, bueno, has posat dues, però avui, abans de començar el debat, mirem de posar-ne en una que m'agradaria que la presentessis.
4: La cançó que he triat dintre d'aquestes dues és una de molt famosa, que és Nemi Kitepa, del Jacques Brel. És molt, molt emblemàtica, també.
0: Doncs la mare ens la posarà i escoltem.

0: oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, moi.
1: Molt bé, aquesta cançó que en principi és, diu no em deixis, no? No em deixis, no em deixis la vida, no? En tot cas, el sentit de morir, aquest serà el debat que avui fem, com saber si ens cal l'eutanàsia. Joan, què afegiries en el guió? Amb què et quedaries? Més que afegiries, què destacaries i què hi afegiries?
2: Sí? Bé, el que afegiria, sí, una cosa que... Sí que a la pregunta que es planteja el títol del programa ha quedat... no és cert que la intenció del programa és no mai no donar cap resposta. Però sí que he trobat en falta un com allò, com un intent de respondre o de donar contingut, que potser d'alguna manera ja ho ha fet la Rosa, però jo afegiria, per exemple, que ja ho ha fet ella, que considero que ja que és una cosa important, o del tema del testament vital, i clar, i per mi, en tot cas, si t'hagués dit alguna cosa sobre la pregunta o una plantejar com una resposta o deixar en l'aire una resposta, seria que potser també ho deia la Rosa, que no hi ha resposta, perquè aquesta decisió sobre com saber si ens cal és tan personal, tan intransferible i condicionada en cada moment per factors que ara mateix no som capaços ni d'imaginar. A la qual cosa... però està bé parlar-ne, tenir-la present.
1: Clar, perquè tots els interrogants que nosaltres ens plantegem sempre deixem que sigui el que ens escolta que decideixi. O sigui, no, nosaltres donem la nostra opinió. I com que, per exemple, l'eutanàsia és una decisió unipersonal, vull dir, el qui s'ha de morir és la persona que s'ha de morir, no podem dir que et moris.
2: No, és clar, i fins i tot ara mateix podríem imaginar-nos una circumstància en la que pensaríem si em passés això jo em voldria morir. Però cal ser-hi, trobo que és tan és impossible imaginar-se la situació que pot viure una persona al moment de prendre aquesta decisió. I si em permets, ja continuï, què destacaria del que ve una mica lligat amb el que també he comentat ara,
1: sí.
2: És precisament l'haver inclòs el tema del testament vital, que penso que és una eina molt important de preparació de la pròpia mort, el fet de reflexionar sobre què vull i com vull que em tractin en el moment. Perquè no només és una eina que jo em preparo, sinó és un gest de generositat cap a aquelles persones del nostre entorn que en aquell moment haurien de prendre decisions en un moment molt difícil, molt confús i absolutament convuls emocionalment. I aquest petit gest que nosaltres fem reflexionant sobre la nostra pròpia mort, generar aquest testament vital, evidentment els evita aquest moment tan difícil, sí.
1: Perfecte. Joana, què destacaries i què afegiries al guió?
3: Sí, bueno, aquest gest, no?, que és un gest d'amor a tu mateix i als que t'acompanyen, no?
2: Correcte.
3: Trobo un guió profund i valent i incòmode, a més, com ho és tot el que ens obliga a mirar de cara a la finitud. El tema de... Destaco lo de l'amor, que no ho mirem de cara... perquè continua sent un tabú cultural, no? Perquè ens recorda que la fragilitat i la manca de control. També ha subratllat el tema de no hem après a fluir amb ella. És un punt, per mi és un punt essencial, perquè vivim en una societat que glorifica la joventut, la productivitat o la permanència. I l'amor és l'antítesi de tot això. quan et va demanar la mare, no?, que no la deixessis patir, no? Clar, no et demana morir, sinó ser respectada.
4: Sí,
3: respectada
4: sempre.
3: Respectada i escoltada.
4: Sí, sí. I m'ho va dir a mi perquè justament era la persona que podia parlar amb els metges.
3: Clar. Això de que em va fer reflexionar el tema de que era molt valenta, no? La meva pregunta és, la valentia és aguantar fins al final o és decidir quan ja n'hi ha prou, no? Clar, la resposta no és universal, és una decisió personal, com deia el Joan, i és la persona la que té la llibertat individual de fer-ho, no? De decidir-ho. Jo crec que aquesta és de bé la clau d'això. Sí. La paraula amor, quan dius que s'hauria de canviar, no sé. Canviar la paraula no sé què ens ajuda a acceptar el procés o ens allunya d'ell. Potser la qüestió no és eliminar la paraula, sinó reconciliar-nos amb ella. És una reflexió.
1: Sí, jo també m'ho he apuntat, aquesta paraula, la reconciliació.
2: Sí, sí. Correcte.
1: Molt bé, sí, perfecte. Molt bé, Joana, tornaràs, eh? Carme Saumell, què afegiries, què destacaries del guió?
5: Bé, el guió a mi m'ha semblat molt oportú pel tema perquè el deixa obert. Justament per la llibertat que suposa escollir un quan vol o no vol continuar la vida, no? I al deixar-lo obert hi he trobat un sentit més enllà del propi guió que m'ha estimulat, no? I aleshores m'ha fet reflexionar en algunes coses que resulta que, com sempre, les lleis van una mica després del que les persones fem. Perquè en realitat el concepte d'eutanàsia, sí, ara és un concepte nou, i agrair que aquesta llei doni un suport en aquesta situació. Però en realitat jo m'he sentit bastant identificada, emocionalment parlant, quan la Rosa ha parlat de la seva mare, perquè la meva mare va morir als anys 80 i ella el que no volia era una distanàsia, o sigui, el que no volia era que li perllonguessin la vida artificialment, i ens vam trobar als anys 80 que va dir no, vull estar amb una eutanàsia activa i per tant no em mediqueu més, no? I en aquells moments era un temps que això era molt... Bueno, els anys 80 eren innovadors, no? I per tant, doncs, bueno, això m'ho va també encarregar a mi i vam haver de treballar-ho amb la família i en aquell cas era un metge de capçalera i així es va fer, no? Però després també he viscut la mort del meu marit, que hi va haver un moment que va dir prou. I per tant, tampoc teníem cap document de voluntats anticipades, però vam tenir un equip mèdic abans del 2021 que ho va entendre perfectament i, per tant, doncs, es va fer la seva voluntat. Vull dir que les lleis venen, però les persones tirem endavant sense les lleis i treballem per la dignitat de les persones en aquell moment tan crucial de la vida, no? I, de fet, també hi ha la societat també té aquestes contradiccions. Avui, mentre es venia jo amb el cotxe, pensava, a veure, aquell amor patriòtic, que pots morir per la pàtria, no? O sigui, pots morir per la pàtria, però no pots morir perquè estàs molt malament. Vull dir, quantes contradiccions tenim, no? Però, en fi, això m'ha vingut així mentre jo anava conduint, no? Bé, és que en el procés d'una mort i en el procés de la sol·licitud d'una eutanàsia hi ha molts elements, hi ha la persona, hi ha la família, hi ha l'equip mèdic, hi ha la societat, i tot plegat s'ha d'equilibrar tot perquè hi hagi una harmonia. I en realitat jo, des del meu punt de vista, penso que que estimar és deixar anar, i per tant et pots deixar anar tu mateix des d'aquest document de voluntats anticipades en el moment adequat, i també deixar anar a les persones que estimes en el seu moment, perquè és el seu moment i és la seva voluntat.
1: Exacte.
5: I aquest és un procés molt sutil, molt amorós, molt profund, i que cadascú el viu com el pot viure. I aquí es planteja, em plantejo la pregunta que també ha fet la Rosa, que es considera una bona mort, no? Aquí deixo anar la pregunta.
1: Molt bé, pel que fa a mi, Rosa, doncs ja em quedo del teu guió. El que destacaria és aquesta frase que també l'ha anomenat la Joana. La paraula mort s'hauria d'eliminar i hauríem de canviar-la per el procés de transcendir o de transcendència. Perquè si agafem aquestes paraules en lloc de morir, transcendir o transcendència, la vida té un altre objectiu i una altra tirada, no? Perquè també ens falta a lo millor reconciliar-nos, o sigui, jo m'ho havia apuntat, que amb un mateix i l'entorn, o sigui, aquest procés de fer les paus, que preguntava reconèixer el que hi ha, doncs també el fet de poder-me reconciliar amb mi mateix, però també amb el meu entorn. És molt important marxar en pau, tenir aquesta manera de transcendir. I transcendir en el sentit que també, jo diria, per a aquelles persones que potser tenen ganes de transcendir, que la mort no existeix. És a dir, aquest programa, des dels seus inicis, sempre hem anat dient que la mort no existeix. Per què? Perquè si tu creus que, ara es parla molt de l'energia, si una persona és energia, l'ànima, està connectada amb el tot de l'univers, doncs si saps que vas allà, doncs no et mores. La vida existeix sempre, i a més si ho fas amb un pla amorós, doncs encara més, i és una manera de transcendir, i és una manera de dir, bé, em toca en tot cas resoldre que això ens convindria com una mena de prevenció, no? Parlar-ne més.
4: Sobretot parlar.
1: Fem aquests cafès de la mort, i val la pena perquè treus el tabú d'aquestes pors que a vegades genera aquesta paraula. Però el fet de que avui ens preguntem com saber si ens cal l'eutanàsia, doncs, naturalment, tot procés és unipersonal. I és veritat que, a lo millor, hi ha moments en la vida que hi ha gent que diu, ja la meva vida, ja tinc, jo què sé, l'edat que tinc, ja no té sentit la meva vida, ja per què continuar, no? I a vegades hi ha aquesta manca de sentit de la vida que potser no et fa decidir per una eutanàsia, sinó que aquell dolor, aquella, no vull dir que tinguem que ser masoques, sinó que aquell dolor forma part de la vida, i també com a persona humana vull experimentar què és el que em diu el cos i la vida en aquests últims moments, si és que són aquests últims moments, m'entens? O sigui, és aquell que, per exemple, està clavant un clau en una paret, i de cop i volta, en lloc de picar el clau, es pica el dit i diu, ostres, ara sé què és picar-me el dit, no? I llavors ens dius, pues tinc aquesta experiència. Pues això igual, vull dir, si ens hi fem prevenció, si fem prevenció ens agafarem totes aquestes realitats que potser ens toquen viure d'una altra manera.
2: Sí, mireu, si em permeteu, per tornar sobre la paraula mort, que també vull dir, jo la reivindico, reivindico la paraula.
3: I tens un amor a la mort?
2: A la mort. No, no és amor a la mort. Tinc amor a la vida i per això incloc la mort dins de la meva vida. No, és absolutament diferent. Però com has dit tu, precisament, Joana, el fet de voler-li canviar el nom no elimina la cosa. Llavors, no cal. Per exemple, hi he pensat, en català tenim una paraula que és molt bonica, que és la de traspàs.
3: Sí?
2: I és una imatge molt, molt amorosa, també, la de traspassar, perquè inclou tot, inclou qualsevol creença, en qualsevol pensament, i si volem evitar la paraula mort, la català tenim aquesta paraula que trobo molt maca. Tot i així, continuo reivindicant la paraula mort. Sobre el tema de... Continueu, ja que tinc la paraula, continuo una mica més. Sobre el tema de la bona mort, igual que el de la bona vida, els posaria al mateix nivell. Per mi passa per acceptar-la. I estic parlant de les dues, dels dos conceptes, perquè per mi continuen anant junts, el de la mort i el de la vida, el de la vida i el de la mort. Acceptar-les i entendre-les més, jo diria que acceptar-les més que entendre-les, intentar entendre la vida, intentar entendre la mort, pot ser un treball sense fi, pot ser sense gaire sentit, però només acceptar-les, perquè són el que són, totes dues, i són la mateixa cosa, fluir amb elles, com tu dius, Rosa, el teu i jo, ens permet viure i ens permet morir conscientment, d'una forma sana, dignament. Després tenim el tema de, diguéssim, el procés fisiològic de la mort. Aquest seria una altra qüestió. Si com ens han de tractar en el moment de morir-nos. Ara tenim... Sí, tenim dintre del sistema de pal·liatius, que fa molts anys, fa uns quants anys que existeix, i no existia abans, tenim la sort de tenir aquest sistema de pal·liatius, que a més té una tendència al que es diu a evitar l'encarnissament terapèutic, que era el que succeïa, per exemple, als anys 80, als anys 90, la medicina entenia que la mort de les persones era un fracàs. La medicina podia, o sigui, la feina de la medicina era mantenir-nos en vida, i clar, si algú es moria, allò era un fracàs del sistema. Però per sort, la gran majoria dels professionals ja se'n donen compte de que no és un fracàs, sinó que és un límit de la pròpia ciència, que no, que,
6: forma part de la vida,
2: i forma part de la vida, que no es pot aturar de cap manera. I arribat a un punt, es plantejava fa temps, abans de que fins i tot hi hagués la llei de l'eutanàsia, aquesta frenada a l'intent terapèutic de mantenir una persona en vida a tota costa, que evidentment amb la aparició de la llei de l'eutanàsia, doncs, donava una cobertura no només als malalts, sinó per prendre les decisions, sinó evidentment als equips mèdics que havien de fer possible aquesta actuació, perquè no estem parlant de suïcidi, estem parlant d'una eutanàsia, que serien termes diferents, hi ha gent que ho confon, i no és això. Llavors, bé, hi ha aquesta possibilitat, i per part dels professionals existeix aquesta voluntat de que la persona, de donar-se en compte de quan la persona no anirà més endavant. I una altra cosa, després estan les decisions que aquesta persona hagi pres sobre el seu procés de morir.
6: Molt bé. Ja. Rosa.
4: Sí, absolutament d'acord amb en Joan, i amb la Joana, i amb tots, i amb la Carme. Diríem que sóc una persona molt vital, per fer-ho no fora de mi, sinó per posar-me com m'he proposat a fer-ho a l'abast de cadascú de nosaltres i de fer-ho vivencial, no? Per això ara em poso davant. Sóc una persona molt vital, que aprofito tot, però quan s'arriba al límit, he fet el testament vital i he avisat els meus fills de que el mateix que la meva mare, inútilment, que no em deixin patir, inútilment, vull dir, si resulta que surt una cosa nova, doncs fantàstic, també haig de dir que a vegades la vida dona moltes sorpreses, l'allargament de la vida, en el sentit que, per exemple, a la meva mare li van donar 3 mesos de vida i va viure 5 anys plenament, vull dir, però sempre hi ha un final, i aquest final es preveia molt, molt dolent i amb molt dolor, no? Aleshores, doncs, preveure això, vull dir, afrontar que hi havia un dolor, i una mica com en Pep, el Josep, no? Vull dir, bé, ja n'hi ha prou, de dir, escolta, si n'hi ha prou, n'hi ha prou. Vull dir, es fa tot el possible, no? Però la llibertat de dir, escolta, quines ganes de... A vegades les religions deien, no, és que així et santificaràs. No, no,
2: no.
4: Vull dir, no anem per aquí. Vull dir, no, no et santificaràs, o no. Vull dir, no és un flagelar-te, ni... No, és un de dir, afrontar, que has arribat al final físic d'aquell d'allò, i ja està, m'entens? I ja està.
2: Joana.
3: Crec que és el poder de dir prou quan el patiment ja sea, ja no té sentit, no? I la importància de ser escoltats quan el cos ja no pot sostenir la vida amb plenitud. Mm. Aleshores, quin sentit té, no? Quan has perdut el sentit de la vida, no...
2: Sí, aquesta seria una mort, no? Però, per exemple, la gent que cau en un accident, en un coma, i a lo millor aquella persona li diuen, bueno, està endollada, està... Pues, els familiars decideixen de dir, pues, desendolleu-lo i tal, igual. Però això s'ha d'anar molt al tanto, perquè si aquella persona en aquell moment, encara que estigui en coma, ell, amb la seva consciència, s'està desconnectant en el sentit que està... fent el seu procés, el millor de dir no vull morir, o diu, bueno, ja no hi ha volta de fulla i m'haig d'acomiadar, però està en coma. I si hi ha algú que decideix per ells estar en coma, pot ser com allò que estàs veient al televisor i de cop i volta s'apaga la llum i diu, bueno, i ara què ha passat aquí? No he pogut veure aquell últim programa de la meva vida, saps? O sigui... La cosa és més sèria del que ens creiem. O sigui, el fet de que un pugui dir sí, vull fer un testament vital, ho has dit molt bé, Rosa, ha de ser seriós, ben meditat, has donat aquesta personal, ferma, lliure i ben meditada. No fer-ho així pot ser també caòtic per la pròpia persona, eh?
3: Sí, és aquest document que deia la Carme, aquest document de voluntats anticipades. Crec que és fonamental que tothom pugui tenir, perquè pots fer pel cap també, sembla que pots fer-ho per un notari, davant d'un notari, però és important, mentre tinguis les capacitats cognitives, per dir, en aquestes situacions, jo no vull continuar. I si aquesta persona hagués en coma hagués potser fet aquest document, podria haver decidit sí o no.
2: Clar.
3: En quines situacions em desconnecteu o no.
2: Sí, però no tothom ha fet un testament vital.
3: No, per això és important comunicar-ho. Que jo, per exemple, he sempre dit, jo he posat al cap que en el cas de mort, tots els meus òrgans siguin donats a la ciència o el que el necessiti i el que s'obri, doncs no sé. Però què fas tu amb el teu, el que és el cos en si, el físic? Si ho pots aprofitar una altra persona, tu pots continuar vivint en altres persones. No mores el
2: cos. És un procés de transcendència, en aquest sentit, és un concepte de transcendència. Per dir, si dono els òrgans, pues, continuo visquent
3: part
2: amb aquella persona.
3: Continua vivint els altres, no?
2: Sí.
3: Llavors, hi ha gent que pot ser, fins i tot l'eutanàsia, pot tenir l'eutanàsia. Sí, sí que va haver el cas d'aquella senyora que fa poc...
4: Lo de la cara.
2: Mm.
3: Va ser per una persona que li van fer l'eutanàsia,
2: sí.
3: I gràcies a això aquesta senyora li van posar mitja cara.
2: Sí.
3: Ostres, és molt maco.
2: Això fa
4: jo
2: poc
4: que
2: va
4: sí,
2: sortir.
4: Que...
2: Carmen.
5: Bueno, és que ens plantegem si la mort es considera un acte alliberador. Ens passem la vida decidint sempre, és que al llarg del dia decidim moltíssimes coses que són a vegades importants, a vegades més significatives i d'altres no. I doncs per la mort podem decidir també nosaltres mateixos què és el que volem fer. I si ho considerem com un acte alliberador, potser en la situació que tu ens comentes, depèn de la situació de cadascú.
2: Clar.
5: I aleshores aquí intervé un altre cop tots aquests elements de la família, no? L'equip mèdic, tot plegat, que pot donar una mirada a la situació per considerar si és o no alliberador. Perquè la mort ens la mirem moltes vegades com sense el sentit de transcendència o senzillament sense el sentit d'alliberació a una altra dimensió que no coneixem. I en realitat sí, la mort potser no existeix i després doncs tots o alguns o molts són conscients que la mort es viu, la de qualsevol persona es viu d'una manera que després continua estant amb nosaltres. Clar, la perquè... persona que ens ha deixat, no?
1: Avui a mi em feien una reflexió de dir i abans de néixer on eres? No ho sabem. I després com et mores on te vas? Tampoc ho saps. O sigui, aquí és un lloc quan he estat parlant abans del programa, és un lloc per agafar consciència, em sembla tot plegat, eh? I cal parlar-ne. Com saber si ens cal l'eutanàsia? Aquest és l'interrogant que avui ens plantegem. Estem fent possible aquest programa avui, la Rosa Puertas, la Carmen Saumell, la Joana López, en Joan Ripoll, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, la Marc Vicó i el Joan Bosch. I la Rosa ens ha triat, com hem dit al començament, una altra cançó que ens la posarem ara.
4: Sí, és una cançó que es diu Si te n'has d'anar. I és d'un grup d'aquí que es diu Filferro. Així sembla, vull dir, sembla una miqueta còmic, però no. Ja veureu que us agradarà.
1: Molt bé, doncs la Mar ens la posarà. Gràcies.

que és millor oblidar abans de marxar. Oblidar aquell temps, cada malentès, cada temps perdut que no tornarà. Oblida els moments que vam espatllar a cops de per què que ens van allunyar. Si te n'has d'anar, si te n'has d'anar, si és que has de marxar.

0: com saber si ens cal eutanàsia. Hem escoltat aquesta cançó que ens ha proposat la Rosa, Filferro, de Filferro, Si te n'has d'anar. Aquest programa avui l'estem fent possible. La Joana López, la Carme Saumell, sí, el Joan Ripoll, la Rosa Puertas, qui us parla, el Francesc Coll, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, la Mar Bicó i el Joan Bosch. És veritat que davant d'aquest interrogant de l'eutanàsia que avui ens fem per reflexió, ho hem dit al començament, s'ha de tenir valentia i suficient llibertat com per poder decidir aquest final de la pròpia vida, no? I jo diria, ens ho plantegem o no ens ho plantegem, això? Ens fa por o no ens fa por? És una conversa que potser podem tenir a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, amb la parella, amb els fills, perquè sàpiguen quina és la meva voluntat, quina és la voluntat de cadascun dels que hi ha. No ens ho plantegem perquè ens fa por desprendre'ns del cos? Estem molt lligats, el nostre egoisme ens reté i ens fa prendre o ens fa por prendre decisions d'aquest estil. Penso que el programa d'avui, com saber si ens cal l'eutanàsia, són preguntes que davant d'aquesta paraula eutanàsia sorgeixen molts interrogants de la nostra vida. A què estic lligat, a què m'aferro, què haig de deixar anar, què no haig de deixar, i quin sentit té la meva vida, que és el que hem parlat en la primera part del programa. Quin sentit dono tot plegat? L'eutanàsia té un sentit? Carmen.
1: Sí, per mi té tot el sentit, perquè he comentat abans que ens dona una via que abans no teníem i que és una possibilitat i que ajuda a la persona en un procés de vida complicat i ajuda les famílies a poder transitar aquesta situació. El que passa és que penso que el tema no és prou l'eutanàsia, a vegades és justa la paraula que hem dit, no? La mort, aquesta paraula de mort, no? Jo volia fer esment de que hi ha un fòrum d'anàlisi de reflexió que he estat mirant, buscant documents i tal, i bueno, no sé en quin perfil estaríem nosaltres, però si m'ho permeteu i d'una manera breu, ja em diu que hi ha 5 perfils per afrontar l'eutanàsia i per fer un document de voluntats, que és l'espontani, que no es vol plantejar res, aquest és espontani, no vol plantejar res. Això està, és una investigació que va fer el GenCat, el Canal de Salut, des d'aquesta línia a partir d'aquesta llei, no? L'espontani, que no vol plantejar-se res, el curiós, que té interès impacient per saber què ha de fer, l'indecís, que ha fet la proposta però no l'acaba, no acaba, diu, sí, faré el document de voluntats, però no la fa mai, el decidit, que fa el testament vital i el va actualitzant, doncs, per veure, sempre tenir-ho en compte i actualitzar-ho inclús amb la família, i l'activista, que no tan sols ha fet el testament vital, sinó que si cal anirà a l'estranger o el que calgui davant d'una situació que aquí no quedi contemplada, no? I a mi m'ha fet pensar en quin dels 5 perfils estic, l'espontani, el curiós, l'indecís, el decidit o l'activista. I bé, ho deixo perquè cadascú s'ho pensi, no? Però m'ha semblat interessant. Per això està recollit, això ara ho fem així, però anem a dir, està recollit amb una investigació molt seriosa en la qual, doncs, s'ha entrevistat a les famílies, s'ha entrevistat a malalts terminals, s'ha entrevistat a persones que sanes, no? I a veure, sobre aquest tema que tu m'has preguntat, justament, no? I aquí hi ha aquests perfils, els deixo aquí a la taula.
0: Perfecte, t'he fet una bona pregunta. Joan.
2: Sóc un decidit.
0: Sí, sí, molt bé, perfecte.
2: Sí, sí, activista, no sense arribar a activista, però sí que amb qualsevol persona que m'ho permet i parlo amb ella, sobretot si és sobre el tema de la mort, evidentment el testament vital sempre surt, és com un primer pas molt important per acceptar, per començar a deixar anar i per trencar el tabú, que sobre el tabú no és un tabú a la nostra societat, aquesta part de món on vivim, on ens amaguem, podríem dir. No és, és un tabú relativament nou, no té més de 100 anys, i a moltes cultures aquest tabú no existeix. La qual cosa no pensem que és una cosa universal, potser és una cosa nostra, del primer món, potser, eh? Masses coses. Una altra cosa que volia corregir-te, Francesc, o almenys m'ha semblat que calia, és sobre, comentat sobre el tema de lligar el tema de, del coma i de l'eutanàsia. Jo pensem que el coma, l'eutanàsia, els nous testaments vitals que es fan, ja està inclòs. Jo vaig corregir el meu abans de la... Tenia fet un abans de la llei, després, però per uns motius determinats, el vaig haver de corregir, i en el segon ja sortia de la possibilitat de l'eutanàsia. L'eutanàsia, evidentment, en un procediment en què jo estigués inconscient, evidentment, per molt que jo hagués demanat l'eutanàsia, l'equip mèdic seria qui decidiria si estic tenint un patiment que és important, que seria un patiment físic, perquè evidentment si no hi ha consciència, normalment estic en una coma, no? Llavors, i estic segur que el meu procés, si estigués en un procés de coma, l'equip mèdic, fins que no pogués corroborar que existeix una mort cerebral i que aquella persona no respondrà de cap manera a res, evidentment no s'executaria. Vull dir, pel fet que estigués en coma, jo podria estar en el meu procés intern, ningú podria continuar decidint sobre si... l'equip mèdic sí, perquè seria qui podria mesurar si jo estic amb capacitat per tornar a... però i com no hi hauria una comunicació, ni hi hauria una... Visiblement no hi hauria res que pogués determinar-ho, sempre hi hauria... No seria la meva dona que diria, fes-ho.
0: Sí, no. Però tots sabem que hi ha comes que se'n resol al cap d'un temps.
2: El fet
0: ho hem de diferenciar. Qui fa el testament, no? Que ja ho deixa establert, però hi ha qui, i molta població, no ha fet testament.
2: Sí, vull dir que sempre hi ha uns elements objectius que l'equip mèdic pot tenir en compte a l'hora de prendre, de seguir la voluntat de la persona. Que està. Evidentment, perquè si jo en aquell moment no hi soc i no hi ha possibilitat de que torni d'una forma objectiva, vull dir, sense entrar en consideracions si em espero 5 anys, a lo millor torno, doncs a lo millor no, però esclar, no ho sé com va, però en qualsevol cas no seria una cosa tan immediata. Això aquí venia, tal com ho explicaves tu, semblava com una cosa molt immediata i he volgut fer aquest punt, res més, ja està. Sobre el tema, no torno altra vegada, sobre el tema del testament vital, perquè el fet de plantejar-s'ho, ho hem d'assumir també, de plantejar-s'ho i de fer-ho, evidentment, però només el fet de plantejar-s'ho ja és una oportunitat per parlar-ne amb el nostre entorn, i de copsar les opinions i veure les pors que cadascú té, independentment de que i procurem que això no ens afecti a la nostra decisió, perquè penso que prendre la decisió sobre el testament vital ja és molt important, perquè iniciem el procés d'acceptació de la nostra pròpia mort, només pel fet de pensar i prendre la decisió de fer-lo, perquè pensar, podem pensar moltes coses, però lo important és anar al notari on sigui i que això quedi per escrit. Llavors la cosa canvia i com ja ho hem fet, podem parlar amb la família i dir, ei, sabeu què he fet? Doncs patapam, llavors si convé el dinar del que sigui, les bombes, però com a mínim traus el tema i que cadascú se manifesti.
0: Clar, hem de treure el rovell del ferro.
2: Sí, i no és fàcil.
1: He observat que a Catalunya es necessita, a part de l'estament mèdic, el jurídic. O sigui, hi ha dos elements a l'inrevés d'Espanya, que són dos. El primer... hi ha dos prescripcions mèdiques, una primera i una segona. I, en canvi, a Catalunya es necessita també...
3: Per això hi ha la capdavantera.
1: Sí.
3: Per això ho he dit, que és capdavantera.
1: I jo trobo que és molt interessant aquest punt.
3: Per això es va al notari.
1: Exactament. I llavors, en aquest sentit, no és només una mirada mèdica. I ens ajuda.
3: Ens ajuda.
1: Perquè també no hem parlat de tot el que seria les objeccions de consciència des de la medicina, no? Que sembla que cada vegada es donen menys, però bé, n'hi ha, no?
0: D'acord.
1: I aleshores aquest apartat jurídic jo crec que ajuda, ajuda molt en el nostre entorn, eh?
0: D'acord. Rosa.
3: Sí, jo també voldria fer com un aclariment de que amb això dels comes hi ha el coma induït, que a vegades és perquè el cos també reacciona, suposo que ha de ser més jove per això. Ha de, vull dir, donar temps al cos a que s'autoadministri. I això sí que s'ha descobert, que aquests comes induïts de deixar tranquil el cos perquè es refaci, diríem, d'alguna manera, d'una manera, no sé, com natural, això també és una estratègia emprada en medicina, no? De dir, bé, hi ha hagut un accident, el que sigui, no? I aleshores el coma induït és perquè

0: un document de voluntats anticipades, però com a persona adulta i amb capacitats cognitives tu hagis decidit per les teves situació, per la teva situació, que practiquin l'eutanàsia, ha sortit el pare
1: o la família
0: i els advocats cristians.
2: Sí, els advocats, que aquests voldrien més que es cuidessin.
0: El que fan és ralentir la teva decisió i penso, hi ha una errada aquí.
1: I el teu patiment.
0: Sí, la decisió. Clar, la teva decisió significa el teu patiment, que s'allarga el teu patiment. Aquesta noia paraplègica, no? Que encara està en...
1: que va dir prou.
0: Amb el record, que va dir prou. Ja fa 2 anys que ho va decidir.
1: Sí, sí.
0: Metges que la van, bueno...
2: assistir.
0: La van assistir, no? Per dir si estaven les seves facultats. I fa 2 anys. El pare continua insistint. Cada recurs que es fa, cada recurs que es demora el tema. I aquesta noia continua patint. No ha canviat de parer. Ha passat ja 2 anys.
2: Però ara ja pot fer-ho, eh?
1: Ara hi ha el Suprem, em sembla, eh?
2: Sí,
1: que...
0: Està el Suprem...
2: O Constitucional,
0: sí, però...
2: em sembla.
3: El Constitucional, sí.
0: Però cada vegada que els advocats d'aquest cristian han tornat a presentar el recurs, sí. Tot i que hagi dit, no, aquesta noia...
1: A l'antídot.
2: Sí, però la llei espanyola ja reconeix que si el Constitucional diu que sí, ja ho pot practicar, encara que hi hagi un recurs a Europa. O sigui, els advocats cristians, que de cristians no sé què entenen, però bueno...
0: És un interès ideològic.
2: És el títol. Recorreran aquesta sentència a Europa.
1: Europa, sí.
3: Però què representa això?
2: Però ja,
0: representa
2: ja estarà morta.
0: Encara més.
2: No, ja estarà morta, perquè amb la sentència que va donar el Constitucional, com que és Constitució, ja ho pot fer-ho. Se li pot practicar. Per què? Perquè els drets humans de la Unió Europea diuen que nosaltres en les constitucions de cada país no ens hi fiquem. I com que això ho ha dictaminat el Constitucional, doncs té el dret de practicar l'eutanàsia.
0: Que no hauria de per què...
4: Sí, això té a veure. Digues.
0: No, que no hauria de per què intervenir-hi tercers o intervenir-hi, encara que sigui els teus pares, quan tu ets major d'edat i estàs entre les teves facultats, i que algú digui que no,
2: que tu
0: continues patint perquè jo, com a egoista que sóc, vull que visquis amb mi.
2: Sí, això vol dir que sempre a les lleis hi ha una llacuna, que sempre hi ha algú, que sempre hi ha una
0: reinterpretació. No? La llei de l'eutanàsia no és perfecta.
2: No.
1: Com tant.
2: No. Bé, amics col·laboradors del programa avui, com saber si ens cal l'eutanàsia? M'agradaria saber què se us ha quedat en el tinter per acabar de dir, perquè estem al final del programa. I aleshores, doncs, Carme, què se t'ha quedat per dir?
4: Bueno, jo diria que és important, en relació al que diu la Joana, això, deixar anar, no?, amb un mateix i amb els altres, tenir aquest respecte, no?, i que l'eutanàsia és millorar l'atenció del final de la vida. Per tant, beneït sigui, no?, millorar les nostres morts projectades i de qualitat, també és una mirada esperançadora.
2: Joana.
0: Estava pensant en un doctor Busquets, que és un paliativista i acompanyant de persones a final de vida, que deia que triar l'eutanàsia no és triar entre la vida i la mort, sinó triar com vols morir, d'una manera o una altra. Llavors... aquí queda.
2: És escollir, molt bé. Joan.
3: Jo només diria que preparar-se per una bona mort també és tenir una bona vida.
5: Ràdio Arenys. Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
6: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda, aquesta vegada sense pluja, que ja en portem molts dies i està molt bé que plogui, però també està molt bé quan surt el sol, encara que ens ha fet una mica de vent aquests dies també. Mireu, us saludem des del control tècnic en Joan Bosch i en Carles Gràcia i jo mateixa, la Imma Renera, des dels micròfons de Ràdio Arenys. Us recordem

0: Recordem que si voleu que tractem algun tema en específic, ens podeu fer arribar un correu al a l'adreça saviaverda@radioarenys.cat. Avui tenim amb nosaltres un convidat a qui ja vam tenir en el seu moment, que és en Jordi Estiarte, alcalde de Bellpuig, a qui donem la benvinguda i les gràcies per ser de nou al Sàvia Verda.
1: Hola, Imma, un plaer, ja ho saps.
0: Benvingut, molt benvingut, Jordi, de nou. Mireu, avui volem que ens expliqui els motius pels quals Tàrrega, Bellcaire, Tornabous, les Boges Blanques i el municipi de Bellpuig s'han unit per oposar-se a la planta de biogàs a la Sentiu de Sió, que l'empresa d'origen danès Covirgi vol desenvolupar junt amb ramaders locals de Lleida. Aquests 5 municipis han fet una sèrie d'accions legals conjuntes on, entre d'altres, demanen mesures cautelars que paralitzin el projecte que afecta, si no vaig errada, Jordi, incorregeixes, a uns 27 municipis. Deixeu-me primer que us recordi qui és en Jordi i la seva trajectòria. Mireu, en Jordi és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Lleida i ha desenvolupat una carrera de 24 anys al cos de Mossos d'Esquadra, on va ser caporal. L'any 2019 va decidir interrompre aquesta carrera per dedicar-se plenament al servei públic des de l'Ajuntament de Bellpuig, on abans de ser alcalde havia col·laborat activament en diverses entitats del municipi i també impulsant activitats comunitàries diverses, com la creació, que això m'agrada molt dir-ho, de la creació del Mag Galderic, que és qui s'encarrega de rebre les cartes que els infants escriuen als Reis Mags. En els seus 2 mandats consecutius des del 2019, ell ha treballat i està treballant per promocionar el patrimoni històric, artístic i cultural. També ha liderat la memòria i la participació ciutadana per recuperar la memòria democràtica. Ha organitzat la primera consulta popular no referendària per donar veu a la ciutadania en qüestions de rellevància col·lectiva. Ell treballa per cobrir, diu, les necessitats bàsiques del municipi, fer-lo més sostenible, més just i més participatiu. Es declara antifeixista per convicció, cooperativista per elecció i historiador per formació. Jordi, deixa'm que posi una mica de context sobre aquest tema que parlarem d'aquesta planta de biogàs. Mireu, Lleida es percep com la granja de Catalunya perquè es calcula que té més de 4 milions i mig de porcs, el que representa una mitja aproximada de 10 porcs per habitant, i a més també té la meitat de pollastres d'engreix de Catalunya. És la segona província en cens porcí més gran d'Espanya, només superada per Osca, que té 5 milions. I pel que fa als pollastres, té gairebé 12 milions d'aus d'engreix, és a dir, el 50% aproximadament de la producció avícola catalana i el 14% del total d'Espanya. I com us hem dit, aquesta empresa d'origen danès Covirgi vol fer aquesta planta de biogàs a la Sentiu de Sió. Al seu web, Covirgi diu que aquesta planta, a partir de la gestió dels residus ramaders i de granges locals, generarà energia sostenible a partir d'aquests residus orgànics, capturarà CO2 i generarà energia neta a uns 200 gigawatts anuals, el que equival aproximadament al consum de 23.000 llars, i també generarà aigua regenerada, més d'un milió de litres diaris, que posarà a disposició gratuïta dels ramaders i abocarà el sobrant al canal d'Urgell. Amb aquesta instal·lació diuen que pretenen impulsar la sostenibilitat i la continuïtat de la indústria ramadera de Lleida. Llavors, Jordi, per què us oposeu al desenvolupament d'aquesta macroplanta de biogàs a la Noguera? I que us afecta, bueno, doncs, com hem dit, Noguera, Urgell, doncs, a 27 municipis en total.
1: A veure, els motius són diversos. En cap moment hi ha una oposició al biogàs des d'aquesta part del país. El biogàs és una manera de gestionar les dejeccions ramaderes. Està claríssim que això és una bona gestió de les dejeccions ramaderes, la producció de biogàs. El que no estem tan d'acord és amb la dimensió, de la instal·lació i amb, diguem, la casuística que envolta tota la producció energètica d'aquesta macroinstal·lació. En primer lloc, és un monstre d'instal·lació que, a part, aduint l'interès general, doncs, des de la Generalitat de Catalunya, plenament legal, doncs, se li ha donat un tràmit d'urgència amb la qual cosa es pot instal·lar una macrofactoria d'aquesta envergadura amb sol rústic, sense haver de canviar els usos a nivell urbanístic d'aquest sòl, amb la qual cosa la mateixa població ja doncs, està perdent, perquè amb qualsevol desenvolupament urbanístic, quan se tracta d'una activitat industrial, doncs, hi ha d'haver una reparcel·lació, hi ha d'haver unes sessions de zones verdes, d'equipaments pel municipi, tot això no existeix, tot això està encarat només a la construcció d'aquesta macrofactoria de biogàs. Nosaltres entenem que és una operació pura i dura d'especulació energètica, perquè d'alguna manera, doncs, perquè sigui rentable, és a dir, si partim de la primera premissa, no? És a dir, efectivament, a Lleida hi ha un nivell de produccions, les tones de produccions de dejeccions ramaderes, d'acord? Uh-huh. Que d'alguna també algunes, els pagesos ja les gestionen, aquestes dejeccions ramaderes, perquè ells ja fan un ús d'aquesta dejecció ramadera. Per molt que ens donguin una taxa de tones de producció de dejeccions ramaderes, no totes, diguem, estan que no estiguin disponibles, perquè els ramaders ja fan una gestió d'aquestes dejeccions ramaderes a través de plantes de compostatge en algun cas. Per exemple, aquí a Bellpuig tenim una instal·lació avícola que té una planta de compostatge, ell mateix fa el compostatge. Per tant, els pagesos també ja s'espavilen amb les dejeccions ramaderes. Mm. Però, és a dir, totes les dejeccions ramaderes de la província de Lleida es poden vincular amb aquesta planta de biogàs o altres plantes de biogàs, perquè ja se'n fa un ús racional d'aquestes dejeccions. Mm. Llavors, el problema fos en les dejeccions ramaderes de Lleida i les plantes de sent dimensionades a la realitat comarcal, aquí ningú diria res, perquè és que, d'alguna manera, efectivament, hem corregut responsables d'allò que generem, d'aquell residu que generem, que si es tracta correctament passa d'un residu a un recurs, perquè serveix, primer, per generar energia i després, doncs, perquè serveix el subproducte, serveix com a adob, en alguns casos, perquè també s'ha de matitzar moltíssim aquests fangs que surten després de les... No tot serveix de la mateixa manera, no tot té una utilitat, vull dir que també es genera una quantitat de residu important. I aquí el que ens grinyola és això, és que per nosaltres és una operació d'especulació energètica, perquè aquesta planta, doncs, arribarà aquí, s'instal·larà, serà un monstre a nivell de paisatge, a tots els nivells, i quan deixi de ser rentable, molt probablement aquests grups inversors desapareixeran del país i se n'aniran a fer altres coses a altres llocs del planeta.
0: Dos preguntes, ara, Jordi. Quan dius que és una macroinstal·lació, quants metres de sol està agafant o s'han... es faran servir de sol el rústec? Més o menys. O quines dimensions? Ho dic per ubicar els oients, eh? Vull dir, estem parlant de quines... Perquè al seu web el que diuen és que això crearà al voltant d'uns 40 llocs de treball.
1: Sí, crearà uns 40 llocs de treball, però el que no diuen és... Hi ha dos factors aquí importants. És a dir, una planta de biogàs feta des de la base, des de la ciutadania, des de la mateixa producció de la dejecció ramadera, té una dimensió. Una macroplanta de biogàs com aquesta, destinada... De fet, et contesto, no tinc la data exacta, ara no recordo exactament...
0: No, era per una mica dir que estem parlant de 1.000 metres quadrats, però, de 5.000 o de 500. No, és igual.
1: De bastants més. Però, és a dir, el problema és que perquè sigui rentable al nivell que ells volen que sigui rentable, perquè aquí és un model de negoci, sí, perquè sigui rentable al nivell que ells necessiten que sigui rentable, amb les dejeccions ramaderes de Lleida no n'hi ha prou. Aquí es calcula que hi haurà un trànsit anual de més de 30.000 camions, repeteixo, més de 30.000 camions que alimentaran aquesta planta de biogàs, de dejeccions ramaderes procedents d'altres llocs del territori de Catalunya i de residus d'escorxadors, és a dir, de restes animals. Només d'aquesta manera poden contribuir a que allò sigui un model de negoci. Per tant, amb un moment en què hi ha una crisi epidèmica important a nivell ramader, com és un brot de peste porcina, com és la grip aviar, que precisament aquí a Bellpuig, a final d'any, per les vols de Nadal, ne vam tenir un cas, que es van haver de sacrificar més de 350.000 gallines ponedores.
0: I que tots hem notat perquè el preu dels ous, entre d'altres factors, ha pujat per aquesta crisi aviar.
1: En aquest context, trobem extremadament arriscat un trànsit de vectors de contagi, de possibles pandèmies, diguem, animals, pel territori sense calguer. És a dir, no cal que ens portin 30.000 camions a l'any d'altres llocs del territori, 30.000 camions d'altres dejeccions ramaderes i de restes d'escorxador, de restes animals d'escorxador, perquè sigui rentable la planta. Ningú suposa que hi hagi biogàs fet a partir de la dejecció ramadera local. Sí que ens oposem a un model de negoci que entenem que és un model d'especulació energètica que, a més, no repercuteix en el benefici del municipi de la Sentiu de Sió, perquè, com he dit, doncs estan fora de les regles del joc a nivell de sòl, és a dir, de qualificació del sòl quan se qualifica d'industrial, doncs hi ha d'haver uns requisits que en aquest cas, com que és un interès general,
0: sí, no passa, és legal. Va ser una de les modificacions, no?, que es va introduir també per accelerar. Exacte. En el cas de les renovables, que quedés palès aquest interès general, el que permet, diguem-ne, anar més ràpid també, no? Al final, clar, és un tema d'acceleració que, bueno, que possiblement les renovables necessiten aquesta acceleració també, perquè ja anem tard.
1: Efectivament, necessitem, però sempre, fixeu-vos com sempre, la idea és boníssima. El que grinyola és com se porta a la pràctica aquesta idea. La idea de biogàs és sensacional.
0: Perquè
1: ningú s'ho posa al biogàs.
0: Perquè vosaltres sabeu, Jordi, quines expectatives de retorn... Ho dic per clarificar alguna vegada alguns conceptes, que jo crec que han de quedar una mica clars. Quan es parla de retorn d'una inversió, això el que vol dir, des del punt de vista econòmic, ho explicaré com molt planer, és tu has invertit 100 i el retorn de la inversió vol dir que has recuperat aquell 100 i, a més d'aquell 100, guanyes un X% per sobre. Clar, llavors aquí depèn d'aquest quin és el teu percentatge, diguem-ne, de retorn que esperes, doncs pot ser un 6, un 8, o ja anem a doble dígit. Vosaltres sabeu si aquesta gent ja van a doble dígit? Perquè que la gent no s'oblidi, el retorn de la inversió vol dir que has recuperat la inversió i, a més, guanyes diners.
1: Una cosa molt simptomàtica és que han intentat, doncs... mireu... Jo recordo aquelles pel·lícules de quan jo era jovenet i les pel·lícules del dissabte a tarda, que n'hi havia, algun dia era de pirates, altres dies era de l'oest, de cowboys, i altres dies eren d'exploracions, no? D'exploradors que anaven pel món i al segle XIX, aquelles aventures que ens agradaven tant de petit. I quan arribava a una illa en què els habitants d'allà doncs, els pintaven, perquè era el moment aquell, no?, que representa que eren l'home blanc era aquell home civilitzador que portava la prosperitat, com si aquella gent no portessin mil·lennis vivint en aquella illa i vivint en una harmonia social i econòmica molt, molt, molt seua. No? Doncs hi arribaven i els ensenyaven els típics braçalets fets de vidre, no?, i el canviaven per coses. Doncs et dona aquesta sensació, et dona aquesta que t'estan tractant d'aquesta manera. No? És a dir, ells han anat als municipis a dir, bueno, què li convé aquí? A veure, senyor alcalde, què li convé? Què vol que li fem? Li vol que li fem un centre cívic? Doncs li farem un centre cívic. Clar, a veure, això no és seriós. Estem al 21, som adults. La gent té opinió, té una manera d'entendre el món i tota una manera de com vol que sigui el seu món. És a dir, el que no pot ser és que arribin aquests projectes sense escoltar gens a la gent que viu aquí. És a dir, no pot venir un inversor danès a desmuntar la nostra manera de viure, la manera de viure de la pagesia, a més, amb una planta que, efectivament, tindrà totes les salvaguardes, diguem, a nivell de salut i a nivell mediambiental i el que vulgueu. Però està clar que si no la munten, el nostre país no tindrà tants elements contaminants. M'explico? És a dir, perfecte, segurament complirem tots els requisits des d'un punt de vista d'emissions, de no sé què, però si no la munten, ja ho tenim, això. És a dir, no cal que ens garanteixin que compliran
0: tota la
1: normativa.
0: El que passa és que els purins continuen sent un problema a Catalunya. El tractament dels purins continua sent... És a dir, malauradament encara no estem al nivell que potser hauríem d'estar en quant a tractament de purins, que després ens embruten els aqüífers i ens fan malbé el sol i...
1: Però fixa't quin canvi de paradigma. És a dir, comprem que el problema siguin les dejeccions ramaderes, d'acord? En lloc d'afavorir una política des de la Generalitat d'instal·lació de macroplantes per tractar aquestes dejeccions ramaderes, donem ajuts a les instal·lacions ramaderes perquè
0: fan
1: plantes de biogàs a la mateixa explotació que els genera gas que el poden cremar dins la mateixa explotació. S'ha acabat el problema. No cal aquesta operació d'especulació energètica, no cal aquesta pluja de milions, no cal tot això. És a dir, donem ajuts als que en saben, ne saben de fer les coses. Us pensem que no en saben, però en saben bastant.
0: No, sí, jo suposo.
1: És a dir, aquesta dejecció ramadera es tracti al mateix punt de generació, amb el qual no hi ha aquesta transferència, no es poden convertir en vectors de contagi, aquest pagès té una ajuda per muntar una microplanta de biogàs, passem de macroplantes a microplantes, de biogàs a la seva instal·lació. És que això no és rentable, és igual. Si al pagès l'ajudem per tractar les dejeccions ramaderes, al final el bé comú se'n veu beneficiat. És a dir, preferim
0: és obvi
1: que es doni una ajuda del 89, del 90%, perquè es pugui fer una instal·lació a la mateixa planta, que ja sabem que no és rentable d'un punt de vista econòmic, però tot el gas que generi, que el cremarà per poder produir energia per la teva pròpia instal·lació, tens un cicle tancat, tens una economia circular perfecta i deixes de tenir el problema de les dejeccions ramaderes que tenim ara.
0: La qüestió és, perquè això em porta a fer-te una altra pregunta, és hi ha diners per donar aquestes subvencions? Hi ha pressupost per donar aquests ajuts?
1: Bueno, és a dir, Si les dejeccions ramaderes són un problema, l'hem d'abordar. D'acord? I abordar-lo no és afavorint una inversió d'un calibre tremendo, perquè són molts milions d'euros els que estan disposats a invertir, quan això sobrepassa la capacitat, o sigui, no sobrepassa la capacitat, sinó que requereix capacitat de gestió d'altres dejeccions ramaderes que no provenen de la zona. Perquè si al final, diguem, la vegueria de Lleida ha de tenir aquesta macroinstal·lació perquè hi convergeixi tota la dejecció ramadera de la vegueria de Lleida, bueno, pues, fins aquí podríem parlar-ne de si cal, no cal.
0: Per això jo feia aquesta introducció inicial de, Lleida és una comarca que concentra molta d'aquesta producció, doncs, però tu estàs dient que es preveu un trànsit de camions de gran tonatge amb tot el que això comporta també a nivell d'emissions i a nivell d'ús d'infraestructures i de desgast d'infraestructures, etcètera, no?
1: Llavors, clar, és, tinguem en compte que abans d'arribar a la Centivia la població de Bellcaire, que, bueno, pues que és una població de poc més de 1.000 habitants, que vull dir, tot això, al final és una qüestió de... Jo penso que és una qüestió de respecte, d'acord? És una qüestió de respecte. No pots donar per sentat això i pensar que la gent, a aquestes alçades de la pel·lícula, es quedarà impàvida dient, vale, pues això han dit que ha de passar i ha de passar, aquests temps han passat, la gent està empoderada, la ciutadania està autoorganitzada i autogestionada. I quan una cosa li grita, doncs s'autoorganitza i protesta, que és el que nosaltres hem fet. Des d'aquest punt de vista, és el que et deia, preferiríem que aquestes inversions anessin en plantes dimensionades a nivell comarcal, de menors dimensions, però que no calgui fer aquesta transferència de matèria primera, una matèria primera contaminant i una matèria primera que és vector de transmissió de malalties, d'acord, està perfectament bé. Si no passa, segur, és el que deia abans, no? Si no hi és, segur que l'aire serà més pur.
0: Res no passa fins que acaba passant, això.
1: Exacte, això res no passa fins que acaba passant. La teoria de Murphy diu que si no pot acabar passant, passarà.
0: Exacte.
1: Per tant, bueno, pues, si parlem del problema són les dejeccions ramaderes, que aquí ja estem tots d'acord, anem a dimensionar unes instal·lacions d'àmbit comarcal, d'àmbit de vegueria, de l'àmbit que sigui, però que surtin per respondre amb aquestes necessitats de dejeccions. Per exemple, hi ha una iniciativa al Carràs feta pels mateixos ramaders, que a més és modèlica a tot estat modèlic a nivell europeu, perquè els mateixos ramaders del Carràs que tenien un problema de dejeccions van dir algo hem de fer amb les dejeccions. Aquest és el model de plantes de biogàs que entenem que és el que surt de la base, el que surt de les necessitats dels mateixos productors i que autoorganitzats afronten el problema de les seves dejeccions, el tracten, produeixen biogàs, l'injecten a xarxa, igual que farà aquest, però un inversor danès que vingui aquí a fer això, doncs
0: perquè
1: ens grinyola una miqueta.
0: Pel que he estat veient, diguem-ne, premsa que he anat mirant abans de l'entrevista, jo crec que ells van obtenir la primera llicència al Nadal, als voltants del Nadal, sí. D'aquest últim Nadal, i vosaltres, junt amb la gent de, ara no recordo el nom, de la plataforma de... Exacte, de Pobles Vius, gràcies. Bueno, una de les queixes és no hem tingut accés a una informació que hauria d'haver estat pública, no s'està respectant tampoc la distància mínima amb una de les granges existents, sí. Estan reivindicant o dient o explicant que hi ha centenars de municipis que s'han escrit en aquesta aquesta iniciativa i sembla que no és cert aquest nombre que estan donant i fins i tot hi ha hagut noms que són inexistents, vull dir que són granges inexistents. Aquestes mesures cautelars que demanàveu, encara esteu pendents de saber si es posaran,
1: sí, de fet,
0: si es prendran?
1: O... Nosaltres, com a municipis, vam tenir clar, mira, ens recordo el dia, perquè era un dia molt, molt, molt emblemàtic, ens vam reunir el dia 1 d'octubre, a la nit, en un dels ajuntaments dels quatre municipis inicials, perquè primer vam tornar a Ous, Bellcaire, Bellpuig i Les Borges, després s'hi va fer Gitarra, i allí vam decidir que el que nosaltres faríem seria un front comú perquè entenem que hi ha eines legals i que com a municipis, com a ajuntaments, com a governs locals, havíem d'abanderar el que nosaltres creiem que és un tema de justícia pel nostre país, per les terres de Ponent. I nosaltres ens trobem, aquests ajuntaments que ens trobem amb aquesta tesitura, el que vam fer va ser una mena de pacte, no una mena, sinó que vam fer un pacte de dir qualsevol iniciativa de biogàs que afecti un d'aquests quatre municipis, nosaltres farem un pla d'acció idèntic al que hem fet per la Sentiu de Sió. En aquest cas, la planta de la Sentiu afecta el municipi de Bellcaire. ¿Vale? Per tant, aquests quatre municipis, ara anem a pelar de Bellcaire. En breu està programada una a Vilagrassa. Vilagrassa ho tinc, la planta de Vilagrassa estarà passat al poble de Vilagrassa i a 2 quilòmetres o a 1,5 quilòmetres del terme municipal de Bellpuig. O sigui que aquesta la tinc aquí a la vora. Per tant, aquesta unitat d'acció també la farem contra la planta de Vilagrassa. És un projecte que afectés a les Borges o afectés a Tornabous, doncs també ens personaríem i plantejaríem aquest contenciós administratiu que hem plantejat contra la iniciativa de la planta de biogàs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això no agrada, ja ho sabem que no agrada. I no agrada a sectors, inclús de vegades, que són sectors propers a tu, que d'alguna manera t'estan... Vull dir, home, no diguem... Però, bueno, t'estan dient que què estàs fent, que això va en contra del progrés, que va en contra del medi ambient, que va en contra... No, a veure, nosaltres en cap moment qüestionem l'estratègia del biogàs. Qüestionem aquesta estratègia del biogàs. El biogàs en si és magnífic. El tractament de les dejeccions ramaderes per produir gas és un element de primera necessitat a nivell de país, però no d'aquesta manera. És a dir, no d'esquenes a la gent, no afavorint els interessos de grups inversors estrangers, no. No, això és el que ens grinyola.
0: I és curiós, perquè Dinamarca, si alguna cosa és exemple a nivell de sostenibilitat en temes de tractament d'aigües, etc. Hi ha molts projectes a Dinamarca que són bastant punters, no?, amb aquestes qüestions.
1: Sí, segurament la ciutadania de Dinamarca està molt conscienciada, segurament el govern danès té una legislació, però a veure, els interessos del gran capital transcendeixen la manera de fer de qualsevol país o de qualsevol comunitat. Per tant, hi ha uns interessos legítims en aquest sentit, perquè estem en una societat capitalista i aquests interessos són legítims. Una altra cosa és que siguin... O sigui, són legals, una altra cosa és que nosaltres considerem que siguin ètics o que siguin els que cal, però, bueno, hi són i poden funcionar. Per tant, entenem que una societat pot estar molt conscienciada, però les empreses que estan dins d'una economia d'un neocapitalisme liberal en què serveix tot i ara que veiem que s'està encarant el tema especulatiu, és a dir, el tema de negoci cap a la producció d'energia verda, això ens fa rontollar.
0: Però tenim exemples, i potser no s'escau perquè és un exemple que no té a veure amb aquest en concret, però tenim exemples, i no tan lluny com el de Viena, que a nivell de residència i de solucionar, diguem-ne, un problema de vivenda perquè tothom tingui una vivenda digna, ja fa 100 anys que té implementat un pla que el que fa és que pugui haver-hi empreses que es dediquin a fer aquest tipus de vivendes, que a més són vivendes que obligatòriament han de mesclar diversos estrats, diguem-ne, a nivell social. I què fa aquesta normativa que tenen a Viena Ciutat? No és austríaca, és de Viena Ciutat. Doncs estableix un màxim del retorn que poden obtenir. Per això volia explicar el tema del retorn, perquè, bueno, el retorn econòmicament pot ser molt lícit, però a vegades, quan és molt especulatiu, per això explicava, el retorn és el que tens, a més, quan ja has recuperat tota la inversió. Que tu vulguis un retorn, per això et preguntava, van a doble dígit? Perquè, clar, els retorns a doble dígit comencen a escanyar molt els projectes, els costos, etc.
1: Després tenim en compte una cosa, és a dir, amb el projecte que tu estàs explicant, aquest és un projecte impecable de col·laboració público-privada, és a dir, la col·laboració público-privada és fonamental.
0: Però des de fa 100 anys, Jordi.
1: Nosaltres tenim un projecte dins de la comunitat energètica que és una cooperativa de col·laboració público-privada modèlic, és modèlic a nivell de comunitats energètiques perquè ho és, s'hi ha convertit per nivell d'expertesa i per tal com s'ha plantejat. En cap moment s'està dient que la cosa sigui negativa, no? Quan hi ha col·laboració, no colonització,
0: exacte,
1: privada sobre el públic, que és molt diferent. La col·laboració vol dir d'igual a igual, d'acord? I d'igual a igual se poden fer moltíssimes coses. I amb les empreses locals, des dels governs locals, municipals, fent moltíssimes coses. Per què? Perquè hi ha un respecte, hi ha un entendre la postura de l'altre, hi ha un entendre que hi ha un bé comú, que les nostres empreses locals, doncs al final acaben repercutint en la nostra comunitat, i hi ha un lligam que és molt estret, i això s'ha de fomentar. És a dir, no és que diguem que perquè hi hagi capital privat la cosa ja queda invalidada. No. Quan hi ha una col·laboració de tu a tu i quan és un projecte que tothom s'hi sent partícip, és perfecte la col·laboració público-privada, però aquí no hi ha col·laboració. Això és un cas de colonització, però pròpia quasi bé del segle XIX. Falta el salacot i el caçapapallones, però tot el més pràcticament hi és tot. I clar, és això el que d'alguna manera, si em permets l'expressió i em permeteu els oients, rebote a la gent.
0: I això, Jordi, jo et vull donar les gràcies per tornar a participar. Segurament en tornarem a parlar de com està evolucionant això. I aquest consell que ens dones jo crec que encaixa molt bé en com acabem sempre el programa, el Sàvia Verda, que és que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra i que si la volem continuar gaudint l'hem de cuidar i l'hem de protegir entre tots, per nosaltres i per les generacions que ens venen al darrere. Moltíssimes gràcies de nou, Jordi, per haver estat avui al Sàvia Verda.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Un plaer.
0: I que tingueu un molt bon cap de setmana. Ens retrobem, exacte, ens retrobem des del Sàvia Verda el proper cap de setmana. Gràcies a tots, a reveure.
2: Ràdio Arenys.

Bona nit a tots. Avui obrim un espai per explorar una visió poc convencional de l'existència i de la consciència. En el pla físic, sempre intentem seguir un rol i un camí que creiem que està marcat. Però som ànimes. I potser realment hem vingut a viure un moment en el que potser hem de saber què hem vingut a fer realment en aquest pla. Potser som molt més que un cor que batega. Potser som més que un cor que arriba a estimar.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Avui ens submergim en l'univers psicodèlic i innovador de Pink Floyd, mestres del rock progressiu que han explorat la ment humana, el temps i l'espai amb sons experimentals. Una anècdota fascinant. El nom del grup ve de dos músics de blues preferits de Syd Barrett, Pink Anderson i Floyd Council, que va fusionar per crear Pink Floyd. I durant la sessió de fotos per a l'àlbum Animals, van contractar franctiradors per si el porc inflable es deslligava i volava lliure. Aquesta hora serà un viatge sonor màgic, amb les seves peces més icòniques que han inspirat milers de somnis.

0: Benvingudes i benvinguts, taverners i taverneses, a una nova edició de la Taverna del Fauna. Aquí us parla David Alba. Com sempre, us saludem des d'aquesta taverna imaginària on el metal és religió, les guitarres són espases i les històries es transmeten entre gerres de cervesa i bona música. Abans de començar, recordeu que podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials on compartim novetats, contingut exclusiu, recomanacions i els anuncis dels nous programes. I sobretot, recordeu que podeu escoltar tots els programes de la Taverna del Fauna quan vulgueu a iVoox. Subscriviu-vos, deixeu comentaris i compartiu l'episodi amb els vostres amics metalers perquè aquesta comunitat continuï creixent. Avui tenim un programa especialment variat. Visitarem les terres del folk metal europeu, ens endinsarem a la foscor del doom metal, reviurem l'esplendor del heavy metal clàssic i sentirem la força devastadora del thrash. Un viatge entre herois, batalles, honor, bogeria i resistència. Hola, Rodas, com estàs? Se m'estava oblidant ja presentar-te.
1: Hola, Fauna, pues sí, jo estava dient aquí ja que el tio no em presenta. I això que avui, el programa d'avui va molt amb mi, perquè has dit que té part de bogeria i jo ja saps que estic més boig que, bueno, que el Tantum-Tunking. O sigui que, bueno, molt content per lo que has triat avui, la música tan bona que posarem.
0: Així m'agrada, Rodas, que siguis un fidel seguidor de la música que posem en aquest programa. Doncs vinga, cobrim les portes de l'infern i ho farem amb aquesta banda, els Hell Hyper, i la seva cançó Coagulating Darkness. Aquesta és una banda que representa l'esperit més salvatge del blackened thrash modern. La seva música sembla una màquina del temps que ens transporta als anys 80, quan bandes com Venom, Sodom o els primers Bathory van establir les bases de la música extrema. Coagulating Darkness és pura agressivitat, una declaració d'intencions que no busca concessions.
1: El més interessant és que el Hell Hyper no intenta reinventar res. La banda entén perfectament que feia especial aquell so brut, directe i perillós. Les guitarres semblen serrar acer i la producció manté aquella sensació d'amenaça constant que tan agrada als seguidors del thrash més primitiu. Escoltem aquesta cançó dels Hell Hyper!

0: I canviant completament de registre, escoltarem els Mushroom Head, una de les bandes més singulars del metal nord-americà. Durant molts anys van viure a l'ombra d'altres grups més comercials del moviment alternatiu, però van construir una identitat pròpia gràcies a les seves màscares. Els espectacles teatrals i una barreja molt personal de metal, electrònica i rock industrial ha fet que aquesta banda sigui una de les més importants del panorama nord-americà.
1: Doncs sí, i una curiositat és que els Mushroom Head van començar a utilitzar màscares abans que moltes bandes que després es van fer mundialment famoses per aquest motiu. La cançó We Are The Throne mostra la seva faceta més melòdica i reflexiva. És una cançó que parla de la identitat i de mantenir-se fidels als propis ideals. Escoltem aquest metal alternatiu nord-americà. Yeah,

0: I ara anem a escoltar una banda que cada vegada que es parla dels quatre grans del thrash metal, doncs sona el seu nom. Es tracta dels Soundtrax. Juntament amb Metallica, Slayer i Megadeth van definir el gènere que canviaria la història del metal. Aquesta cançó, Madhouse, és una de les seves cançons més representatives.
1: En l'any 85 aquesta peça va ser revolucionària. Parlava de la bogeria i dels centres psiquiàtrics amb un sentit de l'humor negre molt característic de la banda. El Drac sempre va ser el membre més desenfadat del Big Four. I això es reflecteix perfectament en aquesta composició.

0: I dels Estats Units, doncs, viatgem fins a Jordània. Aquesta banda, els Bilocade, és una de les bandes més destacades del doom metal de l'Orient Mitjà. La seva existència demostra que el metal és un llenguatge universal.
1: Aquesta banda ha tingut que superar dificultats que molts grups europeus o americans mai han tingut, eh? The Tragedy Within combina melodies orientals amb la pesadesa pròpia del doom. El resultat és profundament emocional i molt personal.

0: I ara, doncs, toca aixecar les espases. Són els Dragonfire, una banda alemana de power metal que representa perfectament els valors clàssics del gènere: aventura, heroisme i energia.
1: Men on a Mission és una d'aquelles cançons que semblen fetes per conduir amb les finestres baixades o per preparar-se abans d'una batalla imaginària. Els cors, els solos i el ritme constant transmeten una sensació d'èpica molt efectiva. Són els Dragonfire.

0: I bueno, doncs ja sabeu que el folk metal ocupa sempre un lloc especial a la Taverna del Fauna. Aquesta banda, els Waylander, és una banda nord-irlandesa que va ser pionera en la fusió de la música celta i el metal.
1: Molts grups van arribar després, però Waylander va ser una dels primers a fer-lo seriosament. Aquesta cançó, Wolf in Honor, és gairebé un himne. Parla d'integritat respecte als avantpassats i de mantenir els principis fins al final.

0: ara doncs retornem a casa perquè escoltarem els Norland, una de les bandes més importants de folk metal català. Han aconseguit construir una personalitat pròpia inspirant-se en la fantasia, la natura i les llegendes nòrdiques.
1: Aquest tema és una de les joies del grup. La combinació de melodies èpiques i contundència metàl·lica és magnífica. A més, demostra que aquí també sabem fer folk metal d'altíssim nivell.

0: Doncs anem a escoltar els Riot i la seva cançó Thunder Steel. I és que parlar de Thunder Steel és parlar d'una de les grans obres mestres del heavy metal. Quan els Riot van publicar aquest disc en l'any 88, van sorprendre a tothom.
1: Molts consideren que Thunder Steel és el precursor del power metal modern. La velocitat, les melodies i la veu espectacular de Tony Moore van elevar el grup a una nova dimensió. És una d'aquelles cançons que mai perden força.

0: I tornem al thrash metal, perquè escoltarem els Overkill, una de les bandes més respectades del gènere. Potser no van assolir la popularitat dels Big Four, però la seva constància és absolutament admirable.
1: Ah, sí, el Bobby Bliss continua sent una de les veus més reconeixibles del metal. Elimination és agressiva, ràpida i plena d'energia. Més de 30 anys després continua sonant devastadora.

0: I tanquem el programa amb una banda de casa nostra, els Crystal Moor. És un dels grans noms del pagan i folk metal de la península. Les seves composicions solen estar impregnades de natura, història i espiritualitat.
1: Sí, aquesta cançó, The Cry of Gaia, és una de les cançons que encaixa perfectament com a tancament del programa. La figura de Gaia, la Mare Terra, apareix aquí com una crida a reconnectar amb la natura i recordar els nostres orígens. Una conclusió ideal per a un viatge musical com el d'avui.

0: I fins aquí hem arribat a la taverna del Fauna. Hem recorregut camins d'honor, hem travessat paisatges de foscor, hem visitat herois caiguts i hem celebrat la resistència de l'esperit humà a través del metal. Gràcies per compartir una nova edició de la taverna del Fauna. Recordeu seguir-nos a les xarxes socials i escoltar-nos a iVox.
1: Sí, tornem la propera setmana amb més metal. Sigueu bons, porteu-vos bé.
0: Sí, i que mai us falti bona música, bona companyia i una gerra ben plena. Fins la propera, taverners. Tanquem la paradeta de la taverna del Fauna. Adeu, agur.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. La primera.

0: Ràdio Arenys.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
3: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
2: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
3: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
2: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. L'incendi forestal en una zona inaccessible de la Serra de Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà, està estabilitzat des d'un quart de 12 de la passada nit. Les tasques del cos d'emergències es van veure dificultades al llarg de la jornada d'ahir pel fet que les flames cremaven en un punt d'alta muntanya al qual era complex arribar per carretera. Hi van arribar a treballar 34 dotacions, de les quals 12 mitjans aeris que es van retirar amb l'arribada de l'ocàs. L'incendi ha afectat una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. La previsió és que avui els bombers hi destinin 6 camions i diverses unitats terrestres més. A tot això, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que un cop analitzada la informació, el Departament la va enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està duent a terme. Segons Paneque, sembla que hi podria haver indicis per iniciar aquest expedient sancionador respecte al compliment del contracte. Busquem ara la previsió meteorològica per les properes hores, marcada per un canvi de temps i l'arribada d'algunes pluges en territori català. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de juliol amb novetats meteorològiques. Ja a aquestes hores del matí tenim unes temperatures que de moment es mantenen molt semblants, amb un ambient més carregat de núvols, sobretot a tot el prelitoral i tot el litoral català. De fet, alguna gota es deixa veure sobretot a la costa central i també a la zona del Cap de Creus, amb una tramuntana que començarà a bufar sobretot a l'Alt Empordà i un mestral a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, les precipitacions començaran a entrar pel Pirineu més occidental i al llarg de la tarda aniran escombrant la resta del Pirineu, Pirineu i arribant també a les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona, on aquí els ruixats podran acompanyar de tempesta i amb calamar-se o pedra. També a la zona dels ports els ruixats aniran acompanyats de tempesta. En general, les temperatures baixaran excepte a les Terres de l'Ebre i les comarques de Tarragona, on aquí aquest vent de ponent més rescalfat farà que les temperatures es mantinguin elevades.
1: Gràcies, Marc. En cultura, Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival, que va arrencar amb força el vespre a Barcelona i s'ha allargat fins la passada mitjanit. Més enllà de l'artista porto-riqueny, hi han passat també aquesta nit altres noms com Juan Magán, De La Rose, De La Osa o Lola Índico. I en plana esportiva, el Barça va debutar amb victòria el passat vespre en la pretemporada, superant a l'Europa en un partit jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper. El resultat va ser de 4-1. Els gols locals van ser d'Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Abrima Tuncara i Àlex González. El visitant va ser de Ribeiro. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys. La primera en informació.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. L'incendi forestal en una zona inaccessible de la Serra de Roques Codolles a Farrera, el Pallars Sobirà, està estabilitzat des d'un quart de 12 de la passada nit. Les tasques del cos d'emergències es van veure dificultades al llarg de la jornada pel fet que les flames cremaven en un punt d'alta muntanya al qual era complex arribar per carretera. Hi van arribar a treballar 34 dotacions, de les quals 12 mitjans aeris que s'han retirat amb l'arribada de l'ocàs. L'incendi ha afectat una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. La previsió és que avui els bombers hi destinin durant el dia 6 camions i diverses unitats terrestres més. A tot això, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que un cop analitzada la informació, el Departament la va enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està duent a terme. Segons Paneque, sembla que hi podria haver indicis per iniciar aquest expedient sancionador respecte al compliment del contracte.
2: El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa respecte al compliment del propi contracte. I aquí sí que sembla que pot haver indicis d'incompliment i, per tant, procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant, anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
1: Els bombers han ordenat en el que portem d'estiu 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals amb almenys 140.000 veïns afectats en total. El cos de la Generalitat explica que des de les diferents vies d'autoprotecció davant d'un incendi, el confinament és la més eficient i ràpida i menys arriscada que l'evacuació. I en plena campanya de bany, les xifres d'ofegament segueixen a l'alça i en molts casos no hi ha una relació directa amb condicions marítimes adverses. Segons el vicepresident de la Patronal d'Empreses de Salvament i director de Proactiva, Oriol Canals, sovint hi ha serveis, rescats i ofegaments que es donen per un excés de confiança de la ciutadania, ja sigui en la seva pròpia condició física, per la falsa sensació de seguretat d'elements de suport que s'instal·len a les platges o per ignorar les condicions del mar en aquell moment. En plana cultural, Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival, que va arrencar amb força el passat vespre i s'ha allargat fins passada la mitjanit. Més enllà del cantant porto-riqueny, també han actuat aquesta nit Juan Magán o artistes com De La Rosa, De La Osa o Lola Índigo. En plana esportiva, l'Espanyol juga a 2:15 d'aquest matí el seu tercer partit de pretemporada. Serà davant el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM. Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Els cassanencs, mans amigues, guanyen el Campionat de Catalunya a Ceret. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. La colla de sardana esportiva Mans Amigues de Caça de la Selva guanya la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la vila de Ceret, a la Catalunya Nord. Aquest és el programa 497 i tenim més titulars. Els veterans Albera Dansa, també de la Catalunya Nord, i els infantils Il·lusions de Caçà van guanyar la Copa Catalunya a les seves respectives categories. I oberta la convocatòria dels Premis Capital de la Sardana 2026. Repassem les bases. I descobrim l'obra i la història de Tirant lo Blanc. El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquest cap de setmana passa per Ceret. I així us ho expliquem.
5: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies. Esports.
4: La La Cassanenca, mans amigues, ha guanyat per primer cop la Copa Catalunya, un certamen a jornada única que acull la població del nord de Catalunya, Ceret, durant el seu Festival de la Sardana, que ha arribat a l'edició 68 i que ha estat aquest cap de setmana. Els vermells i blancs es van enfrontar en una final amb els sabadellencs mirant al cel i l'enfrontament se'n va anar cap a terres gironines. El grup sardanista Amics de la Sardana de Cassà, de la Selva, també es van portar el primer premi a la categoria infantil amb el bon paper de la colla Il·lusions. I finalment, el premi de veterans es va quedar a la Catalunya Nord amb el Vera Dansa, que van ballar amb l'Albera de Paisatge de Fons. Després de l'error de la colla Sabadell, que no va acabar bé, la Sardana tardant almenys alguns dels seus dansaires. Tot plegat en el marc de la plaça de Toros de Ceret, on encara s'hi fan espectacles amb animals. La sort és que dissabte passat es va ocupar un espai on es maltracta els toros per fer-hi cultura. La desgràcia és que la setmana anterior i les que vindran s'hi seguiran veient aquesta mena de barbàries fetes espectacles per homes. Prova d'això és que els dansaires escalfaven i preparaven les rotllanes dels seus enfrontaments enmig dels fems ja secs dels animals que hi havia hagut dies enrere. Aquest certament no té res a veure amb el Campionat de Catalunya, però mesura el pols de les colles a mitja temporada. Recordem que les colles han acabat ja la primera fase del campionat i el reprendran al setembre després de la parada estival. I aquest certamen, que té el mateix funcionament que el Mundial, perquè ens entenguem, amb quarts de final, semifinal i final, i una revesca per allà al mig, serveix per apujar els ànims de les colles que guanyen i veure com ballen les altres. Hi va haver algunes absències, com per exemple la colla Mare Nostrum o les Violetes del Bosc, que també estan al campionat, o també a Tarragona Dansa, que està al campionat B. I els seus dansaires, però, estaven repartits per altres colles grans. No hi va haver categoria juvenil perquè només es va apuntar una colla, la Cabirols de Sabadell, que va competir en la categoria gran. I quan va arribar al final, l'organització va anunciar la sardana de la final, perquè recordem que en aquest certamen les sardanes no es coneixen prèviament, sinó que donen una llista de totes les que poden tocar i es fa un sorteig. Doncs bé, va tocar per la final. El Parc de la Guineu i la plaça va esclatar en una eufòria continguda pels dansaires. Una sardana perfecta, tothom se la sap, té molta energia i és un greatest hit de les sardanes. Tothom la podia ballar gaudint-la, per això la plaça, doncs, es va animar tant. Anem a veure les classificacions que hi va haver en aquest certamen de Ceret. Anem primer per la categoria de grans, com que és un funcionament d'enfrontaments eliminatoris per arribar a una final. Primer hi va haver un sorteig que va dividir les colles en dos grups. En el primer grup hi havia Mans Amigues, Cabirols, Nanúfers i Galzeran, i a l'altre grup, per sorteig, va tocar sempre Galzeran, Mirant al Cel, Solstici i la colla Maig. De tots aquests enfrontaments es va arribar a una final de Mans Amigues i Mirant al Cel i Galzeran, que va quedar quarta, i en tercera posició la colla Maig. Pel que fa als veterans, en un dels grups hi havia les Cireres de Ceret, que jugaven a casa, Dansaires de Maig, Ressò i Sabadell, i a l'altre grup, el Vera Dansa Tramuntana, Aire Gironins i Amics Dansaires. De tots plegats, va guanyar l'Albera Dansa contra Sabadell. En tercer lloc hi va quedar Amics Dansaires de Cassà i en quarta posició, Aires Gironins. Pel que fa a la categoria infantil, fusionades les categories infantil i alevina, en primera posició hi va quedar Il·lusions de Cassà, seguida d'Antaviana Jove de Tordera, en tercera posició Xiroia de Barcelona i en quarta posició els alevins Taps, també de Cassà de la Selva. Anem a escoltar aquesta sardana que va fer esclatar l'eufòria a la plaça per la final d'aquesta Copa Catalunya de Ceret. És el Parc de la Guineu de Pere Fontàs. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és de 1976, dedicada a l'agrupació sardanista L'Ideal d'Enclavé de Barcelona. L'escoltem, és de Pere Fontàs.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I anem al territori.
1: Connexions al territori.
2: Aquest dissabte al vespre, l'agrupació sardanista Sant Feliu de Codines va celebrar la 24a edició del seu aplec de la sardana al pati de l'Escola FEDAC de Sant Feliu amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Hi va haver sopar popular, concurs de colles improvisades i ressupo de mitjanit. Sant Feliu de Codines encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest cap de setmana també l'agrupació sardanista de Ripoll ha celebrat la 73a edició de l'Aplec de Ripoll amb actes de divendres a diumenge. Diumenge es va dur a terme la diada central de l'Aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenívola de Sabadell, el passeig de Regull. Imatges a les nostres xarxes socials. I l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols va organitzar una ballada més del seu cicle de sardanes d'estiu divendres a la nit, en aquesta ocasió amb la cobla Bisbal Jove del Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols. I per acabar, l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell va organitzar aquest dilluns una ballada de sardanes per la seva festa major amb la cobla La Principal de la Bisbal a la plaça Nova amb sardanes de veu mala, molina o cassó. Escoltem una sardana dedicada a l'aplec de Sant Feliu de Codines, més concretament el primer aplec. És de l'any 2002 i és de Josep Farràs. L'escoltem a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

0: poblejant.cat. T'has llegit les bases?
1: Ja s'ha obert la convocatòria pels Premis Capital de la Sardana 2026, uns guardons impulsats per Som Sardana que reconeixen persones, entitats i iniciatives que han contribuït a la promoció de la sardana. Des d'avui fins al 30 de setembre, qualsevol persona, entitat o institució pot presentar candidatures per optar a les diferents modalitats. Entre els reconeixements hi ha les medalles, el mèrit sardanista i musical, els premis a l'entitat, activitat, la formació, la comunicació i l'impuls sardanista nou de l'any passat, i també els reconeixements als aniversaris d'entitats, concursos, aplecs i programes de ràdio que assoleixen fites destacades. Pel que fa a les medalles, doncs les decideix la mateixa organització, però pels premis doncs es poden presentar categories. En el cas del premi a l'entitat, es reconeixeran entitats que desenvolupin propostes innovadores en el camp de la sardana o la cobla. A l'activitat es reconeixeran entitats o persones que han aportat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana o la música per a cobla. En el cas de la formació, es reconeix doncs algun projecte o eina educativa que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana o la música de cobla, tant a grans com a petits. I en el cas del premi a la comunicació, es reconeix a una entitat o persona que destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana. A l'impuls sardanista, el reconeixement és per les persones que hagin destacat per la seva trajectòria, iniciativa o dedicació en la promoció, difusió o defensa de la sardana. També doncs les entitats que facin 50, 75, 100, 125 anys doncs poden presentar la candidatura per ser reconegudes pels seus aniversaris o també per als programes que tinguin 1.500, 3.000 o 5.000 emissions. El veredicte es farà públic el 21 d'octubre al Vendrell. Aquell dia es coneixeran les persones distingides amb les medalles al mèrit, els finalistes de cada categoria, les mencions territorials i el reconeixement d'aniversari. Els premis es donaran el 14 de novembre al Vendrell, actual capital de la sardana. Les bases completes de la convocatòria ja estan disponibles a la web de Som Sardana. Escoltem el Vendrell, capital de la sardana de Nevat, a càrrec de la Cobla Ressò. És una sardana estrenada aquest mateix març de 2026.

0: Això era el Vendrell, capital de la sardana, d'en Nevat.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, agenda de juliol i principis d'agost. Comencem a dimarts 28 de juliol. A 2 de 12 són les Santes de Mataró i per això hi ha ballada al pati de la residència municipal Sant Josep amb la cobla, la principal de la Bisbal. A la 1 a Mediona hi haurà ballada de festa major amb la cobla Catània i a la tarda... De dimarts 28 de juliol a les 7 a Llafranc, ballada amb la principal de Banyoles. A un quart de 8 hi haurà concert al pati de la residència municipal Sant Josep de Mataró amb la cobla, la principal de la Bisbal. I a 2 de 8, cicle d'estiu de Torroella de Montgrí, una ballada amb la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Girona hi haurà la ciutat de Girona amb una ballada i a les 9 del vespre, a Vallirana, ballada amb la ciutat de Terrassa pel seu cicle d'estiu. Dimarts que ve també sardanes a la fresca Terrassa amb la cobla Montgrins a partir de les 9 del vespre i a les 10 de la nit de dimarts a Puigcerdà hi haurà la Canigó. Activitats de dimecres 29 de juliol. Doncs a Palamós hi haurà 2 de 10 la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Matadepera, hi haurà la principal de la Bisbal. I a les 10 de la nit de dimecres que ve a Castelló d'Empúries hi haurà la Copla Rossinyolets. També a les 10 de dimecres que ve a l'Escala hi haurà la principal de Banyoles. I dijous 30 de juliol a les 8 a Riudoms hi haurà la cloenda de sardanes a la fresca amb una ballada amb la principal del Llobregat i a les 9 del vespre Banyoles hi haurà el cicle 7 de 7 amb la copla i banda del col·legi Santa Maria de Blanes. A 2 de 10 cicle d'estiu a Banyuls amb la copla als Casanovas i també a 2 de 10 nits d'estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la ciutat de Girona. També dijous que ve a les 10 a Calonja i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí a la mateixa hora Sant Pere Pescador hi haurà la principal de Banyoles. També a les 10 a Llançà hi haurà la principal d'Olot i a les 10 també a Vilassar de Mar sardanes a la fresca amb una ballada amb la copla marinada. Passem a divendres 31 de juliol perquè a les 6 és festa major a la Garriga i hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda hi haurà una doble ballada a Olot, el Firal amb la Sol de Banyuls i la Juvenívola de Sabadell i a 2 de 8 a Vacarisses hi haurà una ballada de festa major amb la Sabadell. Divendres que ve també hi ha la 21ena Sardanes a la Fresca del Segrià, un cicle de sardanes amb la Bellpuig Copla a Puigverd de Lleida. A les 9 de la nit i a 2 de 10, divendres que ve a Manlleu, hi haurà la Bisbal Jove que clou el cicle d'estiu de Manlleu. Divendres que ve també a 2 de 10 ballada de sardanes a Premià de Mar amb la Marinada i també a les 10 de la nit a Sils hi haurà sardanes a la fresca amb la principal de Cassà. A les 10 de la nit de divendres també a Tordera hi haurà la ciutat de Girona i a Figueres la Flama de Farners a la mateixa hora. Dissabte 1 d'agost, encetem l'agost a les 10 del matí a Cabrera de Mar amb una ballada de festa major amb la ciutat de Manresa i a les 11 hi haurà l'acte d'inauguració del monument de la sardana del Pla de Santa Maria. Atenció, amb una ballada amb la Reus Jove. Dissabte d'agost també hi ha la Festa Major d'Andorra la Vella. Hi haurà una ballada amb la Vents de Riell a les 12 i a les 5 de la tarda doble ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu a Ribes de Freser amb les coples, la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. També 2 de 6 de dissabte a Torelló hi haurà una doble ballada de Festa Major amb la Salvatana i la Canigó i a les 6 de la tarda a Vilallonga de Ter hi haurà una ballada de festa d'estiu amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve a 3 quarts de 7 del vespre, Festa Major a la Garriga amb una ballada amb la Sant Jordi i a les 7 de la tarda a Solsona hi haurà la juvenil ciutat de Solsona. Dissabte d'agost també a les 7, Festa Major de Caldes de Malavella amb una ballada amb la ciutat de Girona i a 2 de 8, cicle d'estiu de Malgrat de Mar, dissabte que ve amb la principal de Banyoles. Dissabte 1 d'agost també hi ha el 33è aplec de la sardana de les Borges Blanques a partir de 2 de 8 i a 2 d'11 de la nit amb la Reu Jove i la Vents de Riella i també a 2 de 9 Festa Major de Tona amb una ballada amb la principal del Llobregat. També a les 10 de la nit a Lloret ballada amb la Sant Jordi i passem a diumenge. perquè a les 12 hi ha el concert vermut de Festa Major Narcisa Freixes de Sabadell a la Garriga, amb la cobla Maricel. També a 4:45 de la tarda, 26è aplec de la Sardana de Mollà, amb les cobles Lluïsos, Cobla Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. Diumenge 2 d'agost també a les 6 hi ha ballada a Sant Joan de les Abadesses amb la principal d'Olot, i a 6:45 a l'Ella hi haurà ballada de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. Diumenge que ve també a les 7 ballada a l'Esquirol amb la Canigó, i a la mateixa hora a Caldes de Malavella hi haurà la Ciutat de Terrassa. També a les 7 al Vendrell hi haurà la Mediterrània, i a 6:45 de diumenge a Sant Pol hi haurà la Flama de Farners. A Malgrat de Mar a la mateixa hora hi haurà la Ciutat de Granollers, i a la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. També 6:45 de diumenge a Cervera, el cicle d'estiu continua amb la Vell Puig Cobla, i a la mateixa hora a Blanes hi haurà la Cobla Xaloc. A Pineda a la mateixa hora hi haurà la principal del Llobregat, i a 6:45 també a Castelldefels i a Sardanes amb la Vila d'Olesa. El 2 d'agost també a Andorra la Vella hi haurà ballada a 7:45 amb la principal de la Bisbal per la Festa Major, i a Calella a 6:45 també hi haurà la Bisbal Jove amb una ballada. A partir de les 8 del vespre de diumenge que ve a Bellpuig hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, i a 8:00 a Palamós hi haurà la Foment del Montgrí amb la ballada de Festa Major de Sant Joan de Palamós. Diumenge que ve també a 8:00 a Gramunt hi haurà la Reus Jove pels cicle d'estiu, i a la mateixa hora el cicle d'estiu de Premià de Dalt hi haurà la Baix Llobregat. També diumenge que ve a 9:00 del vespre, Sardejou de Festa Major amb la Contemporània a la Garriga, i a 11:15 a Sant Feliu de Guíxols, ballada diumenge que ve amb els Rossinyolets. Passem a dilluns 3 d'agost, perquè a 6:00 hi ha ballada de Festa Major a Pardines amb la principal de Banyoles, i a 7:00 també és Festa Major a Andorra la Vella, i hi haurà una altra ballada amb la principal de la Bisbal. Dilluns que ve també a 9:00 del vespre, ballada a Perpinyà amb la Mil·lenària, i a 10:00 hi haurà sardanes a Olesa de Montserrat amb la cobla Vila d'Olesa. Dilluns que ve també a 10:00, ballada de sardanes de Santa Coloma de Farners amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem... doncs el 40è aplec de la Sardana del Pirineu a Ribes de Freser, que arriba diumenge que ve, 2 d'agost, amb actes el dia 1 d'agost. Aquest aplec comença 2:11 i continua a 4:00 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada.
1: Cuplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I continuem aquest programa d'estiu amb una gran obra per a cobla, Tirant lo Blanc, que consta de 4 actes: El casament del rei d'Anglaterra, Desfeta i mort del turc, Prometatge d'en Tiranina Carmesina i Balls i festes de la Gran Victòria. Això en el cas d'aquesta adaptació per a cobla. Una obra arranjada per a cobla per Joan Lluís Moraleda i que està inspirada en l'obra cavalleresca del valencià Joanot Martorell, que forma part de l'imaginari col·lectiu dels Països Catalans. L'obra de Martorell, impresa per primera vegada a València l'any 1490, es gesta segurament arran de la caiguda de Constantinople, capital de l'Imperi Romà d'Orient, en mans dels turcs el 1453. La seva obra reflecteix en un relat de ficció el pensament del mateix autor, que creia que la caiguda de l'Imperi Romà d'Orient no havia estat inevitable i encara somiava un alliberament de Constantinople. El protagonista homònim salva l'imperi de la ruïna i venç els turcs a diferents parts de la Mediterrània abans de morir d'un mal de costat. El compositor presentava l'obra per a cobla inspirada en la novel·la El Premi Saret Banyoles, i guanyava l'edició de Banyoles per a obres de cobla l'any 1986. Uns premis que li van fer aconseguir molta popularitat dins el sector de la cobla, tal com explica ell mateix en la darrera entrega del projecte Fe de Músic, que signa Jordi Molina i que edita el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. El cas és que Moraleda no ha estat l'únic compositor inspirat per la novel·la de Joanot Martorell. D'aquesta ja llegenda cavalleresca. Se n'ha produït moltíssima música, com per exemple la cantata escènica Tríptic del Tirant d'Amando Blanquer, estrenada a València el 1990 amb motiu del 500 aniversari de la novel·la, o la banda sonora de Tirant lo Blanc de José Nieto el 2006. Nosaltres avui escoltem la versió per a copla de Joan Lluís Moraleda. Això és Tirant lo Blanc. L'escoltem a càrrec de la Copla Montgrins i es pot recuperar el disc Música Catalana Contemporània de la Copla Montgrins.

0: simplejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Banyoles acull del 17 al 27 de juliol una nova edició de l'Etno Catalonia, una residència, gira i festival internacional que reuneix una trentena de músics d'entre 16 i 30 anys procedent de diversos països per compartir repertoris, aprendre músiques d'arrel, també catalanes, i construir un projecte artístic col·lectiu que culmina amb una gira de concerts per Catalunya. Entre les cites destacades i del que fa a la Copla hi haurà l'escenari dels etnonians, la participació de la Transmediterrània Rània Orquestra, que és un projecte que té instruments de cobla i que també serà a l'Amsó de Cobla aquest agost, i el concert final de l'Orquestra Internacional previst pel 26 de juliol. També hi ha programat per aquest dissabte l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC, amb el seu espectacle Crui a l'Auditori de Banyoles.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, tanquem aquesta edició de juliol, la 497, es diu ràpid, del Coblejant, amb Festa d'Estiu, una sardana molt balladora d'Olivier Marquès que s'estrenava el 2013 a Béziers. El títol original era 21 de juny a Béziers, però es va canviar i després va aconseguir l'accèssit al Premi Popular de la Sardana de l'any 2013. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
1: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
5: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
4: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
5: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
4: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
5: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
4: Reserves al 930-234-522.
5: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. El govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar ofegaments. Des del 15 de juny i fins avui, 24-25 de juliol, han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 3 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció dels Ofegaments, l'executiu ha recordat algunes recomanacions, com nedar en companyia d'altres persones i, sempre que sigui possible, escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. L'incendi forestal en una zona inaccessible de la Serra de Roques, Codolles, a Farrera, al Pallars Sobirà, està estabilitzat des d'un quart de 12 de la passada nit. Les tasques del cos d'emergències es van veure dificultades al llarg de la jornada d'ahir pel fet que les flames cremaven en un punt d'alta muntanya al qual era complex arribar per carretera. Hi van arribar a treballar 34 dotacions, de les quals 12 mitjans aeris, que es van anar retirant amb l'arribada de l'ocàs. L'incendi ha afectat una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. La previsió és que avui els bombers hi destinin 6 camions i diverses unitats terrestres més. A tot això, els bombers han ordenat, en el que portem d'estiu, 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats en total. El cos de la Generalitat explica que, de les diferents vies d'autoprotecció davant d'un incendi, el confinament és la més eficient i ràpida i menys arriscada que l'evacuació. Parlem també de mobilitat. La circulació de la línia R3 de Rodalies ha quedat suspesa per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari, segons ha informat Renfe. Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada Bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En plana cultural, Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival a Barcelona, que va arrencar amb força el vespre i s'ha allargat fins passada la mitjanit. A part de l'artista porto-riqueny, aquesta nit també han actuat noms com Juan Magán, De La Rose, De La Osa o Lola Índigo. I en plana esportiva, l'Espanyol juga a 10:45 d'aquest matí, d'aquí uns 30 minuts, el seu tercer partit de pretemporada serà davant el Sabadell a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque. A tot això, Antonio Roca ha marxat cedit al Mallorca, mentre que el Barça va debutar amb victòria el passat vespre en la pretemporada, superant l'Europa. Ho va fer per 4-1 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
9: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en fer un bon esmorzar per la família.

Molt bon dia i bona hora. No us sorprengueu, la sintonia és la mateixa, però el programa, en comptes de ser Temps era temps, que el farem, si Déu vol, els dijous, durant el que queda de juliol i tot el mes d'agost, estarem aquí, dimarts i dijous, però el dimarts es diu Temps d'estiu. O sigui que espero que el programa us agradi, és una selecció de música que jo crec que us agradarà, anirem posant i fent comentaris, i si algú vol trucar, els telèfons estan oberts, i com sempre, el 93-795-7912. Llavors, començarem posant una cançó que tots coneixeu, que us agrada molt, a mi també m'agrada molt, i del nostre estimadíssim Christian, que ens interpreta Còncavo i Convexo.

Bé, resulta que he anat tan llançada al ser el programa nou i tot això que m'he descuidat de dir que avui estem aquí la Martina, una nena preciosa de tècnica, perquè a l'Eric el tenim de vacances, per això no podrem fer el programa temps era temps el dissabte, ja he dit que el farem el dijous, però la Martina és una tècnica superxula, molt guapa, amb uns ulls preciosos, després la veureu perquè ens faran una foto i la penjarem per ahí perquè tothom la vegi. I la Rosa Montner, perquè ja ho sabeu, que junts ens ho passem molt, molt i molt bé. I si voleu trucar, també, 93 795 79 12. I a continuació, per la perruqueria La Pelo de la platja de Cassà número 2, m'han demanat una cançó que es diu Reflejos, oi que reflexos o reflejos, que l'escoltarem a continuació, dedicada a elles, que són unes veïnes fantàstiques i, a més, unes grans professionals, col·leguilles meves. Vinga, endavant amb Reflejos.

Molt bé, doncs després d'escoltar aquesta cançó tan així, aquesta és més actual, passarem a fer una miqueta d'història i escoltarem el nostre admirat Django, que ens interpreta una cançó tan bonica com Corazón Mágico.

Molt bé. Doncs, a continuació, escoltarem a l'Elvis. Us en recordeu? Quan anàvem als guatiques i ballàvem. Que guai era l'Elvis, eh? I han passat molts anys, se'n va anar. Però la seva música ens quedarà per sempre, sobretot els que tenim una edat i havíem disfrutat tant ballant o escoltant les seves cançons. Ens interpreta I Want You, I Need You, I Love You.

Uf, acabo d'aterrar. D'aterrar del viatge que m'ha fet fer aquesta cançó. Mare meva, jo tenia 14 anys quan la ballava. I, uf, com m'agradava, que bé m'ho passava. I com jo, doncs, molta gent. Bé, a continuació escoltarem una altra cançó que va fer furor a principis dels 80, del José Luis Perales, que parla una miqueta del desamor. I com és ell,

Uau, que bonica. Bé, la propera cançó és una cançó que ja ho he dit moltes vegades, em sembla, públicament, que la primera vegada que la vaig escoltar és una cançó del Roberto Carlos i és Un milión de amigos. La primera vegada que la vaig escoltar, jo anava amb el cotxe, amb el meu marit, i li vaig dir, algun dia, jo tenia 27 o 28 anys, i li vaig dir, algun dia jo tindré un milió de amigos. I avui, als meus 81 anys, us asseguro que sento que tinc un milió de amigos. Per tots vosaltres, Roberto Carlos.

Bé, aquest programa bàsicament està dedicat a la música doncs, dels anys 80, dels anys 70, dels anys, en fi, variada, no? Més actual. I els dimarts serà sempre en espanyol, o sigui, en castellà, en anglès, en francès, en italià, o sigui, serà variada. I el dijous, que farem Temps era temps, indiscutiblement, amb la participació dels oients també, si voleu, com sempre, però que avui també sabeu que ho podeu fer, però, clar, si ens demanen una altra cosa, doncs la posarem. Però, en principi, el dijous serà tota en català. Jo vaig començar el programa que feia jo sola, que es deia Torna la nova cançó. En aquests moments hi ha quantitat de cantants, de grups que canten en català, que canten unes cançons fantàstiques, com els Tiets, o com el Doctor Prats, o com el... jo què sé, els Figaflowers, uns quants més, no? Aleshores, ara continuarem amb una cançó d'un noi, d'un nano, bueno, ara ja no és tan nano, d'un nano que és malagueny, i la seva mare és francesa. I ell parla un català més bé que jo. Va sortir, va cantar una cançó a la Marató de TV3. Però avui ens cantarà la cançó que el va fer famós. Ell anava cantant per pubs, bueno, per bars, ara no hi ha pubs, bars d'aquests musicals i tal, per allà a Màlaga, i després és autor, penjava les cançons a internet, al YouTube, em sembla que eren, i així es va fer famós. Sobretot amb aquesta cançó que escoltarem ara, que es diu Solo tú y tú.

aquesta cançó és tan maca, la trobo tan... a més, aquest nano és que és tan senzill, és tan... m'encanta. Bé, i ara escoltarem una altra cançó, que és un himne, també del José Luis Perales, i que, ojalà, el que diu la cançó es fes realitat, perquè veritablement la humanitat, i no diré el que està passant ara en el món, sinó el que ha estat passant sempre, no? A vegades ho he dit, que com diu el Justo Molinero, la humanitat som la gran xapussa de Déu. Però, mentre hi hagin infants, doncs la cosa ens dona esperança. Escoltarem Que canten los niños.

Molt bé, doncs després d'aquesta cançó d'esperança, aquesta setmana passada, dia 15 exactament, jo tinc una neboda maquíssima que va canviar de dècada i li agrada molt, molt el Sabina. Llavors, per la Sílvia, la neboda, vaja, més gran del món, escoltarem en Sabina amb I nos dieron las 10.

Molt bé, doncs després d'haver escoltat el Sabina, escoltarem una cançó que explica una història que em recorda molt a una història que em va explicar, o que explicava un amic meu. Clar, de l'època ja no hi és, ha marxat molta gent de la penya que érem quan érem joves.

0: Molt bé, i com que tenim uns oients molt obedients i molt fidels, tenim una trucada. Bon dia, bona hora. Amb qui parlem, sisplau? Bon dia,
1: pues aquí,
0: guapíssima. Bon, què tal?
1: Aquí la fidelíssima, eh?
0: Oh, i tant, i tant.
1: Ai, senyor. Bueno, jo és que la ràdio és mi gran companyera de vida.
0: Sí, oi, la ràdio és vida, carinyo.
1: Sí, senyor, sí,
0: senyora. L'altre dia que vam fer col·lapse, un resum, jo ja l'havia vist quan el vam fer en directe, i va sortir la Maria Luisa Solà.
1: Maria Lluís... Una gran radiofonista, sí senyor.
0: La Maria Luisa Solà és una...
1: Sí, doblava, no?
0: És
1: també,
0: la millor dobladora que inclús la Sigourney Weaver li van donar un premi aquí a Espanya.
1: Sí, sí.
0: No sé si va ser pels Goya o què, li van donar un premi i la va nomenar. Sí, va donar-li les gràcies per lo bé que la doblava. Bueno, ha doblat infinitat d'actrius...

0: fenomenal. Sí, sí, sí. Però la Maria Luisa Solà, jo tenia a cada emissora les parelles quan, del radioteatre. Sí, i la Maria Solà i el Jaime Peribáñez eren la parella de Ràdio Espanya de Barcelona quan feien el teatre. Sí, sí, m'encanta. Sí, sí, sí. Bueno, doncs pues això. I tu ets un amant de la ràdio, com t'he de ser? Com
1: sí,
0: som?
1: Sí.
0: Com
1: bueno, som? La veritat és que va ser la meva mare que em va aficionar, perquè mira, cada dia quan sortia jo del col·le a les 12, perquè després tornàvem, doncs allà a Barceloneta, a les Monges, bueno, pues ella, jo arribava just a les 12 per escoltar Cascabel, los cuentos, m'entens?
0: Cascabel, ella... no, Cascabel era la nit, era el tambor el que escoltava.
1: Això, ai, sí, veus,
0: escoltava
1: ja
0: el tambor.
1: Canvio, sí.
0: A dos quarts de nou de la nit feien Cascabel.
1: Ja no me'n recordo bé. Sí. Bueno, la qüestió és que ella doncs, sempre m'ho tenia preparat per escoltar-ho, després ella escoltava l'Helena Francis, sí, ella també era molt amant de la ràdio, saps?
0: Sí, vull dir, sí, home,
1: aquelles
0: tots.
1: Ràdios, que m'entens? O sigui, que era molt, molt maco. I mira, i ara, doncs, molt bé, això d'animar-nos també aquí els estius. I mira, saps què he pensat? Que com que és les canciones del verano, tu.
0: Sí.
1: I com que tu dius que comences als 70,
0: sí,
1: doncs demano la que va ser, que la nena l'ha buscat, la canció del verano de l'any 70, que és Un rayo de sol.
0: Molt bé, molt bé.
1: Escolta, però este sol, este querido amigo también, que no sea tan fuerte rayo, tu.
0: Hosti, tu, s'està passant...
1: Perquè no se pot aguantar esto, tu.
0: S'està passant molt al Llorenç, S'està passant
1: aquí,
0: molt
1: exacto,
0: perquè...
1: Exacto, el Lorenzo.
0: Perquè, de veritat, que surts al carrer... Mira, jo ara estic aquí a l'estudi, que estic sola.
1: Hosti, tu, quina suada, sí.
0: I de veritat que tinc... Gairebé tinc fred. Però és que penso en el que sentiré quan surti al carrer. És horrorós, de veritat.
1: Ai, senyor. Bueno, carinyets, pues vinga, bon estiu,
0: petó molt fort, reina, no? Sí. Bueno, i el divendres... Temps era temps. Ai, el dijous, temps era temps.
1: No, no sé si podré, perquè haig de baixar... M'han operat de catarates, ja t'ho vaig dir, no?
0: Sí.
1: I ara demà tinc de baixar aquesta tarda vespre per dormir allà, i demà tinc d'això, com es diu, visita, de revisió. I després, el dijous, haig d'anar... també miraré d'anar al port, perquè saps que baix els divendres, que sí, per això baixo, no? Però miraré d'anar i així ja pujaré dijous a la tarda, divendres. O sigui que no et podré trucar.
0: Bueno.
1: Potser dissabte no
0: dissabte
1: fas programa.
0: No, dissabte no hi haurà programa.
1: Vale, pues
0: fins al mes de setembre no tornarà a haver temps era temps el dissabte. El que passa és que l'hem traslladat a dijous, per més que res, pels oients i tal. Però vaja...
1: Pues al principi, els dijous, no crec que pugui, perquè faré el del divendres el dijous.
0: Que em sembla molt bé.
1: Sí, sí. Però... I el dimarts, pues, ja veus que...
0: Sí, sí, aquí, fidel, com sempre.
1: El rayo son donde me llaman
0: voy. Molt bé, carinyo, molt bé, reina.
1: I aquí me tienes, fent-te també companyia i suport.
0: Molt
1: bé. Carinyet?
0: Vinga, moltes gràcies, reina.
1: Doncs, una abraçada.
0: Si Déu vol. Bon dia. Adéu, que vagi bé. Adéu. Doncs, Un rayo de sol.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en fer una excursió amb els amics i acabar deshidratats.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en encendre el ventilador.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu aquest dissabte al matí a la C31 al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:15. A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'ampara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos, que han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. De fet, tenim diversos accidents arreu de la via de les carreteres catalanes, causant diverses retencions importants. També està tallada, per exemple, la C-65 a Llagostera en sentit Palamós per un accident amb desviament per la C-35. Per això hi ha retencions tant a la C-65 com a la mateixa C-35 en sentit a la costa. Està també tallada la carretera BV-4511 a Santpedor per un altre accident. I hi ha també un carril tallat a la C-58 a Torre Baró en sentit Barcelona a causa també d'un xoc. Aturades des de Montcada, per tant, a la C-58 i a la C-33 en sentit al nus de la Trini. I hi ha fins a 11 quilòmetres de retencions a la P7 entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal en sentit Tarragona. També congestió entre Montmeló i Mollet en sentit Girona a la mateixa autopista AP7. D'altra banda, una persona ha mort ofegada al canal marítim d'Amposta. Es tractaria d'un jove que estaria a la zona aquest divendres banyant-se amb una altra persona que sí que va poder sortir de l'aigua. En ser alertats, serveis policials van començar la recerca i van activar els bombers. Finalment s'ha trobat el cadàver cap a 4:45 de la matinada a l'altura de Balada. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una 50ena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Exigeixen que es dimensionin correctament les plantilles, jornades laborals adaptades a les condicions climàtiques i reconèixer el socorrista com un treballador polivalent sanitari. Convocats per la CGT asseguren sentir-se desemparats i demanen un canvi de model que freni la privatització del salvament i el socorrisme. A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar aquests ofegaments. Des de, com dèiem, el 15 de juny i fins a avui, 25 de juliol, han mort 14 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 3 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% en el cas de les platges i d'un 80% en el cas de les piscines. Per això el govern crida a la precaució. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en intoxicar-se amb esprai antimosquits.

Bé, doncs després del butlletí de notícies de Catalunya, de la xarxa, tornem a estar aquí. I començarem la segona hora del programa amb una cançó de l'Albert Hammond, que aquest xicot és de Gibraltar. Clar, aviam, legalment és anglès, però clar, Gibraltar, Andalusia, i parla un andalús, suposo que deu parlar l'anglès igual, sí, perquè també té cançons en anglès. Però aquesta, ell, als anys 80, principis dels 80, va fer una recuperació d'una cançó que havien cantat als anys 50 els vocalistes que anaven amb les orquestres, com el Juanito Segarra o així, i va fer una versió de La Espinita. O sigui, eres com una espinita. O sigui, per vosaltres i per nosaltres i per tothom que la vulgui escoltar, perquè ja sabeu, aquesta emissora i aquest programa a través de les redes es pot escoltar arreu del món. Per tant, pel món mundial, La Espinita de l'Albert Hammond.

Me estás matando. Bé, aquesta cançó jo la recordo de quan era joveneta, tenia 12 anys així, i després l'Albert Hammond va fer aquesta versió i la trobo preciosa. El que passa és que el temps passa tan de pressa que, és clar, jo la recordo dels anys 50 i ell va fer la versió als anys 80. I bueno, però la seguim escoltant el 2026. Ara escoltarem una altra cançó que també és nostàlgica total, que també a mi em transporta, però em transporta la cançó, perquè les cançons d'en Serrat és el que tenen, no? Són tan autèntiques. Doncs escoltarem Mi Niñez.

0: Ai, ¿dónde fue mi niñez? On està la nostra infantesa? Però que feliços vam ser, eh? I ens mancava de tot, però com que no sabíem que existia, érem feliços amb el que teníem, i molt feliços jugant a xerranc, o a tocar i a parar, o allò que en deien xurro, media manga i mancotero, o, en fi, eren tantes coses tan divertides.
1: Però bé.
0: Ara jugant amb una maquineta, amb un telèfon, però potser algun dia es tornen a enganxar. A continuació, escoltarem una veu que a mi m'enamora, una dona que canta de meravella, que és l'Ana Belén, amb El hombre del piano.

Molt bé, estupendo. Aquesta cançó és espectacular. I ara, a continuació, escoltarem una orquestra que a mi em porta uns records també meravellosos, i a vosaltres, segurament a tothom. El Frank Purcell ens interpreta el Concord.

Bé, i hem començat amb el Christian, un dels cantants que tenim en el programa Temps era temps. I ara escoltarem a l'altre, en Jan, que ens interpreta, jo sempre poso aquesta, però podem variar, eh? La xica bombón.

Bé, del Jan, una de les coses que fa de meravella és recitar. Però, clar, en recita quan ve el programa en directe. O sigui que no ho tenim enregistrat en el YouTube. Bueno, no ho té registrat en el YouTube i així, però... en fi, jo algun dia ve i ens recita, que de veritat, que a més de cantar, recita de meravella. Ara, a continuació, escoltarem... A què havíem dit? A la Rosana, exacte, sí, la tinc aquí. A la Rosana, aquesta noia canària, que també va començar tocant així per amics, en bars, en cafeteries i tal, a Canàries, i encara no hi havia les xarxes quan ella va començar. Però va fer una cançó que la va catapultar i té unes cançons molt maques. La primera cançó que jo li recordo així molt i molt maca és Si tu no estàs aquí.

Ai, a mi també em falta l'aire, perquè no està aquí. Bé, i a continuació canviem el xip i d'aquesta veu tan dolça de la Rosana passem a la veu potent i, a més, amb un ritme de rock fantàstic de l'Elvis amb King Creole.

Molt bé, doncs ara, després d'aquesta romàntica cançó del Camilo Sesto, escoltarem una altra vegada el José Luis Perales amb I tu te vas.

Aquesta cançó que acabem d'escoltar, el I tu te vas, m'ha traslladat a l'any 75, 1975, camí de Santander, que anàvem amb el cotxe, i la vaig escoltar per primera vegada i em va agradar moltíssim, i és una cançó. El Perales, de totes maneres, de veritat que té cançons molt, molt maques i que les anirem posant. Ara, a continuació, jo, ja ho sabeu que ho he dit milers de vegades, soc serratista en vena, i escoltarem en Joan Manuel Serrat. Abans l'hem escoltat amb mi niñez i ara l'escoltarem amb una cançó molt de l'època també, dels anys 70, poco antes de que den las 10.

Bé, i després d'aquesta cançó nostàlgica tan maca i tant de l'època, escoltarem una altra vegada Frank Purcell amb la banda sonora del Padrino, el 2. L'única pel·lícula, l'única trilogia violenta, que surts esquitxat. O sigui, quan deies, sorties esquitxat del cine. La pantalla de la tele t'esquitxa, no? Jo no m'agraden les pel·lícules violentes gens ni mica, però aquesta, no sé per què, és una pel·lícula que... Aquestes són unes pel·lícules que les he vist moltes vegades, però és que la música és preciosa. El Padrino 2.

Molt bé, i com que tot té el seu final, ara se'ns en va la Martina, aquesta nena que està en pràctiques, que té 21 anyets, i que ho ha fet fenomenal. Ens hem entès de fàbula. Molt bé, molt bé. Un 10 sobre 10, carinyo. Ho has fet molt bé. I ara em quedo amb l'altra campiona, que és la jefa dels tècnics, la Marina. I bé, i a més, ja anem a posar l'última.

cançó, perquè ja ens despedim. En principi, fins al dijous, que farem El temps era temps, durant, ja ho he explicat, durant el mes de, el que queda de juliol i el mes d'agost, després tornarem els dissabtes, si no vol, i ja ho sabeu, estarem aquí amb la tècnica que ens toqui, en principi, possiblement sigui la Martina, i la Rosa Montner, perquè hi ha els oients que escoltin, i els que vulguin trucar, ja sabeu que amb la Rosa Montner ens ho passem molt, molt i molt bé. I us deixem amb la veu. Hem començat amb el Christian i acabem amb el Christian amb Hoy tengo ganas de ti. Fins divendres, si Déu vol, i fins dijous, si Déu vol, a les 11. De 11 a 1. Adéu. I no sé per

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en jugar a pales a la platja.
1: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!
0: A Bojos pel Cine. Bojos pel Cine. Et recomanem pel·lícules i sèries en cartellera i pentinem els catàlegs de Netflix, HBO i d'altres plataformes. Cada dimarts a les 11 de la nit, Cthulhu, Sandrowski i el senyor Pardal. Els Bojos pel Cine et porten una manera diferent de veure cinema a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Ràdio Arenys. Actualitat, entrevistes, política arenyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys, la primera en informació.
2: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: Una curiositat intrigant és el fenomen conegut com la cascada de sang a l'Antàrtida. A la glacera Taylor hi ha un llac subglacial que, en entrar en contacte amb l'aire, forma una cascada d'aigua tenyida de vermell, donant-li el seu nom tan peculiar. Aquesta coloració és deguda a l'alta concentració d'òxid de ferro a l'aigua que prové d'un llac salí ocult sota el gel. Aquest llac, conegut com el llac de la cascada de sang, conté nivells molt alts de sal, cosa que impedeix que es congeli fins i tot a temperatures extremadament baixes, mantenint un ambient únic per a formes de mida microbiana extremòfila. L'aigua d'aquest llac és extremadament salada, més que no pas l'aigua del mar, i conté nutrients que han estat aïllats per milers d'anys, cosa que ha permès el desenvolupament de microorganismes que poden sobreviure en condicions extremes. La cascada és un recordatori de com la vida es pot adaptar a ambients inhòspits i ofereix als científics una finestra per estudiar la resistència i adaptabilitat de la vida en condicions que imiten altres planetes, com ara Mart.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Una persona ha mort ofegada al canal marítim d'Amposta. Es tractaria d'un jove que estaria a la zona aquest divendres banyant-se amb una altra persona que sí que va poder sortir de l'aigua. En ser alertats, serveis policials van començar la recerca i van activar els bombers. Finalment s'ha trobat el cadàver cap a 4:45 de la matinada a l'altura de Balada. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García, secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
2: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades. Treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí. No ens fan cas.
1: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar ofegaments. Des del 15 de juny, com dèiem, i fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament. Representa un increment del 31% a les platges, però d'un 80% a les piscines. D'altra banda, un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu aquest matí a la C31 al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:45. Pel que fa al trànsit, retencions importants també en diverses vies. A l'AP7, a Montmeló, la Roca, en sentit nord, a la mateixa AP7 entre el Papiol i Martorell, en sentit sud, a la C32 a Mataró, en sentit nord, i també per diversos accidents a la C58 a Montcada, en sentit Barcelona, a la C65 i a la C35 a Llagostera, en sentit costa també per un xoc, i a la 2 a Jorba, en sentit Lleida, en aquest cas, per unes obres. També parlant de mobilitat, la circulació de la línia R3 ha quedat suspesa per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada Bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol. Abans de la incidència, aquesta línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. D'altra banda, en plana esportiva, el Barça va debutar ahir amb victòria en pretemporada superant a l'Europa amb un resultat de 4-1 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

Benvinguts, benvingudes, benvingudes i benvinguts. Bon migdia a tothom, bon matí. Realment, alegria i tristor a la vegada, perquè estem en aquest dissabte, estem ja tancant temporada i estem ja gestionant el que té de ser la nova temporada a Ràdio Arenys. Nosaltres és el darrer programa que fem el mes de juliol i estem molt contents perquè tenim dos convidats, tenim una trucada, tenim una entrevista i d'alguna manera també és una petita despedida que fem a tots aquells que cada setmana ens acompanyeu de 12 a 1 aquí a Banyes de Mar. I com que estem de bones històries i tal, realment jo no entenc alguns governants que tenim. No els entenc, ja no com pots tenir la cara tan dura, sinó com pots mentir i pensar que els altres tenim un coeficient intel·lectual molt per sota dels ratolinets Pérez, per exemple, no? Que tinguis les joies de la iaia, que tots tenim joies de la iaia i que ens l'hem estimat molt a la iaia, però que tinguis les joies de la iaia que passin quasi dels 2 milions d'euros i que a més no les hagis declarat i que a més et facis a l'orni, jo em dono la impressió que efectivament no tens de tindre això, tens de tindre moltes més coses que no sabem. Però sabeu què passa? Que això fa que cada vegada més duguem per fet coses que no tindríem de donar per fet, com és la corrupció. I més si ve d'un expresident de govern. En qualsevol cas, com que nosaltres estem a l'estiu, hi ha una cançó que ens farà canviar i ens farà un xic més alegres. Eric, que la tens preparada? Doncs mira, amic de León, no Pedro, sinó l'altre. Saps que et dedico des d'aquí del programa? Zapatero, a tus zapatos.

0: ACDG, escolta'm, hi ha cançons que t'enganxen, i ACDG és... El que passa que potser no t'enganxa tant l'edat, però els estius sempre són els estius. Avui hem convidat a dos personatges, que són personatges els dos. Comencem pel primer. Comencem a... en Jaume Rossell, que és escriptor del llibre Hablemos de Bruce Lee. L'hem tingut diverses vegades aquí convidat i sempre ha estat un plaer. Què tal, Jaume? Per molts anys, eh?
1: Bon dia. Gràcies. Avui som els Sants.
0: És el teu Sant. I des d'aquí el Jaume i el Santi, és una abraçada ben forta.
1: Doncs gràcies. Molt de gust, estic aquí, home.
0: Ja ho saps, i a més aquí és casa teva. Heu fet un dinar, un sopar? Explica'ns una mica
1: això. Bueno, des de fa 3 anys que vam fer el 50 aniversari de la mort de Bruce Lee, doncs, sempre vam fer el 50+1, 50+2, i aquest any ha tocat el 50+3.
0: I què dia, tal?
1: El dia...
0: Què tal?
1: Molt bé, perquè ho celebrem el dia 20, caigui'm que caigui. Aquest any ha caigut en dilluns, i si Déu vol, l'any que ve ho farem, i farà en dimarts. Llavors, siguent dilluns, dia laborable, tret de 3 persones que hi havia, que estan jubilats, els altres tenien que treballar demà i vam fer un sopar molt maco a Barcelona amb 18 de colla.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, perquè estic molt content, sí.
0: Veu sopar bé?
1: Molt. Ah, sí. Rotllo xino, bé.
0: Tots més o menys, si em permets, del mateix patró, no?
1: Sí, home, clar. Sí. Hi ha una cosa obligatòria allà. Tothom que ve ha de portar una samarreta de Bruce Lee. Si no, no entra.
0: No entra.
1: És com aquests puestos que tenen corbata.
0: No, t'has d'entrar ja una mica convençut, no?
1: Sí, home, la gent que ve és que ve molt de gust. O sigui, no ve ningú obligat, al contrari.
0: No. És com aquí el programa, que us tinc de ficar sempre una pistola perquè vingueu. No és el cas. No. Escolta, el llibre aquest, Hablemos de Bruce Lee, de Jaume Rossell, que a més el recomanem i s'està venent molt bé, però tu també ens has informat avui que també en tens una de bona per l'octubre.
1: Pel novembre.
0: Explica'ns-ho,
1: sí,
0: això.
1: A la Biblioteca de Canet farem una presentació del meu llibre.
0: Que és divendres?
1: Que serà el divendres, dia 27, que precisament serà el cumpleanys de Bruce Lee. Llavors, aquest dilluns vam celebrar el dia que va morir, que era el 20 del juliol, sí. I el novembre, el dia que va néixer, el 27 de novembre, farem la presentació del llibre a la Biblioteca de Canet.
0: Escolta, ho aprofiteu tot d'en Bruce Lee,
1: eh? Sí.
0: Com es va morir, com va néixer, com... Que...
1: Sí.
0: Escolta, que... Com és que els que ja teniu una certa edat, encara que sou canalla, també, encara teniu això del Bruce Lee? Bueno, pregunto, eh? Ja saps que aquí a la ràdio som una mica...
1: Sí, hi ha hagut una influència molt important d'aquest senyor. El que passa que hi ha gent que va ser de passada, perquè hi ha gent que, com tu dius, que ja tenim una edat i ho coneixen, saben qui és i tal, i de jove ho havien vist al cine i tal, i molta gent... El que m'agrada a mi és que, per exemple, allà on treballo jo, al Drac Roig, aquí a una escola d'arts marcials de Canet, el Francesc, que ven allà a treballar, és un instructor molt bo de fa molts anys, de la vieja escola que diem, de taekwondo. Que el taekwondo, l'art marcial del taekwondo, no té res a veure directament amb el que feia aquest.
0: Un altre tipus de disciplina.
1: Sí, però aquell home va començar a fer taekwondo quan tenia 15 anyets o 16 anyets per aquest. I ara és un instructor que ensenya joves, que porta gent a competir, que ensenya nens, i el tio té un any més que jo, té el Francesc. Però va començar per aquest, pel Bruce Lee.
0: Tu també has dit en una de les entrevistes que hem vingut, perquè... portem un parell o tres, és que tu vas començar perquè et feien bullying.
1: Sí.
0: Això és molt fort, no?
1: No, bullying ha existit sempre i sempre existirà, i avui també, eh?
0: Sí?
1: Que ara que sortien els anuncis de Colacao a la tele, sempre existirà.
0: Sí?
1: Sí, home.
0: Però
1: hi ha gent que té una confiança petita, que té poca confiança en si mateix, l'autoestima la té baixa, i llavors arriben els... A veure, jo sóc fill únic, i llavors això passa, no? Que a casa ets el més lleig, el més maco, i que tot va bé, i quin nen més maco i més intel·ligent.
0: És el rei de la casa.
1: El rei de la casa, exacte. Sí. I quan arribes a fora del carrer et foten clatellada i dius, hòstia, això no m'ho havia explicat a mi.
0: Però realment també és una petita història de superació personal, no?
1: Sí, evidentment, clar que sí, i tant, i tant. I des d'allà vaig començar, i encara he acabat.
0: Que és que no hi havia psicòleg al col·le?
1: No.
0: Ara hi ha tres psicòlegs.
1: Sí.
0: Escolta, deixa'm, perquè volia fer-ho apartat, perquè com es barregem aquí és un problema, però avui també tenim un altre aranyenc de pro, que també se li té de donar a part tot, que és el benvolgut amic, estones, però amic, el Josep Berguedà. Benvingut.
2: Bon dia.
0: Per què somreies tant amb això del col·le, tu?
2: No, això del bullying. No, que deia que el bullying era a les escoles i tal. No, el bullying és a tot arreu i sempre. O sigui, i ets adolí, hi ha bullying. Hi ha... És el pa de cada dia, perquè és la supervivència dels mediocres, la supervivència dels insegurs...
0: I del grup.
2: I del grup,
0: perquè
2: també,
0: normalment no solen anar sols,
2: no, eh? No, clar, això està a l'ordre del dia, sí. Mare de Déu. I tots aquests nanos que es fiquen en bandes, sí. I tot és perquè... Sí. És com ficar-se en sectes, no?
0: Jo us ho faig als dos, ja, aprofitant la meva entesa. Sempre hi ha hagut, sempre hi haurà, però, hosti, què en penseu de que ara, a més, ho tens de gravar amb el mòbil?
2: I això és... que ho fan i ho graven.
0: Però és bastant absurd, no?
2: És afany de protagonisme.
1: Home, exacte. Ho poden penjar a les xarxes, sí. O ho poden veure quan volen. Mira el que he fet, mira el que vaig fer l'altre dia.
0: Però...
2: Per fer-se valdre, sí. L'inseguretat.
1: Si jo em trobés ara amb algú que...
0: Peligro!
1: Si em trobés ara amb algú que em vol picar, sí. I em vol gravar, li diria...
0: Vine, soci,
1: vine. Grava que disfrutarà.
2: Faria propaganda per tu.
0: Sí, vine, soci. Esclar, aprofito aquest bon rotllo. Em dóna l'impressió en mi... Tu estàs parlant d'un art marcial... Però jo et faig la pregunta més enllà, perquè segur que els teus alumnes que et venen a veure molts t'ho deuen dir. Jaume, per què hi ha tanta violència ara als carrers?
1: La violència és una cosa que va dins la persona. És l'expressió. La gent vol que hi hagi pau, vol que hi hagi tranquil·litat, vol que hi hagi harmonia. Però tot això, si no ho tenim a dins, a fora no hi serà. Primer és arreglar-la a dins.
0: A casa.
1: Exacte. Si cadascú s'arreglés una miqueta a dins, a fora seria diferent. Però la gent està molt, molt cremada, molt... Està molt,
0: però per tot?
1: Perdona?
0: Per tot? Ho veus a qualsevol moment, avui, de la...
1: Sí.
0: Jo no entenc. Sempre hi ha hagut, però ara la gent estem, m'hi poso jo el primer, molt neguitosos, molt nerviosos, per tot.
1: Jo no.
0: Bueno, doncs parlo en general.
1: Bueno, sí.
0: Parlo
1: sí.
0: En general.
1: Per això et dic que hi ha una situació una mica...
0: I veus unes imatges, de vegades, sobretot, i ara a nivell de circulació, per exemple, que dius, bueno, com és possible, sí, no? Que estem arribant a uns nivells, sense entrar en altres consideracions, de drogues o
1: sí,
0: de...
1: Sí, sí.
0: Vull dir, per això ho porto mateix, és el grup que ho està portant, això.
1: No, jo crec que és una cosa individual, eh? El que passa que és el que deia ell també, que inclús el tema de les sectes o dels grups o de les bandes, perquè hi vas anar allà per refugiar-te d'alguna manera, m'entens? I per sentir-te...
0: Però necessita l'escalf aquest, no?
1: La gent necessita pertànyer a algú. És igual, comencem bàsic. Jo sóc del Barça.
0: Mm.
1: És igual. L'altre és del Bilbao, sí. O del Sevilla.
0: O de l'Espanyol.
2: No ho deia ell, de l'Espanyol. Ignorava absolutament.
0: No, està jugant ara. Està jugant amb el Sabadell.
1: O jo sóc socialista, l'altre és tal. Jo sóc cristià, jo sóc budista.
2: S'ha de ser algú, eh?
1: Exacte. Hi ha d'haver una identificació. Aquest és el tema. I aquesta identificació, que per una part et dona seguretat, aquesta identificació et separa.
0: Marca uns límits, no?
1: És que, bueno, i et separa de l'altre, perquè si jo sóc budista i el Pep és musulmà...
0: Sí. Doncs, ja té pinta.
1: Bueno, és igual.
2: No, tant és.
1: M'entens el que vull dir? Llavors això ho separa. I això és el que interessa.
0: Tenia un professor de filosofia que deia el que tu dius en castellà, perquè abans ho feia en castellà. Definir-se és limitar-se.
1: Sí.
0: Doncs no, deixem-ho tal com està.
1: En l'emblema del Bruce...
0: Ah, no, val més, això.
1: En aquest, sí. Si obres el llibre, hi ha un yin-yang amb color.
0: Sí.
1: En l'emblema del Bruce diu, veus aquí aquestes lletres xineses, usando el no camino como camino y teniendo la no limitación como limitación.
0: És això que estem parlant, no?
1: Tu ara ho acabes de dir, si t'identifiques et limites. Hi ha d'haver... una obertura que cadascú l'ha d'assumir i l'ha de tenir al seu abast.
0: Però a la vegada també cal ser una mica valent, no?, per intentar...
1: Home, evidentment, evidentment.
0: Mirar-te tu mateix.
1: La vida no és solament llevar-te i anar a passejar i dinar i sopar i anar fent. Vull dir, hi ha una feina...
0: I Netflix.
1: Sí, clar, Netflix, clar, sí. I el TikTok, sí, sí, i el... Sí, clar.
2: Jo penso que hi ha... Que ara hi ha més...
0: Tu penses?
2: No, jo penso que no pertany a un lloc. Vull dir, i per tant puc pensar, em puc permetre el luxe de pensar lliurement.
0: Lliure, sí. Pensador, eh?
2: Sí, lliure pensador. Bé, no, jo dic que això, que jo sempre em talla en Joan. Em costa molt pensar.
0: Ja, ho sabem de petit, ja ho sabia.
2: Hòstia, és massa. Què anava a dir? Dic, el problema, bueno, el problema, vull dir, la qüestió d'això de la violència i de tot el que passa en el món, jo crec que ens atabala molt perquè tenim molta informació.
0: Massa, o sigui,
2: de fet, ens assabentem de tot, veiem imatges de tot. Abans, jo crec que passava pràcticament el mateix, però pas que no ho veies. I el que jo penso que és més important seria viure en el teu entorn i prou, i saber les notícies del teu entorn més proper, i la resta... perquè no hi pots fer res, tampoc.
0: Molt poca cosa.
2: Molt poca cosa pots fer pel que passa i el que deixa de passar a 5.000 quilòmetres o a 1.000 o a 50. El més important és que tinguem molt clar que el que hem d'arreglar és que si hi ha violència d'Arenys, doncs arreglem la violència d'Arenys, i llavors quan tinguem la violència d'Arenys arreglada anem per la de Canet, i després i ens anem expandint, eh? Sí, anem com una taca d'oli. Anem arreglant-ho com una taca d'oli. Això és una filosofia que seria...
0: Sí, el nivell és alt, eh? Vull dir, la gent està prenent el segon suc de taronja.
1: Però això que dius, sí, això que dius d'arreglar la violència d'Arenys, després arreglar la Canet, després arreglar de Llavaneres...
2: O primer la Canet, eh?
1: Sí, sí, no, ja. No, jo he vist Arenys de Munt, jo, per això.
0: Arenys de Munt no n'hi ha,
2: de violència.
1: Però llavors, el que hauríem de fer és que els d'Arenys arreglessin la d'Arenys, els de Canet arreglessin la de Canet, els de Llavaneres, els de Llavaneres...
2: Clar,
1: el que passa és que hi ha gent que té cert, entre cometes, poder o autoritat, i no arreglen res, al contrari. Sembla que ho vulguin espatllar.
2: Sí, vols dir?
1: Hombre,
2: no,
1: i tant.
2: Jo no ho sé, potser ho sembla, eh? Igual no, eh? No, jo
1: potser,
2: no, jo
1: com potser ho sembla a mi, eh? És una...
2: Sí, ho sembla a mi, era un amic meu capellà, que Joan Blamí, era m'ho sembla a mi, sí. Va morir.
0: Fas una mica olor, tu. Sempre ho has fet.
2: Sí.
0: Si te'l mires bé...
2: Espel-me.
0: Si te'l mires bé... És que... Jo sempre que ho veig, és una mica de Siri Pasqual, eh?
2: Confon l'olor de Siri amb l'olor d'espelma.
0: Que és una altra història.
2: A casa no tenim llum.
0: No.
2: Sempre d'espelma.
0: No, escolta, ahir va haver-hi un tall de corrent, aquí també.
2: De subministrament.
0: I, escolta, semblava un drama, semblava això el caos.
2: Home, esclar, caos. No, és que no solament... Abans l'electricitat servia per fer llum, només.
0: Sí. Ara serveix per
2: viure.
0: Sí, ara serveix per viure. Oh, és que sí. Jo, com se'm va apagar la tele, em vaig començar a gratar per tot arreu.
2: Neguitost, absolutament, clar.
0: Però, en canvi, recordo, no fa tants anys, estem parlant de la generació, que com s'apagava això, que solia ser... Sortia la mare o la iaia amb l'espelma... Aquí sí que sortia a ficar, i tranquils, no passa res, aquí i esperar que torni, no?
2: No, i sempre dèiem, això, no, això és d'ells.
0: És de fora, això és de fora, és el primer que... Això és de fora. En fi, que també ens hem acostumat a tenir-ho tot tan a l'abast, que és, no sé què diu el filòsof aquí, o Josep, o Jaume.
1: Què dic?
0: Què dius, què...
1: Que el que diu ell, diu que ens hauríem de preocupar el que passa al nostre entorn, perquè l'altre costa més de fer alguna cosa, no?
2: El nostre abast.
1: Però hi ha una cosa que es podria fer. Hi ha una cosa que es podria fer, el que passa que la gent no té collons. Ai, perdó.
0: No.
1: La gent no té...
2: Pebrots.
1: No té pebrots. El primer que s'hauria de fer... Ja me n'han parlat moltes vegades, això és igual. Jo ho dic clarament. El primer que s'hauria de fer és no votar.
0: Hòstia, ja hi som, tu.
1: Eh?
0: Ja hi som.
2: Bueno,
1: no votar ningú.
2: És la seva opinió.
1: Ningú, no votar ningú. Mm. No aquest, un poble sí, no, ningú. I a la nit de les eleccions, quan anessin a fer el recompte, que diguessin, hòstia, només ha vingut la meva dona, el meu cunyat i el meu fill, aquí està passant algú, tio.
0: I la sogra.
1: Però no ha vingut ningú a votar, saps què vull dir? No ha vingut ningú. Llavors hi ha gent que em diu, no, perquè això donaria els vots, no sé què... És igual, però si faran el que voldran, igual que estan fent tota la vida. És igual, però hi hauria un despreci que ho notarien. Hi hauria un fes-ho que et doni la gana, però jo aniré la meva.
0: No vull entrar en detalls, bueno, però hi ha la meitat de la població que està fent això.
1: No, tants no.
0: Sí.
1: Bueno, poder deu ser els últims anys,
0: sí,
1: eh? Perquè la gent ha anat...
0: Hi ha un 50% de gent que diu...
2: Això,
0: sí.
2: Sí, clar.
0: Fa, vull...
2: Sí.
1: Pues mira, falta l'altre 50.
2: Sí, bueno,
0: tu mateix, sí, Josep, tu que hi entens d'aquest tema.
2: De què? Jo no hi entenc, això. Jo no pertanyo res.
0: Mullet, que t'agrada mullar-te.
2: No, no, jo no...
0: Jovenet t'agradava mullar-te, ara no sé
2: no.
0: Com.
2: No.
0: I mullar-se a les nits, aquí a... A la Picòrdia.
2: A la Picòrdia.
0: Sí, perquè el cavalló, sí. Ja era molt d'allò. Però...
2: Sí, era allò, allò. El cavalló ja era un altre nivell. No sé. A mi em sembla que cadascú ha de fer el que...
1: Sí, sí, i tant.
2: Cadascú ha de fer el que creu que ha de fer.
1: Exacte.
2: Però sempre sense fer mal a ningú.
1: Ah, això, exacte. Això és important.
2: I cadascú pensi el que vulgui.
0: Quasi arribem a la primera mitjoreta... Què tens? Jo sempre dic el mateix amb tota aquesta filosofia que tens, que hi ha en aquest llibre. També deies que teniu a l'avi de 90 anys, no? Que també
1: sí, ahir Dani Nosanto va fer ahir 90 anys. I per celebrar els 90 anys ha organitzat aquest cap de setmana, ahir, avui, dissabte i demà diumenge, a la seva acadèmia a Los Angeles, a Los Angeles, ha organitzat un seminari molt maco amb tres instructors més i ell quatre, i per celebrar els 90 anys fan un seminari, un curs.
0: I què fas tu aquí?
1: No. Jo tenia que venir aquí amb tu, per això no he pogut anar.
0: Molt bé. Jo t'ho agraeixo que li has dit com en el gran jefe, digui, tranquil, que tinc d'anar amb el Puig.
1: Exacte.
0: Allò que parlàvem d'aquell que no podia venir i el que vol venir i el que no vol venir,
2: sí,
0: saps?
2: Sí.
1: Aquesta és una filosofia de vida diferent. La gent no està pensant en jubilar-se.
0: No, és anar vivint, no? Seguir vivint intensament.
1: Exacte. Perquè és un camí de vida.
0: És important,
1: i
0: no?
1: I quan s'acaba el camí, s'acaba la vida. O quan s'acaba la vida, s'acaba el camí, digo.
0: Ara no sé per què m'ha sortit el Siri, no? Com s'acaba el Siri, escolta'm, recordem que dius que al novembre tens...
1: Al novembre tenim la presentació del llibre...
0: Vindràs uns dies abans a recordar-nos-ho?
1: Sí, m'encantaria. Sí,
0: que és divendres,
1: sí.
0: Jo em comprometo des d'aquí, que per poc que pugui vindré.
1: Llavors, si és un divendres, hauria de venir el dissabte abans.
0: Sí, això ja
1: sí,
0: ho apuntem.
1: Ja ho parlem, sí.
0: Aquí el servei de secretaria està prenent nota. I escolta, hi ha alguna cosa més que els hi vulguis dir a la gent ara per passar el mes d'agost, que vagi tranquil, o que s'esperi al setembre a venir a l'acadèmia?
1: No, ara a l'agost només treballo mig mes, l'altre mig mes farem una mica de vacances, que tot i que m'agrada molt la meva feina, disfruto molt, però també m'agrada desconnectar, que com que no me'n vaig a fora, perquè tinc feina aquí a arreglar una mica la casa i tal, l'única diferència que hi ha si treballo o no treballo és que haig d'estar pendent de dir, hòstia, ara tinc una classe, ara tinc una altra classe, però estic tranquil·let bé.
0: Senyor Jaume Rossell, li quedo molt agraït per la seva...
1: I jo a vosaltres.
0: I jo crec que aquest llibre, Hablemos de Bruce Lee, i que el anem venint, el anem trobant, que és una persona que te'l mires i dius, bueno, escolta, de petita et feien bullying, però ara no te'n fan.
1: No, ara no.
0: Ara no te'n fan.
1: Gràcies a Déu.
2: Bueno, si te'n fan...
0: No, però ja dius, no, bullying avui no toca.
1: Acaba diferent la història.
2: N'estàs segur que m'estàs fent bullying?
0: Vostè no sap... Com que n'està hablando. Diem això, que el tema és molt seriós, perquè ho és, però per què no... que pugui ser una sortida, no?, per a alguna gent que ja no d'atac, sinó que pugui tindre autodefensa en un moment,
1: sí,
0: determinat. Perquè diguem que no és una persona gens violenta, el Jaume, però sí que és una persona que és autodefensa. A més, treballes en grups femenins.
1: Sí,
0: que estàs...
1: sí.
0: Vull dir que no ho tinc. Ho tenim present. Eric, que tenim publi? Doncs, Jaume, molt agraït. Fins
1: a vosaltres.
0: I res, com vulguis, Eric.
3: Ràdio Arenys.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
7: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
6: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
7: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
8: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
9: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
10: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
9: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb bancant.
10: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
9: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
10: Reserves al 93 158 60 65.
9: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
10: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
3: Ràdio Arenys.
11: Veïns de Mar, amb Joan Puig.

0: vacaciones en el mar, eh? Vull dir, ja, realment... Espera, aquí estem arreglant el pis. Estem arreglant el piset. Escolta, m'ha dit un pajarit que tu demà vas a Arenys de Munt.
1: Un voltor, t'ho he dit.
0: Un ocellot molt gros.
1: Vaig a Arenys de Munt?
0: M'han dit.
1: Ah, sí? Al matí? A quina hora? Per cert, que no sé, és al migdia, això.
0: Sí. M'han dit que és a les 12 al migdia.
1: A les 12 del migdia. Sí. Bueno, al migdia normalment és a les 12.
0: Per això t'ho dic.
1: Aproximadament.
0: Bueno, no sé, eh? No sé
1: si... Però què haig d'anar a fer? Anar a cantar alguna cançó? Jo t'explico el que sé.
0: Explica'ns i explico als oients, també.
1: Sí, perquè el pajarito tampoc...
0: És que hi ha pajaritos i pàjaros, que sembla el mateix i no ho és.
1: I pajarracos.
0: I pajarracos, també. Sí. I ocellots.
1: I pardalets.
0: I algun gorrion.
1: Bueno, jo t'explico el que sé, el que m'han explicat.
0: A veure.
1: El que sé és que demà diumenge, dia 26... Demà diumenge, dia 26, a les 12 del migdia, es celebra el centenari d'una font que hi ha...
0: Fins ara anaves bé l'examen, eh?
1: No, sí. A la Rambla de l'Eixample, sí, que és la Rambla Francesc Macià,
0: sí, senyor,
1: que fa cruïlla amb l'avinguda Panagall.
0: Estàs assabentat, home.
1: Sí, hi ha una font que
0: posa
1: font pública.
0: Sí, senyor.
1: És del 1926.
0: Sí, senyor.
1: I aquesta
0: Estàs
1: font,
0: il·lustrat,
1: i
0: no?
1: aquesta font la va construir en l'època d'en Primo de Rivera.
0: Hòstia, no?
1: Sí.
0: Un que em porta el llibre fet, però tu ara podries començar a fer-ne un, no?
1: I aquesta font doncs, ha passat per... Com és, bueno, aquesta font està als afores, està lluny de l'Arenys de Munt.
0: Abans era, al principi. Era, sí. Ara ja
1: era
0: està
1: al final
0: més...
1: de Sobirans. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la Riera de Sobirans, sí, no? Sí,
0: sí. Abans de la carretera de Torrembó.
1: Exacte. I es va construir aquesta font... per tenir aigua potable, perquè era a les cases no hi havia aigua. I aleshores, per anar a buscar l'aigua i tot això, i tenir aigua pel dia a dia, no? Per beure, per dutxar-se, per tirar-se els llibrells per sobre.
0: Vinga.
1: Aigua fresca.
0: I fer-se freig, no?
1: I fer-se freig i trobar-se... Mira, que l'he trobat a la font.
0: Mira, que bonic.
1: Aquesta font, doncs...
0: I et diré més, a mi m'han dit... Sí. Que era un lloc de trobada pels enamorats, també.
1: Sí, també, exacte. I aquesta font no és una font qualsevol. És una font, no, és una font d'estil noucentista, sí, però que té com un aspecte modernista, perquè té un trencadís...
0: Sí, que se va veure el 2002.
1: Sí, aquest trencadís, doncs, volia una mica emular Gaudí, sí, aquest trencadís del Pargüell, eh? Sí,
0: per exemple.
1: Sí, sí. I té un banc, aquesta font.
0: Però tu has estudiat bé.
1: Té
0: llums.
1: Eh?
0: Té llums.
1: Té llums.
0: Sí, té llums.
1: A més, tenia una cabina telefònica,
0: sí,
1: que es va treure.
0: Sí, senyor. Sí, senyor, es va treure.
1: Jo recordo que des d'aquella cabina no trucava ningú, jo.
0: No?
1: Sí, no, no, no.
0: Però era la cabina que la teníem allà, no?
1: Sí, sí, sí. I què més hi havia? Hi havia alguna més allà que es va treure, també.
0: En qualsevol cas.
1: Bueno, hi ha un plàtan, també.
0: Sí, dos. Una cada
1: costat. Bueno, una cada costat, però hi ha un que està més a prop, sí.
0: És el plàtan...
1: Plàtan.
0: Plàtan mare i plàtan pare. Sí. Com dius que és, això?
1: Demà diumenge, dia 26, al migdia.
0: Escolta, tenim una entrevista que va sortir a Ràdio Arenys de Munt, a mi mateix, imagina't.
1: Et vas entrevistar tu?
0: No, va ser el Pau, però crec que pot ser molt interessant perquè hi ha gent que ens vulgui acompanyar demà. Digues.
1: Perquè tu deus ser el president de l'associació dels veïns de dalt...
0: De la PAM, de la part alta d'Arenys de Munt.
1: La PAM.
0: La part alta d'Arenys de Munt.
1: Molt bé.
0: L'Eric està al·lucinant amb nosaltres, com sempre. A veure, què diu l'entrevista?
2: Bé, tenim un acte important. Aquest diumenge és el centenari, i crec que això és una mica com que pot acabar definint tot i resumint tot, que és 100 anys de font. I jo crec que tothom, quan pensa en Arenys de Munt i pensa font, pensa en la mateixa. Per tant, no cal ni posar-li nom.
0: Exacte. Jo penso igual que tu. És, per dir-lo d'alguna manera, doncs, perquè ens entenguem, és la font de l'Eixample, però també és la font de la Riera, i és la font perquè hi ha gent que no sigui d'Arenys de Munt o que faci poc, és pujant la riera a mà dreta, tocant el Panagall. És una font que ara, que ara fem celebrem el centenari, i el diumenge a les 12 fem un acte, diguem, íntim, perquè tampoc som molta gent, però esperem que sí, que hi, però un acte amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Tornarem a fer brollar aigua de la font, que això també és important, perquè una font sense aigua doncs no anem bé, i aleshores també el que mirarem és que hi hagi a la gent que ens vulgui acompanyar, qui sou tots convidats, doncs que hi hagin diverses sorpreses. Diverses sorpreses que s'han treballat gràcies a l'APAM i també gràcies a l'Ajuntament d'Arenys de Munt amb moltes ganes.
2: Bé, les sorpreses, evidentment, Joan, no et demanaré que ens les revelis, perquè perdria tota la gràcia, però sí que et volia preguntar o demanar que ens expliquis
0: quina
2: una mica...
0: Por, quina por que em
2: fas. No, jo sóc més suau impossible, més suau impossible. No, jo t'anava a dir això, de com ens hem d'imaginar aquest acte.
0: Doncs aquest acte ens tenim d'imaginar com un acte de poble, molt de poble, perquè és un acte que té tres vessants. Té la vessant vintage, del record dels nostres avantpassats, dels nostres avis, que en el seu moment van fer la font. És un acte a la gent qui som, que a més, doncs, anirem a l'acte, com que hem fet, d'alguna manera, reviure la font, que no tot està acabat, també ho tenim d'ahir, però que seguirem amb això. I també és un petit acte i un petit homenatge i una mica, per part de tots, també els del futur, no? Perquè,
2: sí, exacte.
0: Perquè és una font que volem conservar, volem dinamitzar i volem potenciar perquè, si Déu vol, dins de 100 anys, el 2126, doncs hi hagi algú aquí a la ràdio o on sigui...
2: La ràdio.
0: Que ja veurem. Escolta, que digui, doncs hi van haver-hi una sèrie de gent d'Arenys de Munt que l'any 2026 es van preocupar. Però sobretot enllaçar aquests tres conceptes, no? El passat, el present i el futur.
2: Ara m'has fet pensar, torno al tema, sí. Però m'has fet pensar la ràdio del 2126 i m'he espantat una mica,
0: Jo crec que la gent de ràdio, que crec que ho som també tots una mica, la gent que escolta la ràdio, sobretot som optimistes. I perquè això estem aquí, no? I jo penso que... Mira, jo sóc d'aquells, diguem, una mica així, que encara crec amb una mica amb els Reis Mags, una mica, i jo estic convençut que dintre de 100 anys hi haurà algú aquí a Arenys de Munt que dirà, escolta'm, que fa 100 anys toca parlar una mica d'aquella font
2: que ja fa 200.
0: I algú a la ràdio dirà, vols dir? Diu, sí, home, sí, fica-li, saps? I com ara hem fet la mateixa gestió a través de l'associació i l'Ajuntament, doncs que hi haurà, sobretot amb una qüestió clau, no? Una mica el record a qui va començar en el seu moment, que nosaltres ho conservem i que hi hagi aquesta projecció.
2: I segur que estàs d'acord amb mi i tothom que ens escolti el posa en valor, el fet de que qualsevol cosa arribi a 100 anys d'història.
0: Oh, té la seva gràcia, perquè vol dir que s'ha conservat, s'ha cultivat i que, a més, forma part, perquè la font, d'alguna manera, amb tots els altibaixos, doncs, d'alguna manera, forma part jo he quedat parat, no tan sols de l'associació, sinó de tota la gent d'Arenys de Munt i fins i tot gent del barri mariner d'Arenys de Mar que coneix la font, que sap on està la font i que a més l'aprecia la font, no? I això fa que fem poble, no? I jo estic convençut de que més la font tindrà un sentit pràctic, que brollarà aigua, però a més nosaltres, com que sempre som una mica més ambiciosos del normal, doncs esperem que també la font, en un futur pròxim, que diuen els francesos, sigui fins i tot un petit refugi climàtic, perquè el lloc que està entre Rambla, Panagai i Vicenç Vives, doncs és un lloc molt clau, que està entremig de dos mons, no? El món urbà i el món de més amunt, en el sentit, parlo d'així, perquè de Canalla la font també marcava una frontera amb unes hortes, amb unes cases, amb un camp de futbol que no sabies on era, que era més amunt, amb la carretera de Torrembó, que com eren les 6 de la tarda a l'hivern, potser era tornar cap a casa perquè ja no hi havia ningú. Avui, per sort, les coses han canviat i esperem que... Però sobretot el que... És... Jo crec que és un homenatge sobretot a la gent d'Arenys i a la gent d'Arenys amunt i que això perduri, no? I el que ens ha sobtat tots aquests dies és molta gent d'Arenys, d'amunt, que ens ha vingut a trobar, que ens ha vist, la ràdio ens ha obert les seves portes, que ens ha parlat de, que cada un ha explicat la seva història de la font, i que, si vols, et dono una petita primícia.
2: A mi m'encanta.
0: Una petita primícia que ho estem gestionant, que es diu ara, que és que en aquest mapa que tenim d'Arenys de Munt, amb aquest recorregut que es fa, nosaltres demanarem a les autoritats civils pertinents que la font entri dintre aquest recorregut de llocs d'Arenys de Munt, perquè crec que l'acte del diumenge a les 12 serà un èxit i crec que serà un lloc per tornar-hi i per anar a veure.
2: Sens dubte. Espero no posar la pota amb el que diré ara, Joan, i que no sigui...
0: Toca ferro,
2: que digui. I que no sigui una revelació de les sorpreses que comentaves.
0: N'hi ha diverses, perquè fins i jo em sorprenc encara que estem fent el guió, imagina't.
2: No, a veure, fa dos dies vas venir aquí a la ràdio, perquè havíem de concretar aquesta entrevista, i em vas dir que una de les coses que volíeu fer en l'acte de diumenge era una foto, perquè no hi havia fotos de registre antigament.
0: Deixa'm que em tiri en planxa.
2: Però l'he posat la pota o ho he fet bé?
0: Ho has fet molt bé, com sempre, Pau, perquè crec que dintre de totes les sorpreses que hi ha, n'hi ha una que sí que es té de conèixer, i és que de la mateixa manera que hi ha hagut molts historiadors, molta gent que s'ha mogut buscant història de la font, i que no n'hi ha, i que no hi ha res escrit, no hi ha tampoc una foto, nosaltres el que sí volem, enllaçant amb allò que parlàvem abans, que dins de 100 anys, doncs la gent que estigui a la ràdio i a Arenys de Munt, doncs trobi una foto. Llavors nosaltres una de les coses que hi hem ficat molta il·lusió i moltes ganes és que al final de l'acte doncs es pugui fer una foto de família amb tothom que vingui, o pràcticament tothom, precisament per això, no? Perquè dintre de 100 anys, doncs, com hi hagi algú aquí a Arenys de Munt, que ja veurem si és Arenys de Munt on te sigui, però la zona hi serà, si Déu vol, doncs, i la gent, descendents nostres, esperem, diguin, doncs, mira, es va fer aquesta foto, i una cosa encara... A tu t'agrada treure punta al llapis.
2: Per què m'ho dius, això?
0: Sí, perquè sí, ja t'agrada punta al llapis, perquè nosaltres, com que no ens moquem en mitja màniga, volem ser, i això ja ho avanço també, de la primera institució, del primer grup d'Arenys de Munt, que en aquest acte, amb la gent d'Arenys de Munt, participi ja en el futur i ja imminent arxiu municipal que hi haurà. I nosaltres farem un públic reportatge amb les fotos i esperem que l'Ajuntament, encara no estem als 10.000, però estem al guindar dels 10.000,
2: sí,
0: sigui, si no el primer, que espero que serà el primer, serà de les primeres fotos que entrin dintre aquest arxiu i que es fagin 5 cèntims de tot això que estem fent diumenge. És a dir, amb tota humilitat ho dic, qui vingui diumenge passarà a la història.
2: És un molt bon titular. Sí. La veritat és que és, i de fet crec que és perfecte per acabar.
0: Doncs em sembla perfecte.
2: Perquè ho embrutarem, si diem alguna cosa més.
0: Sí, jo crec que sí, arriba un moment que dius, escolta, jo us exhorto, que, com dirien els frares, us exhorto a que si teniu l'oportunitat, diumenge a les 12, aquí a dalt a la font, del Panagai, amb la Riera i Vicenç Vives, esteu convidat. Evidentment, hi haurà el que en aquests casos, que és un pico-pico tradicional.
2: Amb això segur que ve la gent.
0: Amb això, i sobretot, i però és que després m'han dit una de molt bona, també, que jo desconeixia, i és que ja acaba, però ja acaba el bo.
2: Ah,
0: sí,
2: i fresquet.
0: Que, i fresquet. Si no... No, i fresquet, vull dir que... I a més, nosaltres, com bons aranyencs, també tindrem, a més de la font, a més d'altres coses que hi haurem, també volem rendir un homenatge a la gent gran que tenim, gent de més de 100 anys que ens acompanya, cosa que té molt de mèrit, a la gent joveneta, i també, com no podria ser d'una altra manera, les puntaires, no? També tindrem puntaires. Però sobretot això, no? Sobretot que ens feu escals, que ens feu companyia, i si veniu, segur que ens ho passarem entre tots molt bé.
2: Doncs dit queda, fetes les presentacions en aquest cas. Joan Puig, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'informatiu i, evidentment, doncs estem en contacte d'aquí endavant quan sigui necessari.
0: Doncs, Pau, molt agraït i una abraçada a tothom d'Arenys de Munt i us esperem diumenge a les 12. Doncs ja ho heu sentit, en diumenge, és a dir, demà a les 12, a Arenys de Munt, a la font de la Riera. M'han dit que hi vas, Josep?
1: Sí, aniré. Jo hi aniré. Jo hi aniré i és...
0: També formes una mica de les sorpreses que hi haurà, no? Una mica.
1: Bueno, és que saps què passa? Que...
0: Perquè, a més, Déu-n'hi-do, no entrem en detalls,
1: no, no.
0: Però Déu-n'hi-do, no?
1: Jo és que el pajarito que deies abans... El voltor aquest.
0: Sí, sí. No és el mateix. No. El gorrión.
1: Em va explicar...
0: La cadernera, que deia.
1: Bueno, em va explicar, em va dir, hòstia, vindràs o què? Vindràs a la inauguració de la font? I vaig pensar, sí, vindré. I llavors vaig estar-me mirant la font, bueno, pensant en la font i tot això, i mira, vaig fer una cançó.
0: Què dius, ara?
1: Sí, bueno, vaig fer un poema. Un poema. Vaig reunir una mica tota la història... Bueno, el que vaig poder, el que vaig saber fer.
0: M'ho crec de tu, eh?
1: I ja està. I llavors, jo crec que igual porto la guitarra.
0: Què dius? Perquè avui no... Avui també tenim...
1: Sí, avui, sí que l'he portada.
0: Avui...
1: Aquí, mira-la, allà.
0: Tenim de donar les gràcies perquè... No. T'hem de donar les gràcies perquè avui has vingut tard, has vingut ara anys tard, que sí. Venies de fora,
1: sí.
0: Però tot i així ens has fet com

0: Un dia vaig fer una cançó quan... Bé, jo ho he explicat.
1: És aquesta la que sentirem?
0: Sí. No, no, vaig fer una cançó de... Una cançó que jo tenia... Jo patia ciàtica i seia als bancs d'aquí de la Riera.
1: Però té que veure...
0: No té res a veure.
1: No m'ho facis,
0: això. No té res a veure, absolutament. Jo dic que vaig fer una cançó que parla de la Riera, que parla de... Ostres, t'ho explico ràpid, va. Em fa patir el temps, perquè si no...
1: No, és que el temps... Escolta,
0: no es pot fer una ràdio sense temps.
1: Exacte, eh? Sense rellotge, sense res.
0: Clar, anar fent i ja està.
1: La Marta està pensant un dia que deixo sortir sol.
0: Sí, sí. Em diu, vés a comprar, i t'has dit, sí, home, aniré.
1: Ara aniré.
0: No, què anava a dir? Jo patia ciàtica, i va una època de la vida com molta gent, doncs, que...
1: D'Àsia, no? Va dir... Ciàtica d'Àsia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, de Corea, del nord. I llavors...
1: Hòstia, ser... nord és molt més dur. No, és molt més dura que la del sud,
0: sí,
1: eh?
0: Exacte, la ciàtica.
1: Jo anava avui a explicar una història de Corea del Sud, sí, que l'explicaré un altre dia.
0: Era molt dur. Jo coneixia tots els bancs de la Riera. I un dia es van juntar davant meu, a un metre i mig, metre i alguna cosa, es van juntar un home i una dona d'aquí d'Arenys. I es veu que feia molts anys que no es veien.
1: Ah, em sona
0: aquesta. Et sona la cançó. Doncs és aquesta cançó.
1: Sembla que vas estar en el programa.
0: Sí, sí, però això ja fa temps.
1: Però ja fa dies, d'això.
0: Clar, com que no està gravat en cap disc, això, sí, sí, la gent no ho pot escoltar. Llavors aprofito el programa de Veïns de Mar...
1: Amb Joan Puig.
0: Amb Joan Puig al capdavant, per anar introduint aquestes cançons que vaig fent...
1: Qui saps que és casa teva i pots...
0: Fins que no hi hagi un disc, llavors no cal que vingui, aleshores la podem anar posant. Doncs la cançó es diu No me'n sé venir. Va.
1: Eric, No me'n sé venir, No me'n sé venir.
2: Sento un gemec, veig un somriure,

fa tant temps que no érem junts. Et recordo ara que et veig tot baixant per la riera, els cabells estarrufats i el culet tirat enrere. Ho veig com si fos ahir, ensenyant els ulls plorosos, asseguts a la placeta menjant ametllons dels grossos. Sento un gemec, veig un somriure, no m'ansieva ni que siguis tu, que fa tant temps que t'ignorava, que fa tant temps que no érem junts. Les escales de la plaça, els camins mig amagats, el diumenge tu que ratlla i el cinema disbarats. Quan baixava la riera és que queia tot el cel, cotxes, motos i paraigües, taules...

autobús davant de l'estació. Quan passava un tren cridaves, visca la revolució. I voltant per la riera, pels rials i pels carrers, passàvem aquelles tardes repetint

0: se'ns coneix que som d'Arenys.
1: Un amic nostre diria que tu coneixes, diu, no hace falta decir nada más, no?
2: No.
1: No hace falta.
2: Jo crec que és explícit tot. Música explícita. Sí.
1: No
2: que t'hagis quedat sense paraules no vol dir que hagis de dir res a la ràdio.
1: No, evidentment, no? Fer una mica de silenci, no?
2: Sí.
1: Fer silenci.
2: Però no? El silenci a la ràdio ha de ser un silenci mesurat.
1: Mesurat, perquè si fem molt de silenci...
2: Jo venia a presentar-me el llibre.
1: Sí, exacte. No, ja ha vingut, el del llibre.
2: El del llibre ja ha vingut.
1: El del llibre ja ha vingut. Sí, sí. Que ha estat bé, no, Jaume?
2: Sí, home, i tant. No, a mi sempre això de les arts marcials és un... el yin i el yang, no?
1: Sí.
2: És una
1: mica... I el que ha explicat allò, el camí i la vida,
2: sí. M'agradaria saber arts marcials, però tot el preparar-se tot l'entrenament i tot...
1: Amb aquesta d'allò que abordes...
2: Ell comentava això del Kung Fu. Sí. Jo, per mi, era un referent, el Kung Fu.
1: Ho era.
2: Jo, a mi, ja li he dit, em va canviar força la vida, el Kung Fu. Maestro. Sempre hi penso, sí. És curiós, el cervell com treballa. Però a mi em donava molta pau. Aquest senyor, sí, aquest programa, aquesta
1: el Pau,
2: sèrie.
1: El Pau i el Pere. Escolta, eh, que en tenim una altra cançoneta, sí? Què dura? Què dura, més o menys?
2: No, però al carrer de les 40 no...
1: Sí,
2: no? S'escolta,
1: sí.
2: No? Al carrer de les 40, sí. Dedicada als pescadors d'Arenys.
1: Pescadors d'Arenys, que ens escolteu, us dediquem a aquesta cançó. Gent no pescador d'Arenys, també us la desitgem.
2: L'altre dia vam estar cantant al Serrallo, al port de Serrallo, i la vam dedicar als pescadors del Serrallo.
1: Ah, bé, tu també.
2: S'ha de fer política, i sobretot s'ha de fer d'ambaixador d'Arenys.
1: Evidentment.
2: Perquè si no fem nosaltres d'ambaixadors d'Arenys...
1: Ho fan els del Serrallo.
2: Qui ho farà, no?
1: Sí, com?
2: No, escolta, que jo sempre dic que... Sempre vaig dient que preguntant qui ha estat Arenys, i la majoria de catalans, la majoria han estat Arenys, dieu altres.
1: Diguem-ho bé, Arenys de Mar i Arenys de Munt.
2: Els dos Arenys.
1: Sí. Escolta, has dit que demà on vas, a les 12?
2: Demà, abans de les 12, perquè a les 12 seré allà, sí. Vaig al centenari, a la celebració del centenari, i vaig perquè hi ha canapés, i sí. Cava del bosc.
1: Cava del bosc.
2: Si no, penso que no.
1: M'encanta la teva sinceritat.
2: Tinc coses pitjors a fer.
1: Sí, tens delicatar els banys i totes sí. Aquestes, no?
2: Bueno, havia triat anar a la platja, però com que demà igual fa mal temps...
1: No cridis el mal temps, però...
2: No, aniré abans de les 12 a la font d'Arenys de Munt. Aniré a veure què couen. I l'associació de veïns de la part alta crec que ha treballat molt i molt perquè la font torni a rajar.
1: Ho ha fet, i ho ha fet amb molt d'esforç i s'ha aconseguit. L'Ajuntament ens ha donat un cop de mà, però
2: aquesta
1: realment...
2: Aquesta font és un emblema d'Arenys de Munt.
1: És un emblema i serà un emblema d'Arenys de Munt, ja ho és ara.
2: I si li donem més importància encara
1: ho serà més. Amigues, el que vingui demà... també tindrà una altra primícia del que pot ser la flor de l'Eixample d'Arenys de Munt, que pot sortir fins i tot en altres mapes.
2: La flor.
1: Amigues, amics...
2: La flor pica.
1: Demà a les 12 us espero. Si Déu vol, al setembre ens tornem. Gràcies, Eric, com sempre, perquè ens has ajudat molt a posar-ho tot en ordre. A veure si passa aviat aquest senyor i passa demà i ens el traiem de sobre ja fins al setembre.
2: I bon estiu a tots els oients.
1: A tots els oients. Sí. I escolta'm, i els pescadors d'Arenys, no?, que va la cançó.
2: Sí, home, clar, dedicada als pescadors d'Arenys. Tots els que ens sigueu escoltant, va.
1: I deixa'm que t'ho digui també, sé que ens estàs escoltant. Marta, una abraçada per la teva santa paciència. Demà també t'esperem, si vens a les 12.

ribes s'hi amunteguen els records dels pescadors, els renecs, les males hores i les bones, mil històries amb olor de salaó. El carrer de les 40 portes blaves s'hi remenden esperances i passions. Les campanes de la vila toquen hores i a la llotja s'hi subhasten il·lusions. De llevant ve la remor de les drassanes, a ponent i mor el sol pels tres turons. Per damunt de les 40 portes blaves l'infinit s'allunya i s'obre l'horitzó. El carrer de les 40 portes blaves guarda xarxes, amb palangres i tresmalls, eines brutes, fustes velles, pots i tapes, barres, boies, ploms, garrafes i raspalls. El carrer de les 40 portes blaves s'hi recorden mestres d'aixa i calafats, bergantins, goletes, xaiques i fragates,

0: l'informatiu cap de setmana.
1: Avui és dissabte, 25 de juliol del 2026. Som al dia del cap de setmana, és la una del migdia i fins a dos quarts de dues us explicarem el més destacat d'aquesta jornada, el nostre municipi i el Maresme. Comencem avançant-vos els principals titulars. Tornen els campaments d'estiu de l'agrupament Escolta i Guia Flors i Calcat. Hi haurà 5 sortides que permetran als diferents grups trepitjar i conèixer zones com el Ripollès, l'Empordà, la Catalunya Nord, Andorra o l'Alt Pirineu. Els Jocs d'en Santi és la proposta de la Fundació Maresme per a la segona de les tardes infantils d'aquest estiu. L'activitat amb jocs gegants es durà a terme aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda a la zona nova coberta de la Riera. Nexus Piano Duo estrena la 19a edició del Festival de Música a la Gruta. El duet renyenc, format per Mireia Fornells i Joan Miquel Hernández, inaugura aquesta nit el cicle amb un concert de piano a quatre mans, al Pati del Xifrer. És l'únic concert que no es farà a la Gruta de Lourdes. I tenim també alguns dels titulars més destacats de la setmana, perquè l'Ajuntament i la Societat Coral L'Esperança signen el dret d'ús de fruit de l'entitat per 99 anys. Aquesta setmana, l'alcalde, Estanis Forç i membres de l'entitat han firmat davant de notari l'acord després de l'aprovació per ple el passat desembre i el vistiplau rebut per part de l'Assemblea de la Societat Coral. I el mateix Estanis Forç nega que la manca de gestió de govern sigui l'origen de la pèrdua de les subvencions del museu i el Rial de la Serp. D'aquesta manera, respon a les acusacions del PSC, que atribuïen la renúncia a una mala planificació. Forç ha acusat els socialistes de desprestigiar l'acció de govern i assegura que Arenys lidera les subvencions mediambientals a la comarca del Maresme. Les escoles Bressol d'Arenys de Mar tanquen un curs mogut, calorós i amb la carpeta pendent de la cuina industrial. Els dos centres educatius celebren la instal·lació dels aires condicionats d'aquest any, tot i que el Maricel lamenta la llarga espera. Per altra banda, des dels colors miren el setembre amb il·lusió per l'obertura d'una nova línia de nadons. I Arenys de Mar ha impulsat el Consell Municipal de Salut. Aquest nou òrgan participatiu s'ha constituït aquest mes de juliol i té com a objectiu principal la promoció, prevenció i millora de la salut entre la població. Aquest dimecres han començat les obres de l'antiga rectoria amb l'objectiu de garantir la seguretat de la zona i el manteniment de la façana, unes actuacions que hauran de permetre el retorn de les famílies desallotjades. I finalment, pel que fa als esports, ens fixarem en els protagonistes arenyencs en el món del futbol.
0: L'informatiu cap de setmana.
1: Aquest estiu tornen els campaments de l'agrupament Escolta i Guia Flors i Calcat. Hi haurà 5 sortides que permetran als diferents grups trepitjar i conèixer zones com el Ripollès, l'Empordà, la Catalunya Nord, Andorra o l'Alt Pirineu. La primera de les unitats, la dels Castors i Llúdrigues, farà el seu campament al Ripollès, més concretament a Caralps, encerclats per la serralada pirinenca, amb cims com el Puigmal, el Torreneules o Balandrau. Seran els primers campaments per a molts d'ells, que podran gaudir de l'1 al 6 d'agost. I, per altra banda, els Llops i Daines s'instal·laran també a terres ripolleses, concretament a les Lloses, un poble fronterer amb Osona, on hi seran fins al dia 13 d'agost. Seran dos campaments, com explica el cap d'agrupament Feliu Roca, de caràcter estàtic a causa de la seva edat.
2: Les unitats més petites, que són Castors i Llúdrigues i Llops i Daines, ells fan campaments en un lloc estàtic. És a dir, que arriben, munten el seu campament i normalment dura uns 6 dies, una setmana, i estan allà tots aquests dies. En canvi, les unitats més grans, a partir de Rangers, Noies Guies, Pioners i Caravel·les i Trucs, fan ruta.
1: En el cas dels Rangers i Noies Guies, han escollit la ruta de l'exili, tot seguint part del sender del Mediterrani, el Parc Natural del Cap de Creus i la Serra de l'Albera, des d'on aniran també fins a la Catalunya sota administració francesa. La seva experiència començarà el 2 d'agost i s'estendrà fins al dia 13 d'agost. I també viuran una sortida plena d'al·licients els pioners i caravel·les, que realitzaran la ruta circular dels Estanys Amagats, una travessa d'alta muntanya que connecta les zones de l'Alta Cerdanya amb la màgica Vall del Madriu, Andorra. Com explica Feliu Roca, sortiran demà mateix i seran fora de casa fins al dia 6 d'agost.
2: Els primers a marxar, que són pioners i caravel·les, que marxaran cap a la Cerdanya, i faran la ruta dels Estanys Amagats, que ja l'hem fet diverses vegades, diverses unitats l'han fet, perquè és una ruta doncs, molt interessant, d'alta muntanya, tota la part de l'Alta Cerdanya tocant Andorra, i marxen del 26 de juliol fins al 6 d'agost.
1: I en últim lloc, els trucs faran la ruta per dalt Pirineu. L'inici serà a la Vall Fosca, porta d'entrada al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Sant Maurici, i acabaran a Lins. Començaran el seu periple el 17 d'agost i el finalitzaran el 26 d'agost, essent el darrer grup en tornar a Arenys de Mar. Els Jocs d'en Santi és la proposta de la Fundació Maresme per a la segona de les tardes infantils d'aquest estiu. L'activitat, amb jocs gegants, es durà a terme aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda a la part coberta de la Riera. La Fundació Maresme ofereix una activitat que plega el lleure i el reconeixement a les persones amb discapacitats. Des de l'entitat social ens en parla el gestor i dinamitzador cultural Sergi Galera.
3: Els Jocs d'en Santi són una de les activitats culturals que tenim a la Fundació Maresme, i es tracta de jocs gegants creats, dissenyats, construïts i dinamitzats amb l'ajuda de persones ateses a la Fundació. És a dir, que són ells els protagonistes d'aquesta activitat. Ens permeten, a més, poder posar en valor, donar visibilitat al nostre col·lectiu de persones ateses, i ens permeten apropar i normalitzar la presència de persones amb discapacitat dins de la societat.
1: La iniciativa, nascuda l'any 2012, durà fins a Arenys de Mar un ampli ventall lúdic, que va des de jocs de punteria fins a les bitlles, passant per un circuit de mobilitat reduïda, el memory o un joc de pescar.
3: Són jocs tradicionals, jocs com el tres en ratlla, jocs com el memory, com els puzzles, jocs que promouen l'activitat i la participació dels infants i que tenen a veure amb els jocs tradicionals habituals.
1: L'activitat, que és gratuïta, està oberta a tots els infants i les seves famílies. Va a càrrec de la Fundació Maresme, que treballa per la inclusió social de les persones amb discapacitat i que cerca generar una visió positiva per part de la societat cap a aquest col·lectiu. Nexus Piano Duo estrena la 19a edició del Festival de Música a la Gruta. El duet aranyenc, format per Mireia Fornells i Joan Miquel Hernández, inaugura aquesta nit el cicle amb un concert de piano a quatre mans al Pati del Xifrer. És l'únic concert que no es farà a la Gruta de Lourdes. L'espectacle de Nexus Piano Duo serà el primer dels 5 concerts que conformen la programació d'enguany. Amb més de 20 anys de trajectòria, el binomi s'estrena al festival amb un repertori amb una gran varietat d'estils relacionats amb la música clàssica. Així ho explica Joan Miquel Hernández, membre del grup.
4: Farem Mori Rebel, Ma Merloire. Després tocarem una sonata de Mozart. Donarem així doncs, l'estil del classicisme, també. Tocarem Rachmaninoff, que també va escriure molt per la formació de piano quatre mans i dos pianos. Després tocarem obres catalanes, que són de Narcís Bonet i d'Isaac Albéniz i també d'Enric Granados, perquè sempre ens agraden els nostres concerts que hi hagi representació de música de compositors catalans. I després, finalment, acabem amb danses hongareses de Johannes Brahms.
1: El duet aranyenc acaba de publicar Emoció el desembre passat i és el seu quart treball discogràfic, reconegut als Premis Enderroc com un dels 10 millors discos de música clàssica. La integrant del grup, Mireia Fornells, afirma que els fa molta il·lusió tocar Arenys i, a més, obrir el cicle de la Gruta. És per això que la parella demana al públic aranyenc que assisteixi a l'espectacle i es marca com a objectiu fer gaudir els espectadors.
4: Nosaltres, quan toquem, som feliços. I, d'alguna manera, doncs, transmetre aquesta felicitat i aquesta joia doncs, en el públic, doncs, per nosaltres ja seria un objectiu superimportant si el poguéssim assolir. Aquesta joia, aquesta felicitat que tenim quan preparem, quan toquem, doncs, transmetre-la també en el públic. El que sí prometem també és que totes aquestes obres que tocarem les explicarem perquè el públic tingui un bon context i les pugui entendre molt bé.
5: A nosaltres ens fa molta, molta il·lusió doncs, estrenar aquest cicle doncs, que ja fa tants anys que està a Arenys i tan important com el cicle de la Gruta de Lourdes a Arenys de Mar i tant. I a més ho fem a l'escenari del Xifré, que és com una miqueta estrany.
1: El Festival de Música a la Gruta acollirà un concert cada dissabte a la nit fins al dia 29 d'agost, excepte el dia 15, que coincideix amb les actes de Sant Roc. Completen el cartell els aranyencs Diuda, Alea Duo, el quartet Sancho i el pianista d'Arenys, Quim Estrada. La cita d'aquest dissabte a les 10 de la nit, de forma excepcional, es farà al Pati del Xifré i el preu de l'entrada és de 6 euros de forma anticipada i 8 si es compra la taquilla. La 1 i 10 minuts, i us recordem també que aquest cap de setmana hi ha fins a 4 festes de carrer, les del carrer de la Perera, la Torre, Sant Zenon i la plaça Flors i Calcat. Un cop passada la pàgina de divendres, podem escoltar Isabel Romano, del carrer de la Perera, i Aina Mateu, per part del carrer de la Torre, sobre les activitats d'avui i de demà.
6: Dissabte tenim el sopar del carrer, amb el sorteig de lots habitual que fem tots els carrers, i el diumenge a la tarda, a les 8 del vespre, tenim havaneres amb la vella Lola.
7: A la nit farem el tradicional sopar de la festa del carrer, on hi haurà música amb un DJ i també farem una rifa. I finalment, el diumenge a la tarda, hem preparat una festa infantil amenitzada per un grup d'animació del poble i on també hi haurà un sorteig d'una experiència familiar.
1: Per altra banda, avui a 6:15 de la tarda es du a terme a la sala Josep Maria Arnau l'Assemblea General Ordinària del Patronat de Sant Roc. I finalment, en el cas de diumenge, hi ha una nova visita guiada al Port d'Arenys. Amb una durada d'unes 2 hores, l'activitat té un cost de 5 euros per persona, que en són 4 pels menors de 16 anys i els majors de 65.
0: Ràdio Arenys, notícies.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
9: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
10: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
9: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
11: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
12: Com pot ser, si sempre feu fotos?
11: Sí, però no són de veritat.
12: I si li regalem un reportatge?
11: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
13: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
14: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
15: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
14: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
16: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Arenys de Mar, Barcelona, Sitges, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: Passem ara al resum del més destacat de la setmana, perquè l'Ajuntament i la Societat Coral L'Esperança signen el dret d'ús de fruit de la seu de l'entitat per 99 anys. Aquesta setmana, l'alcalde, Estanis Forç, i membres de l'entitat han firmat davant de notari l'acord després de l'aprovació per ple el passat desembre i el vistiplau rebut per part de l'Assemblea de la Societat Coral. Gemma Roig.
17: Aquest acord estableix que l'Ajuntament serà usufructuari de l'espai durant els pròxims 99 anys. Això sí, l'entitat manté la propietat de l'immoble sense perdre la seva seu social ni la gestió del bar del recinte. Aquesta ha estat la fórmula jurídica que s'ha trobat per tal que l'Ajuntament pugui desencallar la segona fase d'ampliació, unes obres llargament esperades després que l'entitat cedís el teatre principal a l'Ajuntament a canvi que s'executessin aquestes obres de millora. Escoltem l'alcalde, Estanis Forç, i Anna Valverde, que és presidenta de la Societat Coral Esperança.
18: La firma és històrica tant per nosaltres com doncs, pel teatre. Ja sabeu que el teatre fa molts anys, molts, que arrossega doncs, des de que es van iniciar les obres i es van signar el primer contracte el 2001. Fa 25 anys que s'intenta doncs, acabar aquestes obres i sempre doncs, hi han hagut problemes.
19: Jo penso que tothom, tant presidents com polítics, han estat a sobre d'aquest tema i han intentat fer el possible per solucionar-ho, però que tot ha sigut molt difícil, molts entrebancs burocràtics i molts entrebancs jurídics i tal, no? Que l'Ajuntament és de l'ús de fruit i nosaltres tenim la nova propietat, però que els propietaris de l'entitat som nosaltres, no? Li donem aquest ús de fruit perquè es puguin fer les obres.
17: L'acord també estableix que les instal·lacions no tindran caràcter d'ús exclusiu per la Societat Coral L'Esperança, sinó que altres entitats vinculades al Cant Coral també les podran utilitzar. Ara l'Ajuntament disposa d'un any i mig per tenir enllestit el projecte, la contractació de les obres, la consignació pressupostària pertinent i l'execució dels treballs. Aquestes obres tenen un pressupost de 744.000 euros i contemplen un seguit de millores en l'espai com la modificació d'accessos, la instal·lació d'un ascensor o també nous camerinos.
1: L'alcalde Estanis Forç nega que la manca de gestió del govern sigui l'origen de la pèrdua de les subvencions del museu i el Rial de la Serp. D'aquesta manera respon a les acusacions del PSC que atribuïen la renúncia a una mala planificació. Forç ha acusat els socialistes de desprestigiar l'acció de govern i ha assegurat que Arenys lidera les subvencions mediambientals a la comarca del Maresme.
17: En total, els ajuts eren de 173.000 euros, prop de 60.000 destinats a la climatització del Museu Montfulleda i gairebé 114.000 pel projecte de naturalització del Rial de la Serp. L'alcalde defensa, però, que en cap dels dos casos la pèrdua de la subvenció respon a una manca de planificació. En aquest sentit, treu pit a la feina que s'està fent de l'àrea de medi ambient i ha lamentat les declaracions dels socialistes que, segons diu, intoxiquen i desprestigien la feina feta fins ara. Estanis Forç assegura que Arenys de Mar és el municipi del Maresme, exceptuant Mataró, que més subvencions executa en matèria de medi ambient. Ha recordat que en el que va de mandat ha obtingut prop de 1,4 milions d'euros en ajuts.
18: El PSC Areny està instal·lat amb la crítica i amb el no, i quan no tenen arguments el que fan és intoxicar. Miri, la regidoria de medi ambient està treballant en aquest moment amb 18 projectes, que som el poble de la comarca que més subvencions demana, que més subvencions rep, que més subvencions executa i que més diners rep de totes les administracions en temes de medi ambient. No hi ha cap ajuntament del poble de la comarca, no estic parlant de Mataró, que rebi tantes subvencions, que demana tantes subvencions.
17: Respecte a la pèrdua de subvencions que critica el PSC per mala gestió, justifica Forç que en el cas dels museus el projecte es va endarrerir després que els serveis tècnics detectessin que calia renovar el subministrament elèctric abans de fer la instal·lació del sistema de climatització. I en el cas del Rial de la Serp, Estanis Forç assegura que es va renunciar a la subvenció en comprovar que el projecte no es podria executar dins el termini previst. Això sí, afirma que es podrà tornar a presentar en la nova convocatòria prevista per l'any que ve.
1: Les escoles Bressol d'Arenys de Mar tanquen un curs mogut, calorós i amb la carpeta pendent de la cuina industrial. Els dos centres educatius celebren la instal·lació dels aires condicionats d'aquest any, tot i que el Maricel lamenta la llarga espera. Per altra banda, des dels colors, miren el mes de setembre amb il·lusió, gràcies a l'obertura d'una nova línia de nadons. Núria Torrents.
20: Els nadons dels 0 als 3 anys han acabat el curs aquesta setmana, mentre que les seves educadores marxaran de vacances a partir l'1 d'agost. Abans cal tancar i valorar la carpeta d'aquest curs, i des de les direccions dels centres han avançat a Ràdio Arenys part de les conclusions. Sonia Convàlia, dels Colors, apunta un any complicat per les obres que es van dur a terme a l'inici del curs, mentre que Ana Japón, del Maricel, posa la mirada en la calor que ha marcat els darrers mesos.
21: Ha estat així una mica com convuls en quant a tema de les obres. Vull dir que vam començar, ara ja sembla que faci molt de temps, però en veritat vam començar aquest curs amb les obres de l'espai de baix, amb la cuina i la nova sala, el nou menjador, i això va representar pues, molts canvis.
22: Molt contents, no? De tot, veus tot el procés i la valoració és positiva en general, tot i que la calor no ens ajuda. Els nens estan molt cansats, tot el mes de juliol es fa pesadíssim.
20: Precisament aquest any el govern local ha invertit part dels diners del romanent en la instal·lació d'aires condicionats a les dues escoles. Tanmateix, per Japón, aquest pressupost arriba tard. Per altra banda, Convalia es mostra satisfeta amb els aires i se centra en un altre capítol de l'escola, la cuina industrial, que esperen resoldre al setembre.
22: També t'he de dir, té molts de peticions, per dir-ho d'alguna manera, perquè ens fessin cas, perquè això realment era insuportable. Ara ja estan instal·lats els 5. Tot i així, t'he de dir que encara estem lluitant i seguim pendents de que ens posin 2 més en els dormitoris.
21: I en principi hem acabat el curs com estàvem fent fins ara, que ens cuinaven al cinera, però tot apunta que al setembre ja tindrem aquí el cuiner i tot l'equip de cuina per cuinar el menjar de Colors i de Maricel aquí a Colors.
20: Pel que fa a les ràtios del curs que ve, els Colors celebra que a partir del setembre oferiran una tercera línia per l'etapa de 0 anys, una realitat contraposada amb el Maricel, que ja ha esgotat totes les places. Únicament els hi queden alguns llocs per I2. Les portes de les escoles Bressol tornaran a obrir el pròxim 7 de setembre.
1: I Arenys de Mar ha impulsat el Consell Municipal de la Salut. Aquest nou òrgan participatiu s'ha constituït aquest juliol i té com a objectiu principal la promoció, prevenció i millora de la salut entre la població.
20: La primera sessió es va fer el passat 15 de juliol i, entre altres qüestions, va servir per presentar els membres de les diferents entitats i organismes que en formen part. També es va definir el funcionament, la dinàmica de les sessions i la metodologia de treball. En té tots els detalls la tècnica de salut, Laura Estrada.
23: Nosaltres no es pretén ni arribar a fiscalitzar les feines que es faci des del servei d'atenció primària ni qualsevol història així. Sí que si hi ha algun tema es pot reforçar, evidentment, val? Però que la idea principal és ser canals per fer promoció de la salut. Aleshores, hi ha membres de residències, hi ha membres d'AFA, membres d'escola...
20: Tot i que aquest òrgan està integrat per persones vinculades en el món de la salut, la idea és crear grups de treball que permetin la participació de qualsevol persona o col·lectiu responsable de la línia estratègica que s'estigui treballant. Una de les primeres accions serà precisament elaborar un mapa dels agents de salut del municipi. Les sessions del Consell seran quadrimestrals, tot i que els grups de treball es reuniran amb una periodicitat més freqüent.
1: Aquest dimecres han començat les obres de l'antiga rectoria amb l'objectiu de garantir la seguretat de la zona i el manteniment de la façana, unes actuacions que hauran de permetre el retorn de les famílies desallotjades.
20: El pas clau en aquest procés és l'enderroc de les parts crítiques i el desenrunament de l'immoble religiós que permetrien garantir la seguretat de la zona. Un cop finalitzi aquest primer pas, el tècnic haurà d'avaluar tots els elements i la situació de l'espai. A partir d'aquí es decidirà el procediment i la continuïtat del projecte de la retirada de l'obra. És el regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet.
24: L'enderroc de les parts que estan en situació crítica, sobretot ens referim al Badalot, i un cop s'hagi fet aquesta part d'enderroc, llavors s'anirà apuntalant tota la rectoria, tot el que queda, i llavors s'anirà retirant la runa, i un cop es pugui veure amb sense runa com ha afectat tant a la façana com a les mitgeres, com a les parets de càrrega i els diferents forjats i elements, llavors es valorarà la segona opció, que serà com estabilitzar la façana, com reconstruir-la, com procedir a la resta de l'enderroc.
20: Aquest segon pas tindrà dos objectius, estabilitzar la façana i preservar-ne al màxim del dels elements protegits. Un cop s'arribi a aquest punt, es podria facilitar el retorn de les tres famílies que continuen desallotjades.
2: Taller Maresmauto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
3: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: La 1:25 i en esports aquestes darreres hores hem sabut que l'aranyenc Arnau Campeny ha renovat per una temporada més amb el Club Esportiu Europa. A més, Oriol Alsina, entrenador del Terrassa, ha valorat a Ràdio Arenys la situació passada i present del conjunt agarenc. A Campeny disputarà, doncs, la sisena temporada a l'Europa, que competeix a Primera Federació, que és la categoria de bronze de futbol estatal. El Club Esportiu Europa, que lluita per l'ascens a segona divisió, és un jugador que gaudeix de molts minuts i que va marcar dos gols la temporada 25-26, malgrat jugar de defensa. I de Primera Federació a Segona Federació, que és on competeix el Terrassa, entrenat per l'aranyenc Oriol Alsina des de l'octubre del 2025. Ell mateix ha valorat el programa Arenys en Joc una de les grans novetats de cara a la següent temporada, on el Terrassa canvia del grup 3, on hi havia els equips balears i valencians, al grup 2.
5: El nivell és semblant, el que passa que és diferent. O sigui, el perfil de camps és diferent, són molts camps de gespa natural. El context del clima també és diferent. No és el mateix anar a jugar a Mallorca que anar a jugar a Camp del Logroñés, per exemple, no? El Logroñés, hi ha algun gegant important, com pot ser el Logroñés, o els propis catalans, com pot ser el Barça o l'Espanyol. Hi ha filials potents, com pot ser el Castellón o l'Osasuna. Bé, o sigui, la veritat és que al final hi ha 18 equips i si volem quedar campions per pujar directe o jugar al play-off, doncs tenim que guanyar el màxim possible d'aquests partits, no?
1: Pel que fa als equips catalans que compartiran grup amb el Terrassa, destaquen els filials del Barça, el Girona i l'Espanyol i la Unió Esportiva Olot.
2: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: -32 °C ara mateix a Arenys de Mar i connectem amb els companys de la xarxa per saber què podem esperar per la resta del dia al conjunt del país. Hola.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 25 de juliol del 2026. Ens ha acompanyat el control tècnic Eric Morales, així com també Gemma Roig, Núria Torrents i jo mateix, Pau Roig. Pel que fa als informatius, tornem el dilluns a la 1 de migdia amb més informació. A més, el diumenge a 11:45 trobareu tota la informació local al Dominical. Que acabeu de passar un bon dissabte i fins la propera.

0: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per aquest cap de setmana. La farmàcia de guàrdia per aquest dissabte i diumenge és la farmàcia Ballester, situada al Rial del Parafita, número 109. La fracció de recollida selectiva, que s'ha de treure avui a partir de les 8 del vespre, és l'orgànica. En el cas de demà diumenge, es recull altre cop orgànica i també envasos. Pel que fa a les platges d'Arenys, hi ha bandera verda a la Picòrdia i també al Cavalló. Finalment, demà, de les 9 del matí a les 2 del migdia, hi ha deixalleria mòbil al Rial de Canalies.
1: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de concerts.

0: Sabies que...
1: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida extrema a les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'any anterior.
4: En paral·lel, una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
2: Repassem altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
2: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Empordà.
4: Pel que fa a les afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvorany a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
2: En tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
4: De moment, l'únic incendi que continua actiu a Catalunya és el de Vallferrera, que està estabilitzat.
2: Com diem, s'espera una tarda de ruixats a diversos punts del nostre territori. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. Aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels Pirineus aquesta tarda preveiem precipitacions. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
2: I en Cultura, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, Emergències va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
4: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal aigües avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris, on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove uns 7 quilòmetres i mig més avall de l'últim punt d'albirament. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de l'aixecament del cos. El jove estaria banyant-se amb una altra persona que sí que hauria pogut sortir de l'aigua.
2: Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García és secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
0: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades. Treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al reste de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí. No ens fan cas.
2: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
4: I és que des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això l'executiu ha recordat algunes recomanacions, com nedar en companyia d'altres persones i sempre que sigui possible escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió contínua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
2: Del total de les víctimes mortals a les platges aquest estiu, 10 han sigut en platges de la Costa Daurada. Per aquest motiu, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona ha demanat extremar les precaucions i augmentar l'alerta.
4: El col·legi defensa que la prevenció dels ofegaments ha de convertir-se en una prioritat de salut pública, especialment per protegir els infants, les comunitats vulnerables i les persones amb més exposició a l'aigua. Més enllà dels consells que repassaven per evitar ofegaments, Gerard Mora, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, detalla com cal actuar si ens trobem en una situació en la qual algú s'està ofegant o té problemes a l'aigua.
6: Sobretot és important demanar ajuda, ja sigui als serveis de socorrisme o al 112. Si podem, intentarem treure-la de l'aigua, seria l'element més important, intentar treure-la de l'aigua sempre quan puguem, intentar doncs, no posar-nos nosaltres en risc, alertar als serveis d'emergència mitjançant el telèfon 112 i comprovar la consciència, en aquest sentit, si està inconscient i no respira, començar les maniobres de resuscitació cardiopulmonar.
4: La preocupació pels ofegaments també la comparteix l'Organització Mundial de la Salut, que alerta que aquesta causa provoca prop de 300.000 morts cada any al món. Per això planteja una estratègia per aconseguir reduir un 35% aquestes morts d'aquí a l'any 2035.
2: D'altra banda, un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
4: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, comarca de la Selva.
2: Parlant de ferrocarrils i de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
4: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost aproximat d'uns 19 milions i mig d'euros.
2: Des de Vilaseca, Sílvia Paneque espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esvoranc de les obres de soterrament a Montcada, es pugui reprendre a partir de la setmana vinent.
4: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten a l'espera d'ADIF, però el servei es podria normalitzar, com diem, la pròxima setmana.
7: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat, diguéssim, colmatada, no?, amb el formigó. I, per tant, ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les estructures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat i, per tant, a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, a hores d'ara encara Adif doncs, no ho ha traslladat, serà Adif qui ho traslladi i, a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que, amb tota probabilitat, la setmana que ve hi haurà represa del servei, permetin-nos aquesta comunicació m'ha dit per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
2: Tot això, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
4: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, l'atur de Carol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'Adif sobre la seva represa.
2: I continua també la modificació del servei entre Lleida Pirineus i la plana Picamoixons, tram en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
4: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre totes dues estacions i amb parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies R13 i R14. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens i Adif està treballant en l'avaluació dels danys i la reposició dels equips malmesos.
2: Continuem parlant de mobilitat, ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat tres persones ferides, dues de greus i una tercera en estat menys greu, aquest matí a la C31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:15.
4: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i també dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir les causes d'aquest accident.
2: Durant aquest matí s'han donat diversos accidents més en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer quina és la situació actual, que ha anat millorant en les darreres hores. Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment, aquesta hora ja va millorant el trànsit, especialment a la Ronda Litoral, que l'hem tingut tallada una estona aquest migdia en sentit de Trinitat. Ara ja queda bàsicament intensitat lentitud al voltant de Poblenou i de Barceloneta, sobretot en sentit Llobregat. A la resta de punts de la xarxa viària, també una millora clara de la circulació, malgrat, per exemple, a la Pota Nord, a la B20, encara hi tenim aturades a Santa Coloma de Gramenet, en sentit Barcelona. També la C32, ja de forma més puntual, a la zona d'Argentona, de Mataró. En sentit nord també afecta l'enllaç de la C60 amb aquesta autopista del Maresme. I pel que fa a les vies de la Costa Brava, ens queda també encara la zona de la C35 a Llagostera. De fet, tant la C35 com la C65 en direcció Platja d'Aro. Pel que fa a les obres que afecten el tram de l'autovia 2 a l'altura de Jorba, ara mateix ja, si més no, de moment, queda intensitat en sentit Lleida. És tot. Bon dia.
2: Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
4: De moment, això sí, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però hi continuen treballant 19 dotacions de bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens ho explica Norma Lebrero.
9: Un altre cap de setmana amb el pla ALFA activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats, ha reobert Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar les pluges de la primavera ja està sec.
10: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes, d'entrades de sud, que el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primavera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera estructural, doncs això ja s'hi ha perdut. Vull dir, tenim tots els boscos disponibles, tenim tota la nostra vegetació estressada, una vegetació que ara està allà doncs, tirant fulles i està a punt de cremar, i a més tenim també doncs, comportaments d'incendis molt intensos, només cal veure els veïns, els francesos, els aragonesos, vull dir els de Guadalajara, vull dir tenim molts incendis al voltant i aquí la situació en quant a combustible, en quant a topografia no és diferent.
9: El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona afectada pels focs de Madrid. Ha explicat que temen que conflueixin amb el d'Àvila les pròximes hores, on hi ha 75.000 persones evacuades o confinades.
11: Les temperatures han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
9: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
2: Paral·lelament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
4: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la seva prevenció. Parlon ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
12: Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
4: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
2: Tot això, com dèiem, hi ha previsió de pluges per aquesta tarda i Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant aquesta previsió de pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta tarda i demà diumenge.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a la jornada d'aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral central i la zona sud.
2: El premi més gran de la història de l'11 ha caigut a Lleida.
4: Un bitllet de primera categoria de l'Eurojackpot venut al polígon El Segre ha deixat més de 71 milions d'euros a un afortunat encara no identificat. Des de Lleida de Televisió, Cel Márquez.
13: L'11 ha repartit a Lleida el premi més gran de la seva història, més de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot. El bitllet premiat de la categoria es va vendre al polígon El Segre, on habitualment comercialitza els cupons el venedor Sergio Martín Aznar.
14: Me llamaron los de la prensa de la 11 que había dado el premio. Y yo digo, ¿70.000 euros? Y dice, no, 70.000 euros no, 71.000 millones de euros. Digo, ¡hala, qué dice! Sí, sí. Y bueno, pues, que no me lo creía. No me lo creía para nada. Y bueno, y gracias a la 11, gente discapacitada como yo, podemos tener un trabajo digno.
13: Martín, de 57 anys, ha repartit així el major premi de la història de l'11, en un sorteig que també ha deixat més de 53.000 euros a Badalona. De moment, no ha transcendit l'identitat de la persona afortunada.
2: I no ens movem del Segrià, concretament anem ara fins al municipi de Rosselló, on aquesta tarda, en una estona, de fet, a 3:15, a la piscina, arrenca la cinquena edició del trofeu Cor Petit.
4: És un trofeu de natació amb aletes que pretén recaptar fons un any més per les cardiopaties congènites. Entre tots els detalls, la companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
15: A Catalunya hi ha actualment 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita. Un d'aquests infants és el Macià Florença, motiu pel qual el seu pare, una de les ànimes mater del Club Natació Almenà, va decidir que el trofeu de natació que organitzaven cada estiu havia de ser solidari.
16: Arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons.
15: El Macià, que ara té 4 anys, pateix d'aquesta afecció, tal com ha explicat el seu pare.
16: Té una tetralogia de Fallot, són 3 diagnòstics, diagnòstics en un, i llavors doncs, això, se li va tindre que reconstruir el cor només als pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé.
15: Al trofeu no hi faltaran els nedadors i nedadores del Club Natació de l'Hospitalet, i està obert a tothom. Qui participa segur de la competició és el germà gran del Macià, el Magí.
17: Ens tenen de dir preparats, i quan nos fiquem preparats, sí, i després quan diuen ja, nos tirem i nadem.
15: La inscripció costa 5 euros i el que es recapti va íntegrament cap a l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya.
2: Obrim el bloc cultural i ho fem a Mataró, que acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa.
4: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa més a partir de les 5 de la tarda.
2: Amb la Diada com a primer plat fora, avui arrenca aquesta festa major de Mataró, que s'allargarà fins dimecres en honor a les patrones de la ciutat, Santa Juliana i Santa Semproniana. Més enllà dels castells, aquesta nit té lloc el desvetllament bellugós, l'acte més icònic de la festa major, un dels actes més multitudinaris i esbojarrats de les Santes.
4: El desvetllament bellugós transforma els carrers de Mataró en una gran festa popular, amb el bequetero i les figures institucionals com a protagonistes, amb els gegants de la ciutat, la família Robafaves i un públic entregat al so del bequetero, una tonada que ja és tot un himne a la ciutat. Des de Televisió de Mataró s'oferirà en directe aquest acte, que es podrà seguir també en directe des de la xarxa Més.
2: I la Diada de les Santes serà el plat fort casteller d'avui, però no l'únic. La colla jove Xiquets de Valls afronta l'últim cap de setmana de juliol a Constantí, acompanyats de la colla jove Xiquets de Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
18: Els de la camisa vermella afronten un últim compromís abans d'encarar la Firagosa, localitat del Tarragonès, amb motiu de la Diada de Sant Feliu. L'objectiu serà repetir Castell de Nou, que ja va veure el carrer Major Constantí l'any passat, i amb possibilitat de repetir el 5 de 8 aconseguit a la Riera de Gaià el passat dissabte. Els del carrer d'en Gasó afronten un últim compromís del mes de juliol abans d'encarar un tram apassionant de temporada. A Constantí, qui també actuarà, serà la colla jove Xiquets de Tarragona, que espera juntar castells de la gamma bàsica de nou i qui sap si proposar-se algun repte superior dels castells ja descarregats aquesta temporada. Serà un cap de setmana de doble compromís per la colla tarragonina, que ho compartirà plaça amb les dues colles dels Xiquets de Valls.
2: I parlem també de música, perquè el Gran Teatre del Liceu va acomiadar la passada nit a Josep Pons en el darrer concert com a director musical.
4: La Sinfonia número 8 de Gustav Mahler, la Sinfonia dels Mil, va ser la peça amb què Pons tanca l'etapa després de 14 anys en un espectacle amb l'aforament complet. La interpretació va reunir prop de 300 intèrprets entre l'Orquestra Sinfònica del Gran Teatre del Liceu, quatre cors i un repartiment internacional. El concert va culminar amb una ovació de més d'11 minuts amb el públic dempeus en el que va ser l'homenatge dels espectadors al fins ara director musical del Liceu. Pons continuarà vinculat, això sí, a la institució com a director musical honorari.
2: D'altra banda, el festival El Tingladu de Vilanova i la Geltrú ha viscut la segona nit de concerts a la Torre d'Enveja. Els Pets han estat al cap de cartell d'aquesta segona jornada.

0: A més del grup tarragoní, en plena celebració dels seus 40 anys, també hi han passat avui Maria del Mar Bonet, Nacho Vegas, Fetus, Diumingo i Marina Freixas. Aquesta nit de dissabte a diumenge es posarà punt i final al festival en grups com Talco o Crim com a plats forts.
1: D'altra banda, anem fins a Tarragona perquè Luz Casali actua aquesta nit al Teatre Auditori Camp de Mart, en un dels concerts més destacats del Festival d'Estiu de la ciutat.
0: La cantant i compositora gallega diu que interpretarà els grans èxits que han marcat la seva carrera de 4 dècades. Ens ho explica des de Tarragona Radio Tere Ortega.
2: Tu juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero.
3: L'artista gallega presentarà el seu nou treball discogràfic Me voy a permitir, un àlbum que ella mateixa defineix com el més lliure i eclèctic de la seva trajectòria. El concert combinarà les noves composicions amb alguns dels grans èxits que han marcat més de 4 dècades de la seva carrera. Ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio que l'espectacle vol ser un pont entre el passat i el present de Luz Casal.
4: Un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino y una de ellas pues fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería, digamos, mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo, que es de autora, compositora, productora, etcétera.
3: El concert començarà a les 10 de la nit i s'inclou, de fet, és un dels grans reclams al Festival d'Estiu Camp de Tarragona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem el repàs a l'actualitat esportiva parlant de futbol, perquè el Barça ha guanyat 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada.
2: Els gols del Barça els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Font, Ebrima Tuncara i Àlex González. Per part de l'Europa, el gol el va fer Flavio Ribeiro. El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, s'ha entrenat amb el grup, però no va jugar aquest primer amistós.
1: Tot això, el Barça ja té rival per disputar el trofeu Joan Gamper. El pròxim 19 d'agost serà l'Al-Ahly egipci.
2: Aquest equip ha guanyat fins a 11 vegades la Champions africana.
1: L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 en l'amistós disputat aquest matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Bon dia. Empat en el tercer compromís de la pretemporada de l'equip perico i en el segon del conjunt arlequinat en un amistós aquí a la Dani Jarque, que ha estat força igualat. La primera part no ha tingut massa ocasions. La més clara ha estat un cop de cap de Pere Pons al límit ja del descans, que ha sortit desviada a l'esquerra de la porteria local. A la segona, amb els canvis, s'ha animat la cosa. El Sabadell ha obert la llauna amb una greu errada defensiva de l'equip de Manolo González, que ha acabat amb un gol en pròpia porteria de Rubén Sánchez. Però poc després, Quique García, en una gran acció individual del veterà davanter, ha equilibrat la balança. De fet, l'Espanyol ha tingut ocasions en el tram final per poder-se haver endut la victòria, sobretot en un cop de cap que s'ha estavellat al travesser. Com diem, empat a un aquí a la Dani Jarque. Continua la pretemporada de tots dos equips per arribar al millor nivell possible a l'inici de la Lliga. El Sabadell, el pròxim compromís serà dimecres a Sant Oleguer davant el Manresa.
1: Tot això, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
2: I el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
1: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
2: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vila Blareix, pròxim partit de pretemporada el proper 29 de juliol contra el Castelló.
1: Baixem una categoria més. Primera Federació, el Nàstic debuta avui en pretemporada. Serà a les 8 del vespre al nou estadi davant l'Andorra. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: De moment, amb 10 incorporacions i 18 baixes, el Nàstic de Xisco Campos juga al nou estadi el que serà el primer partit de pretemporada. Un encontre atractiu davant d'un segona, l'Andorra. El tarragoní Eugeni Valderrama va ser el primer fitxatge. Torna a casa i està cridat a convertir-se en un referent de l'equip.
5: Molta il·lusió, com la de quan vaig començar de petit. Tinc moltes ganes de defensar l'escut i que la gent es senti identificada amb mi i que la gent que ve de fora també vegi que és un privilegi estar aquí i que és una gran, és un gran club i que ho disfrutaran molt amb la gent.
4: L'encontre juga a les 8 del vespre i és el primer dels 9 amistosos programats aquesta pretemporada.
1: A tot això, en bàsquet, el Barça ha fitxat l'alè nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 metres, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en xarxa, edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta.
6: Ràdio Arenys. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
8: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
6: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'anterior.
2: En paral·lel, una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
2: Pel que fa a afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
0: Tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
2: De moment, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrera, que està estabilitzat.
0: Com diem, però s'espera una tarda de ruixats en diversos punts de Catalunya. De fet, s'ha activat el Pla Inuncat. Marc Aureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. Aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Quan anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: D'altra banda, en plana cultural, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els Capgrossos i les colles convidades dels Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit d'emergència es va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
2: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal aigües avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'albirament. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de l'aixecament del cos. El jove estaria banyant-se amb una altra persona que sí que hauria pogut sortir de l'aigua.
0: Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García és secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
4: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades. Treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí. No ens fan cas.
0: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
2: Des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat n'eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això, l'executiu ha recordat algunes recomanacions com anar en companyia d'altres persones i, sempre que sigui possible, escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió contínua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
0: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Empordà.
2: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, a la Selva.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
2: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost de 19 milions i mig d'euros.
0: Des de Vilaseca, la consellera Sílvia Paneque ha assegurat que espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada, es reprengui a partir de la setmana vinent.
2: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten ara a l'espera d'ADIF, però el servei es podria normalitzar, com diem, a partir de la pròxima setmana.
5: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat, diguéssim, colmatada, no?, amb el formigó. I, per tant, ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat i, per tant, a partir d'aquí, fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, a hores d'ara encara ADIF doncs, no ho ha traslladat, serà ADIF qui ho traslladi, i a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que, amb tota probabilitat, la setmana que ve hi haurà represa del servei, permetin-nos aquesta comunicació m'ha dit per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
0: Tot això, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
2: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a l'atur de Querol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
0: D'altra banda, tot això continua la modificació del servei entre Lleida Pirineus i la plana Picamoixons, tram en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts passat a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
2: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre les dues estacions i en parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies R13 i R14 de Rodalies. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens. ADIF està treballant en l'avaluació dels danys i la reposició dels equips malmesos.
0: Continuem parlant de mobilitat ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu, aquest matí a la C31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:45.
2: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos, que han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
0: S'han donat també diversos accidents més aquest matí en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Tot i això, en les darreres hores, la circulació en general ha millorat ja força. Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques. A tot això, de fet, en darrera hora, 6 dotacions dels bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola que s'ha produït aquest migdia a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. Els bombers de l'empresa també col·laboren en les tasques d'extinció. Protecció Civil ha activat la prealerta del Plasecta i el foc, de moment, això sí, no afecta les instal·lacions de l'empresa.
2: També recordem que continua actiu l'incendi de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però que hi continuen treballant 19 dotacions dels bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens dona més informació Norma Lebrero.
6: Un altre cap de setmana amb el Pla Alfa activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats, ha reobert Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar les pluges de la primavera ja està sec.
7: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes, d'entrades de sud, que el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primavera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera estructural, doncs això ja s'ha perdut. Vull dir, tenim tots els boscos disponibles, tenim tota la nostra vegetació estressada, una vegetació que ara està allà doncs, tirant fulles i està a punt de cremar, i a més tenim també doncs, comportaments d'incendis molt intensos, només cal veure els veïns, els francesos, els aragonesos, vull dir, els de Guadalajara, vull dir, tenim molts incendis al voltant i aquí la situació en quant a combustible, en quant a topografia, no és diferent.
6: El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona afectada pels focs de Madrid. Ha explicat que temen que conflueixin amb el d'Àvila les pròximes hores, on hi ha 75.000 persones evacuades o confinades.
8: Les temperatures han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
6: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
0: D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlona, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
2: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la prevenció. Parlona ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
9: Agrair molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
2: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
0: Tot i aquesta situació de risc extrem d'incendi que es manté especialment de cara a aquesta tarda i demà a la zona del sud i l'oest del nostre territori, també tenim previsió de pluja per aquest moment, per aquest període. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant aquesta previsió d'unes pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta mateixa tarda i demà.
2: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral centre i sud.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assistit aquest matí a Hanoi la firma d'un acord de col·laboració entre l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa i el Centre d'Innovació Nacional del Vietnam perquè les grans empreses d'ambdós països col·laborin en tecnologia i innovació.
2: L'Entesa té per objectiu connectar els ecosistemes d'innovació dels dos estats i fomentar la cooperació entre institucions acadèmiques, centres de recerca i desenvolupament i indústries i empreses tecnològiques. També permetrà a les empreses catalanes conèixer els reptes tecnològics de grans corporacions vietnamites i viceversa, i possibilitarà la immersió d'empreses emergents en programes d'acceleració.
0: I de la tecnologia i l'economia a l'habitatge, però també vinculat a la innovació i al món digital. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars sense cap cost econòmic.
2: Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. Des de Cugat Media ens ho explica Sara Vella.
10: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
11: Ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint a casa, no? Que a vegades doncs altres allotjaments poden semblar més freds, i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants. I bueno, en general aquest intercanvi, no?
10: Ara per ara l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
0: Parlem ara de memòria històrica i anem fins a les Terres de l'Ebre, perquè el Casal de la Pianola del Pinell de Brall, a la Terra Alta, ha acollit l'acte anual d'homenatge als combatents de la Batalla de l'Ebre.
2: Una commemoració dels fets ocorreguts fa 88 anys que ha reivindicat la memòria històrica i els valors de la pau. L'ha seguit des de Canal Terres de l'Ebre el Daniel Cort.
12: La commemoració ha reunit institucions, entitats memorialistes, familiars de combatents i veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per recordar les víctimes de la Batalla de l'Ebre i reivindicar la importància de preservar la memòria històrica per evitar que es repeteixin els errors del passat. Durant la cerimònia també s'ha posat en valor la tasca dels camps de treball realitzada pels joves de la comarca, que contribueixen a recuperar vestigis del conflicte i apropar aquesta història a les noves generacions. L'alcaldessa del Pinell de Brai, Laura Vallespí, ha destacat que mantenir viu aquest record és una responsabilitat compartida.
13: No podem oblidar uns fets que van passar, que molts dels nostres familiars pues, van haver de sobreviure a repressions o exilis o camps de concentració, i no podem obviar tot això.
12: La commemoració ha finalitzat amb una ofrena floral en record dels combatents i de totes les víctimes del conflicte, en un acte que un any més ha volgut reivindicar la memòria com una eina imprescindible per construir un futur on la pau estigui garantitzada.
0: Fem un apunt en plana de successos. Els Mossos, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació a empresaris del sector de producció de vídeos musicals.
2: Hi ha 4 detinguts, 3 homes i una dona d'entre 19 i 32 anys i 5 investigats, 4 homes i una dona d'entre 20 i 64 anys. L'operatiu es va iniciar arran de diverses denúncies interposades entre el desembre del 2024 i gener del 2025, tant a Catalunya com a la Comunitat de Madrid. Durant la investigació es va detectar un modus operandi en què els presumptes autors seleccionaven les víctimes a les xarxes socials, simulaven contractar els serveis per gravar vídeos musicals i en certs casos fins i tot feien una paga i senyal.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els Capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa.
2: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa Més a partir de les 5 de la tarda.
0: És el primer plat fort d'aquesta festa major de Mataró. D'altra banda, parlem també de música. Mike Tower.

0: veritable festa amb un concert farcit dels seus millors hits, tot plegat en el mateix dia en què han actuat altres noms com De La Rose, De La Osa o Lola Índigo, que ha desplegat un potent show que es va haver d'anul·lar abans d'acabar per una indisposició.
1: Més música. El Festival Sons del Món de l'Empordà s'estrena aquesta nit a partir de les 10, acollint l'única actuació d'aquest estiu a Catalunya de Pablo Alborán.

0: Alboran torna als escenaris amb la seva extensa gira Tour Kilòmetre Zero, que recorrerà nombrosos països d'Amèrica, Europa i diverses ciutats d'Espanya. El concert unificarà la passió i emoció dels seus grans clàssics amb un so més madur i innovador marcat pel llançament del seu nou disc. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses.
1: Canviem d'estil, però continuem parlant de música, perquè l'Alt Urgell viu un cap de setmana de música tradicional amb la 51ª trobada amb els acordionistes del Pirineu.
0: El certamen folk més veterà dels Països Catalans programa concerts a Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbò. Enguany la direcció musical va a càrrec de la música i docent Cati Plana. Des de Ràdio Seu ens ho explica Pep Graell.
2: Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de juliol, continuen els concerts de la 51ª edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Audicions circumscrites a l'Alt Urgell, repartides entre Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbò. El que no canvia és que un cop més la cita portarà al Pirineu músics de renom procedents de diversos països d'arreu del món. La directora musical del certamen, Cati Plana, destaca que enguany arriben músics d'arreu del planeta.
3: Ben bé una quinzena de nacionalitats diferents i evidentment això doncs també músics que venen d'aquí, dels Països Catalans i de la península, com per exemple els veterans Tàpia de Litúria o els aragonesos Casaxuana, que ens presenten el seu últim treball discogràfic.
2: La trobada amb els acordionistes de Pirineu enceta una nova etapa. Després d'assolir el mig segle d'història, enguany el músic investigador Artur Blasco, que va impulsar l'esdeveniment per primer cop l'any 1976, Arsèguel, passa el relleu a Cati Plana, en el que és el certamen folk més veterà dels Països Catalans.
1: I tanquem el bloc cultural a Tarragona perquè el Palau Firal i de Congressos de la ciutat acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Expotaku, la fira dedicada al manga, l'ànime, als videojocs i la cultura pop japonesa. Hi ha una 60ª d'expositors. Des de Tarragona Ràdio, Berta Oliver.
4: La fira reuneix botigues especialitzades, artistes, il·lustradors i col·laboradors i ofereix propostes pensades tant pels aficionats a l'univers otaku com pel públic familiar. El programa inclou concursos, exhibicions, tallers, tornejos de videojocs, espais de jocs, actuacions musicals i activitats relacionades amb el K-pop. El director de la gira Expotaku, Valentín Rivas, explica que esperen rebre visitants tant de les comarques tarragonines com de la resta de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.
5: Es cierto que nos esforzamos en mejorar cada una de las ediciones y eso hace un efecto llamada. El pozo de público que vuelve, habla con otras personas.
4: Com a novetat d'aquesta edició, s'incorporen jocs inflables, simuladors de conducció i un espai dedicat a la robòtica.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem parlant de futbol. El Barça va guanyar 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre a la ciutat esportiva Joan Gamper a porta tancada.
0: Els gols dels blaugranes els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ebri Matunkara i Àlex González. Per part de l'Europa, el gol el va fer Flavio Ribeiro. El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, s'ha entrenat amb el grup, però no va jugar aquest primer amistós.
1: D'altra banda, l'Espanyol i el Sabadell van empatar 1 en l'amistós disputat aquest matí a la ciutat esportiva de Nijarque davant més de 1.500 espectadors. Un espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
0: I el Sabadell, per la seva banda, també ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
1: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el primer partit disputat de pretemporada a la Vall d'en Bas.
0: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vilablareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
1: D'altra banda, el Nàstic es prepara per debutar davant el seu públic en el primer amistós de la pretemporada. Serà aquest vespre a les 8 de la tarda al nou estadi davant l'Andorra. I el Futbol Club L'Escala serà per quart any consecutiu a la Tercera Federació. Els entrenaments, capitanejats novament per David Gurillo, van començar aquest dimecres i avui, a 7:45 del vespre, els escalencs tenen el primer test de pretemporada contra el filial de l'Espanyol. Des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
7: Per arribar en òptimes condicions a l'estrena, han programat diversos partits amistosos contra equips de categories superiors de la mateixa categoria i inferiors. El primer serà contra l'Espanyol B a casa aquest dissabte a 7:45.
8: Sí, tenim l'Espanyol B, que ja em sembla que ja van començar la setmana passada.

0: miqueta més rodats, però bueno, sobretot ara que no hi hagi lesions, que la gent a nivell condicional vagi agafant a l'estat òptim per les 5-6 de setembre a casa contra la Grama, doncs competir de la millor manera en la jornada 1. I bueno, partits amistosos molt exigents, amb 3-4 partits amb equips de categoria superior, un parell de la Lliga, com és el Badalona, Vilassar, i després doncs, 3 equips de primera catalana, com és Lloret, la Juventus de Lloret també, i el Torroella.
1: Aquesta serà la primera prova exigent per calibrar l'estat del bloc i començar a conjuntar les peces d'aquest nou projecte.
2: D'altra banda, en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà a les semis contra el Jaén.
3: El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torras, destaca les ganes de revenja contra l'equip andalús.
4: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar la Supercopa a casa crec que és molt positiva. Primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició. Segon, perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol. Millor a casa que no fora, com hem fet sempre.
2: D'altra banda, el marxador Pol McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga.
3: Exhibició de superioritat del barceloní que ha polvoritzat la seva millor marca personal amb 38 minuts i 23 segons, un registre que millora en 26 segons la seva anterior millor marca. Aquest crono és el nou rècord de Catalunya i confirma el seu excel·lent moment de forma a menys d'un mes de l'europeu de Birmingham. En la mateixa prova, el també català Òscar Martínez ha guanyat la plata.
5: Mai m'he imaginat, ni en somnis, estar en un pòdium al Campionat d'Espanya d'estiu. Pol, òbviament, està en un nivell absolutament alienígena per mi, però la veritat és que ha sigut un dia estupendo.
6: És que l'Òscar també és company d'entrenament. També vull donar l'enhorabona a l'Alejandro, que és el nostre entrenador, no? Que portar dos atletes, no, amb marques personals aquí demostra el treball fantàstic que fa. I res, és un orgull. També l'acompany, és un amic, l'estrella de Font Romeu, compartint entrenos. També vull donar-li l'enhorabona per la medalla plata.
2: En el mateix campionat, el de Romeu ha guanyat l'or en triple salt. És el primer cop que un atleta catalana guanya l'or d'aquesta especialitat en un campionat d'Espanya absolut. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
7: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria.
8: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
7: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: La Venus atrapamosques és una planta carnívora fascinant que no es limita a tancar-se de manera automàtica quan un insecte la toca. En realitat, aquesta planta sap comptar. A l'interior de la seva trampa hi ha uns pèls sensibles que, quan són tocats, generen impulsos elèctrics. Si només hi ha un contacte, la planta no es tanca, perquè podria ser una gota de pluja o una falsa alarma. Però si es produeixen dos tocs en pocs segons, la trampa es tanca ràpidament. Encara més sorprenent, el nombre de tocs determina quanta energia invertirà la planta en la digestió. Si l'insecte es mou molt i estimula repetidament els pèls, la planta segrega més enzims digestius, ja que interpreta que la presa és més rica en nutrients. Si els estímuls són pocs, la digestió és mínima per no malgastar energia. Aquest comportament demostra que, tot i no tenir cervell ni sistema nerviós, algunes plantes poden processar informació, prendre decisions i optimitzar recursos. Això ha canviat profundament la manera com la ciència entén la intel·ligència vegetal.

Bon cap de setmana des de Ràdio Arenys. Et posem la música i et desitgem que tinguis un gran dia. Amb nosaltres, Ràdio Arenys, la primera en música.

cap de setmana. El cap de setmana és molt millor escoltant bona música. El passem junts? Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera música.

wanderer, will you see the end of the world?

0: pack a small bag.
1: Un cap de setmana.
2: Has vist on vius? Has vist quin entorn? El teu poble es mereix una banda sonora a l'alçada. I nosaltres la tenim. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Ràdio Arenys. Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
1: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
0: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
1: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
0: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
1: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
0: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
1: Info i reserves al 93 131 1100.
0: Visiteu www.elportinyol.com.
2: Unes llums hi serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Adif ha completat la reparació de l'esvoranc provocat aquest dimecres durant les obres del soterrament de les vies a Montcada i avui ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui iniciar les marxes blanques prèvies al restabliment del servei. En un comunicat, l'empresa pública assegura que les auscultacions fetes des de l'incident no han detectat moviments del terreny ni afectacions a la plataforma ferroviària o als edificis de l'entorn. Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que si les comprovacions de seguretat continuen sent favorables, la circulació de les línies R2 i R11 es podrien reemprendre amb tota probabilitat la setmana vinent. I en successos, un home de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre a Amposta. A 3:15 de la passada nit, emergències va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Ja cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove, uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'albirament. Amb aquesta víctima són 15 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per a la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos i poder oferir així un servei digne i segur als usuaris. Marxem ara fins a Tarragona, on la Cucafera avui farà la seva primera aparició de l'any amb el tradicional La Despertada de la Cucafera. Serà dins la programació de les festes del barri del Port de la ciutat. Des de Tarragona Ràdio, Siau Gibotella.
2: L'acte reunirà per primera vegada 5 grans figures del bestiari festiu català en una cercavila extraordinària des del Passeig de les Palmeres fins al barri del Port, ampliant el seu recorregut per alguns dels espais més emblemàtics de Tarragona. Així ho explica Adrià Recasens, dinamitzador del barri del Port.
3: Fins ara doncs, sempre despertava a la plaça de la Mitja Lluna i recorria els barris, el barri del Port, els carrers del barri del Port. Enguany, doncs, com fem aquesta 35a edició de forma especial, doncs, el que hem volgut és ampliar el recorregut. Sortirem des del Passeig de les Palmeres fins al barri del Port, on arribarem a l'epicentre de les festes del barri, i anirem acompanyats amb 4 estupendes cucaferes del territori.
2: Enguany, aquesta activitat amb aquest element del seguici popular de Tarragona compleix 35 anys.
1: I parlem ara també de castells, perquè aquesta tarda es celebra la Diada Castellera de les Santes a Mataró amb l'actuació dels capgrossos acompanyats dels minyons de Terrassa i dels castellers de Vilafranca. L'actuació començarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma, la xarxa Més i les televisions locals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera a menjar-se un gelat.
5: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
7: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana, no? Voleu saber, en aquest programa en el que intentem fer-te veure la televisió d'una altra manera. Voleu saber, no? Doncs atents i atentes, perquè avui farem un especial dels 10 anys de Stranger Things. Aquesta mítica sèrie acaba de fer 10 anys. I recordarem aquesta trajectòria amb dos creadors de continguts especialistes en el tema. Ells són la Paula i l'Ivan. Els trobareu, com sempre, a TikTok, entre d'altres xarxes, sobretot buscant Air Dracas. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. I per acabar, com no pot faltar mai, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, ara sí, comencem.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs amb aquesta sintonia de Miramar resulta...
2: De Miramar, del circuit català, que li dèiem el carrilet.
1: El carrilet, assumpte.
2: Era programes pel carrilet.
1: Apa aquí.
2: I ala, apa aquí.
1: Vinga, dale.
2: Fèiem programes pel carrilet.
1: Oi, fèieu programes de tot.
2: Escolta.
1: A veure, avui ens portes tres programes més.
2: Que són molt xulos, eh?
1: Sèries i un programa.
2: Los mejores de 1990 premio.
1: Apa, escolta.
2: Por ejemplo, mejor actor nacional.
1: A veure, digues
2: això. Imanol Arias.
1: Imanol Arias va
2: mejor
1: ser.
2: Actriz, Verónica Forqué.
1: Oh, i en la Glòria Esté, la Verónica Forqué,
2: pobreta.
1: Madre de Dios,
2: presentador, Emilio Aragón.
1: Molt bé, eh?
2: Presentadora, Aníbal Serrero.
1: Oh, home.
2: Mejor programa, sèrie estrangera, Twin Peaks.
1: Oh, hombre, que ara en parlarem, ara en parlarem.
2: Claro, es el enigma en torno a la identidad del asesino de Laura Palmer, que apasionó a la audiencia e hizo de la carismática serie de David Lynch uno de los éxitos más sonados de Telecinco. Doncs, impressionant.
1: Posem la sintonia, Twin Peaks.

0: Assumpta, això era com una APM. O sigui que l'APM ja estava inventat.
1: Clar,
0: el van inventar la primera.
1: És veritat, eh?
0: O no?
1: L'Alfonso Arús,
0: que era
1: jovenet
0: divertits.
1: I tal, oi tant.
0: Home, que venia de l'Arús Colletxe.
1: Claro.
0: Te'n recordes?
1: I tant, i tant.
0: Bueno,
1: veus,
0: ja
1: és que ja ha estat inventat tot.
0: Està inventat tot.
1: A la vida. A la vida.
0: I sobretot el món televisiu.
1: El món televisiu és que no té més que té 60 anys,
0: imagina't,
1: 70.
0: Res.
1: Pobreta.
0: Re.
1: No té res, una re, nena.
0: Una nena, aquesta tele.
1: Una nena petiteta, sisplau. Televisió espanyola.
0: I després... I per acabar, a veure, una sèrie, eh? Una sèrie, un culebró mític.
1: Bueno, ya que está ahí las agujetas de
0: color de
1: rosa,
0: que la Sunta
1: y
0: yo la miraba.
1: Bueno, Cristal,
0: home,
1: és
0: també,
1: un culebrón venezolano que es va erigir amb símbolo del gènere folletinesco
0: sí.
1: I va portar al nostre país els seus protagonistes, Carlos Mata i Jarnet Rodríguez. Era més guapa la
0: gent, la Cristal. I va venir aquí a Espanya.
1: I tant.
0: A fer promoció.
1: I li van fer entrevistes i tot.
0: I de tot.
1: Era l'any 1990.
0: Ni més ni menys. Doncs, Assumpta, gràcies per estar avui amb nosaltres de nou.
1: Com sempre, que jo estic sempre amb vosaltres.
0: Home, ja saps que aquí estem. Gràcies per tots i, bueno, què et sembla si acabem amb la sintonia de Cristal?
1: Va, per favor.
0: Doncs vinga, seguim amb el programa i mentre escoltarem la sintonia de Cristal.
2: Es que yo caminaba por aquí.

0: fent el senyal a la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu! Ja sonen les alarmes, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, doncs, aquí, la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió, l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que era, va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso, en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí.
1: Mentre ell hi va ser i no.
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etc. M'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Aquí ho podem escoltar, també?
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, el meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa, tal, per Joaquín Gas, etc.
1: Mare meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, són capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, sí, és veritat.
1: Tu també n'hi has hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tens un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel, i tu a sobre vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València es la tierra de las flores, de la luz...

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola!
0: Vés a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
3: Jo venia a veure amb ell. Aquí li dic...
0: Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
3: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i...
3: Sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un...
3: Pues, sí.
0: Una eminència viva.
3: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
3: Bueno,
0: diuen...
3: És que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí. És que... O aquí.
3: Aquí,
1: sí. Sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones, que han tret fa 4 dies un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no?
1: I tu
0: vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren l'internet i moltes vegades l'internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo,
3: la Wikipedia...
0: Espera, lo has dejado guapísimo, ¿no?
4: He visto, le he hecho un buen cambio de... Ha quedado perfecto.
0: Ha quedado
4: no?
0: Perfecta, ¿no?
4: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasaba, aquest senyor se las emportaba tot de cap.
4: Tío, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: Eva.
1: Catalunya, t'estimo.
0: Déu-n'hi-do. Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira.

0: Hola, sóc en Peyu, per tots aquells que no em coneixeu. Pels que em coneixeu, també ho sóc. És una cosa ben tonta, però bueno, com el títol d'aquest programa de La Caixa Tonta. Apa, adiós.
1: Nosaltres marxem amb Shakira i aquest Dai Dai, que s'acaba doncs, tot just ara fa poc al Mundial. Déu-n'hi-do el que se n'ha parlat i el que se'n parlarà encara. Gràcies a la Paula, a l'Ivan, per parlar-nos avui d'aquesta onomàstica tan especial d'aquests 10 anys Stranger Things. Gràcies també al Toni Rovira i a l'Assumpta Vitòria per acompanyar-nos una setmana més aquí, a La Caixa Tonta. Gràcies també a vosaltres que ens feu confiança i ens retrobem, si voleu, la setmana vinent, aquí, a La Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
2: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Durante.
1: Ràdio Arenys.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: Es equiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Renfe ha iniciat a primera hora d'aquesta tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput des de dimecres per l'esvorany a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Les circulacions de prova, que s'allargaran durant diverses hores, serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. El tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. I un total de 14 dotacions dels bombers, 11 de terrestres i 3 d'aèries treballen en un incendi de vegetació agrícola a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. El cos d'emergències ha rebut l'avís a la 1:20 d'aquest matí. Crema vegetació agrícola de la lleira del riu Francolí, però sense afectació a les instal·lacions de la refineria. Els bombers de l'empresa també col·laboren en les tasques d'extinció que evolucionen favorablement, segons la darrera actualització dels bombers. Protecció Civil també ha activat la prealerta del Placec. I descobrir Tortosa d'una manera diferent i 100% sostenible ja és possible. I és que aquest cap de setmana s'ha posat en marxa el Carrilet Verd, el nou tren turístic elèctric de la ciutat. És una nova aposta per dinamitzar el centre històric, la façana fluvial i les muralles, oferint una experiència accessible per a tota la família. Més detalls des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
2: Tortosa ha estrenat aquest cap de setmana el nou Carrilet Verd, un tren turístic amb capacitat per a 56 persones 100% elèctric que recorre el centre històric, les muralles i la façana fluvial amb l'objectiu de dinamitzar la ciutat i amb una aposta per la mobilitat sostenible. Els primers viatges han deixat molt bones sensacions entre els passatgers.
3: Ha sigut molt divertit. Han fet un recorrido estupendo per dalt pel parador, per la vora del riu, pel centre de Tortosa, allà baix al parc. Bueno, ha sigut per Sant Blai, ha sigut un recorrido molt divertit.
4: Clar, com a forans hi ha coses que desconeixíem totalment. O sigui, aquest barri jueu, o sigui, el tema renaixentista, nosaltres, clar, no coneixíem Tortosa pràcticament.
2: L'experiència permet conèixer la ciutat de forma accessible i és gratuïta, tot i que cal recollir els tiquets a l'oficina de turisme.
1: I més cultura, perquè a aquesta hora comença a Mataró la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. Recordem que es pot seguir en directe per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en quedar amb els amics.
6: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
7: In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking, but now God knows anything goes.
8: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

0: Molt bona nit i benvingudes i benvinguts al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. El programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. No m'he tornat ximplent ni m'he equivocat, ho he repetit expressament. Cada setmana començo exactament igual. I cada setmana dic això de dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical. Això és el que dic perquè està aquí escrit el guió, però després passa el que passa, i només escoltem cançons. Però avui no. Avui dos dels temes musicals que sonaran al llarg del programa d'avui seran únicament instrumentals, perquè als espectacles de teatre musical també hi ha escenes on no canten, però en canvi ballen. Moments coreogràfics de l'espectacle en què sona només la música i no hi ha ningú que canti una cançó. O de vegades també hi ha moments de transició entre una escena i una altra que són acompanyats per una música. El programa d'avui, tal com us vam anunciar la setmana passada, està dedicat al tango. Els tangos, els espectacles de teatre musical. Fa uns mesos vam fer un programa dedicat al rock i n'estem preparant de nous que tindran com a protagonistes el vals, el rap i el charleston. Però el d'avui, el que ens interessa, és el d'avui. Doncs anem a començar el d'avui, que avui va de tangos. Si us agraven els musicals i us agraden també els tangos, des d'ara i fins a les 10, us estarem acompanyant aquí a Ràdio Arenys, en Joan Bosch, a les Vies del So, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, rere els micros, per fer-vos passar una bona estona amb música i cançons de musicals que s'han pogut veure a Broadway, al West End de Londres, a Madrid, a Barcelona, i avui fins i tot en tenim un que és tot un clàssic d'un país tropical de l'altra banda de l'Atlàntic. Però comencem ja amb el programa d'avui, que tenim molts de tangos i m'agradaria que ens donés temps a poder-los escoltar tots. I començarem amb un primer tango amb nom de dona i que pertany a un musical rock que va trencar esquemes i marcar tota una generació a finals de la dècada dels 90 i que va ser un alè d'aire nou pel que fa a musicals. Es va estrenar a l'Off-Broadway i tan gran va ser el seu èxit que ben aviat es va haver de traslladar a un teatre més gran de Broadway on hi va estar una llarga, llarga temporada. Basat en l'òpera La Bohème de Giacomo Puccini, el musical Rent, que vol dir en anglès lloguer, es va estrenar a l'Off-Broadway el 13 de febrer de 1996. És a dir, comptem bé, d'aquí unes setmanes celebrarà els seus 30 anys d'existència. Un musical amb composició musical, lletres i llibret d'en Jonathan Larson, que malauradament va morir molt jove, pocs dies abans de l'estrena del musical, i no va poder gaudir del gran èxit de la seva creació. I des de la seva estrena, fa gairebé 30 anys, queden unes setmanes perquè celebrin l'aniversari dels 30 anys, s'han fet diverses reposicions d'aquest musical, tant a Broadway com al West End, i s'ha representat arreu del món, a països dels 5 continents, alguns dels quals n'han fet diversos muntatges i diverses reposicions. Aquí, nosaltres l'hem pogut veure a Barcelona, tant en versió en castellà com en català, i també a Madrid, on s'han fet diversos muntatges. L'últim encara es pot veure actualment, només fins aquest proper diumenge, i està programat només durant un mes, que és molt poc temps per un musical, tenint en compte el pressupost dels musicals, al Teatro Fernán Gómez, teatre públic, per cert, per commemorar aquests 30 anys de vida de Rent. Suposo que després en faran una gira o el programaran en algun altre teatre. Suposo que no ho pas ho afirmo. Ja veurem què passa amb aquest Rent. A la primavera de 1996, Rent va abandonar l'Off-Broadway i se'n va anar directament a Broadway. El muntatge de Broadway es va enregistrar i d'aquell muntatge ara n'escoltarem el tango que us deia que té nom de dona i que és el tango Morín.
1: Mark?
2: Hi.
1: I told her not to call you.
2: That's Maureen, but can I help since I'm here?
1: I've hired an engineer.
2: Great. Well, nice to have...
1: Wait! She's 3 hours late.

0: bum and turn blue. Why do we love when she's mean? And she can be so obscene. Try the mic.
1: My Maureen.
0: Patched.
1: Thanks.
0: You know, I feel great now.
1: I feel lousy.
0: The Tango Maureen.
2: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
3: I després del Tango Maureen, del musical Ren, aquesta música que està sonant de fons, que de ben segur us deu sonar, aquesta música que sona de fons no és un tango, no. Però ens indica que ara és moment d'anar a escoltar El Tango de Amor. Es titula així el proper tango que escoltarem, que ballen el pare Adams, en Gómez, i la seva estimadíssima esposa Morticia, la mare Adams, al musical de la família Adams, creat a partir de les vinyetes de còmics sobre aquesta família tan gòtica, macabra i peculiar, inventada i dibuixada per en Charles Adams, i publicades, aquestes vinyetes, al diari New Yorker durant la dècada dels 30 del segle passat. Després d'haver omplert molts de diaris, còmics, i haver-se convertit en sèrie de televisió d'èxit als anys 60 i 70, els Adams es van convertir també en protagonistes d'un musical creat per l'Andrew Lipa, en Marshall Brickman i Enric Ilaiz, que es va estrenar a Broadway l'any 2010 i que s'ha pogut veure des d'aleshores a molts altres indrets, com per exemple a Madrid, on es va poder veure al Teatro Calderón l'any 2017. Anem a escoltar, i qui tingui parella de ball i vulgui també ballar, aquest tango, El Tango de Amor, titulat així en castellà, fins i tot el musical original de Broadway, de La Família Adams.

Heu fet com nosaltres, com en Joan i jo? Heu tancat els ulls i heu intentat imaginar-vos en Gómez, la Mortícia i aquella rosa que porta la Mortícia als llavis? Doncs bé, deixem els Gómez no dic els Adams, deixem en Gómez i la Mortícia els Adams i anem a un altre tango. Un altre tango. Aquest serà l'espectacle que jo us deia tropical de més enllà de l'Atlàntic. Doncs el proper tango que escoltarem pertany a l'espectacle de teatre musical titulat Òpera d'un malandro, un musical que ja és tot un clàssic del repertori de teatre musical a Brasil. Òpera d'un malandro és un musical tropical creat l'any 1978 pel poeta, compositor, guitarrista i cantant Chico Buarque de Holanda i que és una versió molt personal i també molt brasilera de l'òpera de Tres Rals de 1928, composta per en Kurt Weill i amb lletres i llibret del dramaturg Bertolt Brecht, que a la vegada, escolteu-ho bé, a la vegada està basada en The Beggar's Opera, que podríem traduir com l'òpera del mendicant o l'òpera del vagabund, escrita per en John Gay i representada per primera vegada, escolteu-ho bé, el 1728, 250 anys abans que l'òpera d'un malandro, que ara escoltarem, i considerada un dels primers espectacles de teatre musical de la història. Teatre musical, que no pas òpera, que consti, eh? I que va ser font d'inspiració de les posteriors operetes del Gilbert and Sullivan o d'en Jacques Offenbach. Però tornem a l'òpera d'un malandro de 1978, que és una història amb pillos, mafiosos, prostitutes i gent d'aquesta calanya que es busca la vida per sobreviure en moments de crisi econòmica. En aquest cas està ambientada al Brasil dels anys 40 del segle passat. I aquest musical es titula l'òpera d'un malandro. La paraula malandro és una paraula típicament brasileira que defineix un personatge típic d'aquell país. Un tipus de personatge conegut per la seva astúcia, malícia i habilitat per adaptar-se a situacions adverses. És una mena d'un individu llest que utilitza la seva intel·ligència i enginy per sortir-se'n bé a la vida, sovint al marge de la llei. Aquest tipus de personatge, que podria ser l'equivalent aquí, podria ser el Lazarillo de Tormes, doncs és recurrent a la cultura popular brasilera, sent retratat tant a músiques com, per exemple, el samba, i en obres literàries de tot tipus, entre elles al teatre, especialment en el gènere de la comèdia. La trama d'aquest musical, de l'òpera d'un malandro, gira al voltant del malandro protagonista, que és en Duran, que és un proxeneta disfressat de venedor d'èxit. Altres personatges d'aquesta òpera d'un malandro són la Vitòria, que és la madame d'un bordell, la Teresinha, la filla d'aquesta, que s'enamora perdudament d'en Max, que en Max és un ciutadà de classe alta, vividor, mafiós i corrupte, que té un policia que està totalment immers en diverses corrupteles, que es diu Chaves, que és el seu millor amic. També hi apareix en aquest musical la Jenny, que és una transexual promíscua que sovint és atacada a pedrades pel carrer. I en aquest musical hi apareixen molts més altres personatges representatius dels baixos fons del Rio de Janeiro dels anys 40 del segle passat. Prostitutes, contrabandistes, mendicants i gent de mala vida són els protagonistes d'aquesta comèdia musical a ritme de samba i bossa nova, que també inclou un tango entre els seus números musicals, i que és el tango d'Ocovil, que en català podríem traduir com a tango del cau o de la guarida, que fa referència al lloc on es reuneixen els contrabandistes d'aquest musical i és on en Duran dona la benvinguda al cau a la seva enamorada Teresinha, que tot i que està enamorada d'en Max, s'acaba casant amb ell. És ben bé com una telenovela brasilera, d'aquelles que ens feien fa anys per TV3. Anem a escoltar el tango d'Ocovil.

0: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys. Tot ens va bé.
1: I després d'aquest tango de Covil, de l'òpera d'un malandro, canviem de guarida i ens anem directes a la vivenda d'un matrimoni. Un matrimoni encara relativament jove, que ja porten força anys de casats, i carregats de fills, que encara s'estimen i encara senten el desig sexual de l'un per l'altre, però que quan s'acaba el dia, entre la feina, els fills i totes les seves obligacions diàries, acaben tan rendits que només volen dormir i descansar, i descuiden allò que tant els agradava fer abans. Avui, però, serà un dia diferent. Avui, per fi, després de molt de temps, ho faran. Això que us acabo d'explicar és el que ara escoltareu en forma de tango. Un tango força divertit, tenint en compte que els tangos són com són, alguns molt tristos, que pertany al musical T'estimo, és perfecte, ja et canviaré, en composició musical d'en Jimmy Roberts i lletres i llibret d'en Joe Di Pietro, que es va estrenar el 1996 a l'Off-Broadway. Ja ho veieu, igual que Rent, i que, per tant, aquest any també celebrarà el seu 30è aniversari. I aquest musical, el T'estimo és perfecte, ja et canviaré, ha estat representat arreu del món. A diferència de Rent, va continuar molt més temps a l'Off-Broadway, tant de temps que és un dels espectacles de tota la història dels musicals que més anys s'ha mantingut en cartellera a l'Off-Broadway. A Madrid i a Barcelona, en castellà a Madrid i català a Barcelona, n'hem pogut veure diverses produccions, amb diferents repartiments sota les ordres de diferents directors i directores, que sempre han tingut molt d'èxit i que han rebut molt bones crítiques, tant per part del públic com per part de la crítica especialitzada. D'aquest musical, que no segueix una línia argumental, sinó que està fet a base d'escenes interpretades totes elles per dos actrius i dos actors que es desdoblen fent tots els papers de l'auca, ara n'escoltarem el tango del matrimoni, que interpreten, canten i ballen la Montse Rius i en Frank Candet. El matrimoni del musical T'estimo és perfecte, ja et canviaré, que es va poder veure el 2013 al Teatre Poliorama de Barcelona.
2: Què has passat per la reunió de veïns?
3: Sí.
4: Has pensat a trucar al lampista?
2: Sí. T'has passat per la tintoreria a recollir?
4: Sí. Has portat el cotxe al taller?
2: Sí. I t'has passat pel súper?
4: Sí. Has portat els nens extraescolars?
2: Sí. I t'has fet els deures amb ells?
4: Sí. I els he ficat al llit.
2: Ah, sí?
4: Sí.
2: I com t'has fet?
4: Els he promès que els portarem a Disneyland París.
5: Només per anar a dormir?
6: Ai, estava destrossat. I ells estaven tirant els peixos tropicals pel cap. Jo ja no podia més, tu. Els he dit el primer que m'ha passat pel cap. D'aquí 2 mesos els diem que Disneyland París s'ha cremat. Ai, nen, s'ha cremat, tu. Au, s'ha cremat. Me'n vaig a treure les escombraries i me'n vaig al llit.
2: Carinyo,
4: sí?
2: Vols que t'acompanyi?
6: No, encara em veig amb cor de treure les escombraries tot sol.
2: No, que si vols que t'acompanyi al llit.
6: Al llit? Però si només són 3:15. Ei, sí o què?
2: Ai, no sé, tu en tens ganes o què?
6: Jo sí, moltes.
2: I doncs?
6: Les escombraries poden esperar demà.
5: Ai, espera un moment, encara he de posar el suavitzant.
6: Els nens s'han

0: Que rebenti!
1: Tot ens va bé.
2: I després de riure una estona amb el testimonis perfecte, ja et canviaré, això que estem escoltant de fons és el conegut tango titulat Hernando's Hideaway, que pertany al musical The Pajama Game, creat el 1954 per en Jerry Ross i en Richard Adler, i que sonava en una escena molt còmica de la pel·lícula de 1959 Some Like It Hot, comèdia dirigida per en Billy Wilder, que nosaltres coneixem amb el títol de Com faldes i a lo loco en castellà i Ningú és perfecte en català. En aquella escena, aquest tango el ballen dos homes, un dels quals fent-se passar per dona sense que l'altre, enamoradíssim com està d'ella, se n'adoni de l'engany. El tango que ara escoltarem a continuació, que pertany al musical Víctor o Victòria, el ballen no dos homes, sinó dues dones, i una de les quals es fa passar per home sense que l'altra, una rossa sexy i molt curta de gambals, se n'adoni que és una dona fent-se passar per un home que a la vegada es vesteix de dona quan actua perquè és transformista. El musical Víctor o Victòria, rèplica gairebé exacta de la pel·lícula del mateix títol de 1982, dirigida per en Blake Edwards, es va estrenar a Broadway l'any 1995 amb la pròpia Julie Andrews com a protagonista, donant vida al mateix personatge que ja havia interpretat anys enrere a la gran pantalla. Del Víctor o Victòria teatral, ara n'escoltarem el tango que ballen la Victòria Gran, fent-se passar pel comte i transformista Víctor Grzinski, i la Norma Cassidy, artista de cabaret, rossa sexy i curta de gambals, promesa de l'empresari King Marchant, el qual vol deixar en evidència el comte Grzinski i descobrir-lo com a dona davant de tots.
3: Oh, a tango! Come on, King! Tango me!
4: Sorry, Mama, my tango's a little rusty. But I'll lay 8 to 5. The Count does a great tango.
3: Oh, yeah, great! Come on, Count. King still thinks you're a dame. Let's show him.
5: Miss Cassidy.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: I després d'aquestes dues dones ballant un tango, ara seran dos homes, un de més jove i l'altre de més gran, els que cantaran i ballaran el proper tango. Qui són aquests dos homes? Segurament us ho esteu preguntant. Doncs ara jo us els presento. L'un és el senyor Mushnik, el propietari d'una floristeria de Skid Road, i l'altre és el seu empleat, en Seymour, que des que ha portat una planta exòtica a la botiga, el negoci va millor que mai, i cada vegada venen més i més clients a la floristeria Mushnik a veure aquesta exòtica planta que cada dia es fa més i més gran. Una planta que desperta gran interès per part de tothom. El que no saben els clients i clientes de la floristeria és que es tracta d'una planta carnívora que demana sang constantment al pobre Seymour i que l'incita a cometre crims per tal d'alimentar-se, perquè la planta està famèlica. Estic parlant de The Little Shop of Horrors, la petita botiga dels horrors, en composició musical de l'Alan Menken i lletres i llibret d'en Howard Ashman, que es va estrenar a l'Off-Broadway el 1982 i que compta amb un tango entre els seus números musicals. Mushnik and Son, músic, Mushnik i fill, és el tango en qüestió. Moment en què el senyor Mushnik demana al seu empleat Seymour que vol adoptar-lo. Vol ser el seu pare adoptiu per tal que aquest no se'n vagi amb la planta Odridos o una altra floristeria de més categoria i el deixi pel plantat allà a Skin Road. Anem a escoltar Mushnik and Son, Mushnik i fill, el tango del musical, la botiga, la petita botiga dels horrors, una cançó que combina amb gràcia i precisió el tango amb algunes pinzellades musicals, pareu-hi atenció, de música tradicional àbria.
2: He'll think about it. He'll think about it.
3: I don't like that guy, Mr. Mushnik. And you should hear the way he talks to Audrey.
2: God in Himmel, no, the kid just said he'd mull it over.
3: No wonder she looks so unhealthy. It's enough to make you sick. If he...

0: quick.
1: Please don't make me sick.
2: Mushnik
3: I després d'aquest Mushnik Hanson, del musical de Little Shop of Horrors, La petita botiga dels horrors, concretament del muntatge aquest que heu escoltat, és del muntatge que es va poder veure a Broadway l'any 2003. I us vull donar una petita notícia, però no sé si la puc donar, jo la donaré. Properament, La botiga dels horrors es podrà veure, i no sé si aquesta temporada o la vinent, a la Sala Cabanyes de Mataró. És a dir, aquí al costat. Només haurem d'agafar el tren o el cotxe i anar a la Sala Cabanyes de Mataró. Cal dir que en Joan Bosch ens diu, això sí funcionen bé els trens. És veritat que els trens van molt malament últimament, eh? Mare meva. Bé, deixem Broadway, deixem Nova York, deixem l'Skin Road i deixem la floristeria del senyor Mushnik i ens n'anem, si funcionen també els trens, al paral·lel de Barcelona. Jo crec que en aquella època potser funcionava millor, oi que sí? Perquè ens n'anem a la Barcelona de principis del segle XX. Potser aleshores Joan funcionava més millor. Que és l'època en la qual està ambientada històricament i musicalment el proper musical. Flor de nit va ser un musical produït pels de Goy de Gom que es va estrenar al Teatre Victòria de Barcelona a la primavera de 1992 després d'una renovació en profunditat que van fer de l'històric Teatre del Paral·lel, el Teatre Victòria, aleshores propietat de la productora 3x3 Societat Anònima, formada pels propis de Goy de Gom, el Tricicle i Anexa. Ara que diem això de renovació en profunditat, jo crec que les línies de Rodalies de Catalunya s'haurien de renovar en profunditat, però en profunditat i ben fetes. Bé, tornem al Flor de nit. Flor de nit era un homenatge a la Barcelona de principis del segle XX, la Barcelona de les classes benestants, la Barcelona dels menestrals i les revoltes proletàries, la Barcelona del pistolerisme i la Barcelona dels espectacles nocturns del Paral·lel. D'aquest musical, de Flor de nit, si l'heu vist i el recordeu, és clar, us vindran a la ment algunes cançons, les més conegudes, com la que dona títol a l'espectacle Flor de nit, que canta la Rosa, la protagonista del musical, que de dia treballa a la fàbrica i de nit és cupletista. També el couplet L'amor és sec, que interpreta la Mimi, l'estrella del local de varietats del Gran Tonet, o l'apoteòsic himne del Paral·lel, que cantaven i ballaven tota la companyia en ple. Però a part d'aquestes tres cançons tan conegudes, també n'hi havia moltes d'altres en aquest musical, entre elles un tango, el que ara escoltarem. Un tango en composició musical de l'Albert Guinovart i lletra de Manuel Vázquez Montalbán que porta per títol Lo profundo es la piel i que està interpretat per l'Eugeni Soler, que era qui donava vida al personatge d'en Flavio, al musical Flor de nit.

0: I mentre sonava aquest tango del Flor de nit, ens hem trobat amb un dilema. Havíem deixat pel final dos dels tangos més coneguts del teatre musical. L'un és un número musical de llarga durada, dura més de 7 minuts, i l'altre amb prou feines arriba a 3. Escoltar-los tots dos no serà possible. No sabíem si seria possible, però amb en Joan, el nostre tècnic, mentre sonava el tango de Flor de nit, hem decidit que els escoltarem tots dos. Però ho farem de la següent manera. Ha tingut una bona idea el nostre tècnic. D'aquest tan llarg, n'escoltarem només un fragment, el fragment final. I l'altre, per acabar el programa, l'escoltarem sencer. Aquest primer pertany a un musical del que ja n'hem parlat tantes vegades al programa que ens estalviarem presentar-lo i parlar d'ell. Es tracta del musical Chicago, que inclou un tango, un dels més coneguts del teatre musical. Es tracta del Cell Block Tango, el tango de la presó, aquell número musical que combina la cançó amb una coreografia molt específica creada pel gran Beaufous i amb breus monòlegs de les 5 assassines que l'interpreten, canten i ballen. Entre elles, la Belle McKelly, la protagonista de Chicago. Anem-lo a escoltar.
1: I loved Alvin Lipschitz. He was a real artistic guy, sensitive, a painter, but he was always trying to find himself. He'd go out every night looking for himself, and on the way he found Ruth, Gladys, Rosemary, and Irving. I guess you can say we broke up because of artistic differences. He saw himself as alive, and I saw him dead.

0: Jukot ang gustang
1: berto. Seven Jane the spread eagle.
2: Artistic differences.
3: I bet you would have won the stage.
4: Millor això que res. Oi? De fet, aquest número musical, això que heu escoltat, es repeteix 5 vegades com 5 assassines l'interpreten, canten i ballen. Però el Cel Bloc Tango del musical Chicago avui no podia faltar. És que ens l'hem deixat per massa tard. I el que passa que si l'haguéssim posat al principi, doncs no hauríem pogut escoltar altres cançons. I també vull que vosaltres escolteu cançons d'altres musicals que no són tan famosos ni tan populars. Aquest que acabem d'escoltar, aquest trosset del Cel Bloc Tango, pertany al muntatge original de Broadway, el de 1975. I és que Chicago ja té 50 anys i segueix representant-se arreu del món amb les mateixes coreografies d'en Bob Fosse. 50 anys té Chicago, 30 anys Rent i 30 anys T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. Tres musicals que ja podem ben dir que són ja tres clàssics. A part d'aquests tres musicals i els altres que avui hem vist, també hi podem trobar tangos a molts altres, com per exemple el musical She Loves Me amb el seu tango tragic. També el musical Irene, escrit Irene, amb el seu The Great Lover Tango, el tango del gran amant, a l'espectacle Love Music, en composició musical d'en Kurt Weill, o al Peter Pan de 1954, on qui té el seu propi tango és el capità Garfi. I com a curiositat també us diré que hi ha un tango de 2 minuts a l'interior d'una cançó molt i molt i molt coneguda de La Bella i la Bèstia. Però com que aquesta cançó l'escoltarem d'aquí unes setmanes, ja us ho recordaré aleshores i us diré que us hi fixeu. I acabarem el programa d'avui, igual que hem començat, amb el tango A Media Luz de fons i un altre tango també amb nom de dona. Si hem començat amb el tango Morín, del musical Rent, acabarem amb el tango de la Roxanne, del musical Moulin Rouge, aquell musical jukebox on canten i ballen cançons de totes les èpoques i tots els estils, basat en la pel·lícula del mateix títol del 2001, dirigida per en Baz Luhrmann i protagonitzada per la Nicole Kidman i l'Ewan McGregor. Moulin Rouge, el musical...

heu estat acompanyant tota aquesta estona en directe o si ens heu escoltat en un altre moment a través de la web de Ràdio Arenys, on hi tenim penjats tots els programes emesos fins ara. Per si els voleu tornar a escoltar o si us ha escapat alguna dada o alguna data que us hem donat i la voleu doncs recuperar i apuntar-vos-la. Que jo sé que hi ha gent que s'apunta algunes coses de les que diem. Gràcies per ser-hi i escoltar-nos. I si el programa d'avui us ha agradat, d'aquí 15 dies, perquè la setmana que ve hi ha ple municipal, tornarem a trobar-nos i us oferirem un nou Tot ens va bé, que estarà dedicat a l'art, en la seva vessant més plàstica. Un parell de pintors, una pintora, una escultora, un arquitecte i un artista plàstic, entre d'altres, tots ells i elles de renom, seran els protagonistes del proper programa. I ja pot més afegir, només desitjar-vos, com cada setmana, que passeu una bona nit, que descanseu i ens tornem a trobar de nou aquí, a Ràdio Arenys, d'aquí 15 dies. I ara ja us deixem amb l'últim tango del programa d'avui, el tango de la Roxanne, del musical Moulin Rouge.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Ràdio Arenys, primera.
0: Connecta amb la primera música.
1: Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A l'arxipiélag de Svalbard, a Noruega, hi ha una cúpula de llavors coneguda com el Banc Mundial de Llavors de Svalbard o la Cúpula del Judici Final. Construïda el 2008, aquesta cúpula està situada en una muntanya de gres a 130 metres sobre el nivell del mar i a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. El seu propòsit és salvaguardar una àmplia varietat de llavors de plantes de tot el món contra possibles catàstrofes globals com ara guerres nuclears, canvis climàtics extrems o pandèmies. La cúpula està dissenyada per ser el darrer recurs de la biodiversitat vegetal i conserva més d'un milió de mostres de llavors de 6.000 espècies diferents. L'entrada a la cúpula és a través d'un túnel que s'endinsa 120 metres dins a la muntanya, mantenint les llavors a temperatures sota zero gràcies al permafrost natural. Curiosament, encara que la cúpula és considerada gairebé indestructible al 2017, un desglaç causat per l'escalfament global va provocar que l'aigua entrés al túnel d'accés, tot i que les llavors no van resultar afectades gràcies a les múltiples capes de protecció. Aquest esdeveniment va subratllar la ironia que fins i tot una estructura dissenyada per resistir la fi del món pot ser vulnerable als efectes del canvi climàtic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament de l'urbanització La Costa Cunit, al municipi de Cunit, al Baix Penedès i dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i La Gornal, en aquest cas a l'Alt Penedès, afectant unes 2.500 persones després que s'hagi declarat un incendi a Cubelles, poc després d'un quart de 5 de la tarda. El confinament també s'ha estès uns minuts després a les urbanitzacions Mastradeu i Mastradeu 2 del mateix municipi de Cubelles, així com les Estoreres, a la mateixa localitat. Els bombers hi treballen amb 8 mitjans aeris i 25 dotacions terrestres i, segons han explicat a la CN, ho fan en dos focus, però s'està prioritzant el flanc esquerre, que és precisament on hi ha les urbanitzacions. D'altra banda, 9 dotacions dels bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. L'incendi ja es troba, això sí, en fase d'estabilització des d'un quart de 5 de la tarda. Es manté activada, això sí, la prealerta del Pla Secta. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Tarda de dissabte de seguiment meteorològic d'aquestes precipitacions que sobretot han afectat el prelitoral de Barcelona i de Girona i que a mesura que han anat passant les hores de la tarda aquests ruixats s'han ampliat sobretot a les comarques de Girona, deixant registres superiors als 30 litres per metre quadrat, per exemple, a Sant Llorenç Savall. També amb una tramuntana que s'ha deixat notar al llarg del dia a l'Alt Empordà i també un mestral rescalfat que ha fet que les temperatures fossin més elevades a les comarques de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre. Pendents també d'aquesta propera nit i matinada dels ruixats que es puguin formar davant de la Costa Daurada i de la Costa Central, amb un diumenge al matí que serà molt més assolellat, amb una tarda que augmentarà la inestabilitat amb ruixats que podran descarregar amb intensitat també al Pirineu, Prepirineu i les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb unes temperatures que aniran tirant cap a baix. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona nit.
1: I d'altra banda, Renfe ha iniciat a primera hora de la tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvoranc a les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Les circulacions de prova, que s'allargaran durant diverses hores, serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. I en cultura, en marxa des de les 5 de la tarda a Mataró la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local Els Capgrossos i les colles convidades dels Castellers de Vilafranca i Els Minyons de Terrassa. La podeu seguir, recordem, com sempre, en directe per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de concerts.

0: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera.
1: El dilluns, cara a la feina, calibrem els resultats. Després llegim sense treva comentaris agrapats. Discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com un home sol. Cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol. Com sardines a la llauna, disfrutem que prou se'ns nota. Veiem 22 ganàpies disputant-se una pilota. Cridem per animals de casa, amb fort i un ànim udol. Ha de guanyar l'equip propi, tant si es vol com si no es vol. Cap a futbol, un dia i altre, cap a futbol. Quan guanya el conjunt dels nostres, tot és joia i gran delit. Si perd, ja podeu comptar-hi, és que el destí ens ha traït. Haurà estat qüestió de pega o algun jugador esquirol. O el terreny mullat a l'àrbitre, sempre ens queda algun consol. Cap a futbol, correm, anem-hi, cap a futbol. El senyor vestit de negre que corre pel mig del camp és blanc de tots els dicteris, atreu sempre un airat clam. Curt de vista, mala bèstia, animal talós, mussol. Orellut ximple, borratxo, que ens has anul·lat un gol. Cap a futbol, que és un joc d'homes, cap a futbol. Si el nostre equip perd la lliga, gran pessimisme local. Si la selecció no guanya, tothom trist que bé s'ho val. Els diaris busquen les causes entre grans crespons de dol. A la picota els culpables traïdors l'afició no vol. Cap a futbol, que hi va la vida, cap a futbol. La massa és galvanitzada d'un noble de l'esportiu. Què seria de nosaltres si el futbol no fos ben viu? Vindria la decadència, se'ns apagaria el sol. Vindrien neguits inútils i misèries en estol. Cap a futbol, poble, no et paris, cap a futbol, cap a futbol.

0: Ràdio Arenys.
1: Ara que som junts...
0: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
1: Diré el que tu i jo sabem.
0: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
1: I jo dic no.
0: Cada dissabte a partir de les 10 del matí
1: no.
0: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Munner.
1: Nosaltres no som deixemors.
0: Temps era temps.
1: No.
0: A Ràdio Arenys.
1: No.
0: I reviu els millors anys de la teva vida.
1: Nosaltres no som deixemors.
0: Ràdio Arenys, la primera música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament de l'urbanització La Costa Cunita, en aquest municipi del Baix Penedès i dels sectors Trencarroques, La Creu i Cal Candi de Castellet i La Gornal, afectant unes 2.500 persones després que s'hagi declarat un incendi a Cubelles poc després d'un quart de 5 de la tarda. El confinament també s'ha estès després a les urbanitzacions Mestre 1 i Mestre 2 del mateix municipi del Garraf, així com les Estoreres a la mateixa localitat. Bombers de la Generalitat hi treballa amb 8 mitjans aeris i 25 dotacions terrestres i, segons han explicat a la CN, ho fa en dos focus, però s'està prioritzant el flanc esquerre, que és on hi ha les urbanitzacions. D'altra banda, els bombers continuen treballant amb 9 dotacions terrestres més en un incendi de vegetació a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. L'incendi es troba en fase d'estabilització des d'un quart de 5 de la tarda. Es manté, això sí, activada la prealerta del Plasecta. I en mobilitat, Renfe ha iniciat a primera hora de la tarda les marxes blanques entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvorant a les obres de soterrament de les vies. Les circulacions de prova que s'allargaran durant diverses hores serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. El tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. Parlem ara de successos. Un jove de 21 anys ha mort aquesta passada matinada al canal de la dreta de l'Ebre, en posta al Montsià. A 3:15 de la passada nit, emergències va rebre un avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Ja cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove, uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'alliberament. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. I més successos, en aquest cas un operari de 66 anys que també ha mort aquesta passada matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment de la catenària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. I en cultura, en marxa des de les 5 de la tarda a Mataró la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local Els Capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. Entre les construccions més destacades fins ara, els Verds precisament han aconseguit descarregar el 3 de 9 amb folre i agulla, una fita que no es veia a plaça des de l'any 2019. Recordem que podeu seguir-la en directe aquesta diada per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
3: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la PIM, Lilian Miró i en Josep Maria Asensio, i el control tècnic en Joan Bosch. Una història per pensar. Una senyora agafa el tassó i li demana al cambrer que li ompli de brou. A continuació s'asseu en una de les moltes taules del local. Amb prou feines s'havia assegut que es va adonar que s'havia deixat el pa. Aleshores s'aixeca, va recollir un panet a la barra i torna al seu lloc. Sorpresa! Davant del seu tassó de brou s'hi troba sense immutar-se un home de color que està menjant tranquil·lament. «Això és el colmo», pensa la senyora, «però no em deixaré robar». Dit i fet, s'asseu al costat de l'home de color i parteix el pa a trossets. Els posa en el tassó, que està davant de l'home de color, i col·loca la cullera en ell. L'home, complaent, somriu, prenent una cullerada cadascú fins a acabar-se el brou. Tot en silenci. Acabat el brou, l'home s'aixeca, s'atansa a la barra i torna després amb un abundant plat d'espaguetis i dues forquilles. Mengen els dos del mateix plat en silenci, tornant-se. En acabar, s'aixeca l'home de color, dient-li a reveure, reflectint un somriure en els ulls. Sembla satisfet per haver realitzat una bona acció i se'n va. La dona el segueix amb la mirada i tot seguit cerca amb la mà la bossa que havia penjat a l'espatller de la cadira. Però havia desaparegut! Li havia pres l'home de color. Anava a cridar al lladre, al lladre, quan mirant al seu voltant veu la seva bossa penjada en una cadira dues taules més enrere d'on estava ella i sobre la taula un tassó de brou ja fred. Cal dir que ella s'havia convocat de taula i sobretot de comportament? Què en penseu?

En un temps de neguit, de presses, de rapidesa, el poeta del tren de l'alba diu: a tu, rellotge, company silenciós, avui et demano descans. A tu, rellotge, administrador del temps, atura't i descansa. De tu vull recuperar el temps. No serà temps passat, però serà temps. No serà temps mesurat, però serà temps. Vull viure el temps. Temps sense hores, temps sense minuts, temps sense segons, sols temps. Temps amb el temps en el que poder viure. Viure l'instant del seu amor. Temps per somiar-la. Doncs sense tu, com diu el vell pensament, no tindré rellotge, però tindré temps.

Us deixo un poema d'Antoni García Iranzo. Que curtes i escadusseres trobo les paraules quan vull parlar de tu. Que difícil se'm fa trobar el mot adient, aquell mot que suposo recòndit per definir-te. També és força ardu trobar l'expressió exacta i precisa que exclami el món i sense fissures el meu amor per tu. Aquest terrabastall, aquesta magnífica eclosió esdevinguda Big Ben, la infinitud de la qual conec i en sóc conscient. Potser aquests mots que deleixo per trobar no existeixen, potser siguin un tresor perdut o una entelèquia tal vegada. Però malgrat la inutilitat d'aquesta denodada recerca, juro i em conjuro, volto i em revolto, filo, refilo i m'enfilo del de la nit. Sento i ric, ploro i continuo, absorc com pocs, neguitós i alegre pels viaranys, buscant la dosi justa d'esperó que cal per poder resseguir sense defallir aquest ardorós camí que m'ha tocat en sort. Viure sense tu.

La renouera, de Josep Carner. El vol de la primavera, què coses no han brugit? El vent per les fulles noves, la nova esperança al pit. Jo sé, una gentil minyona, que mai no té el cor marrit, li diuen la renouera, pel cant i per l'esclafit. Minyona, li diu son pare, qui riu no té el seny complit. Minyona, li diu sa mare, cap noi va tan ardit. Minyona, fa el veïnatge, tenim el cap consentit. La noia va a la finestra i es posa damunt l'àmpit, amaga la seva cara en un claveller florit. Llavores fa una veueta igual que un ocell ferit. Vingués el que jo voldria, de dies o bé de nit. Com una ombra el seguiria, mon pas no fora sentit.

Us deixo un poema de la poetessa Inés Encuentra. Dona imperfecta, dona indomable, de vegades nena rebel, altres rebel sense causa. Poesia de nostàlgies, somnis il·limitats, de vegades tristesa acumulada, bogeries, canvi d'ànim, tarda gris de passats, cafè ple de secrets, veu darrere de la por, llàgrima que es confon en un mar, gota que va de passar un got, crit en una cova, espai omplint buits, veu d'una ànima lliure, rosa amb espines, cor que batega. Sóc com el vent, sóc com l'aigua, sóc com el foc i, en definitiva, simplement imparable.

La tristesa i la ràbia, de Jorge Bucay. Diuen que fa molts anys, en un llac d'aigües transparents i pures, van anar a banyar-se la tristesa i la ràbia, fent-se companyia i gaudint del llac i les seves aigües. Totes dues es van treure la roba per entrar en el llac i cada una ho va fer a la seva manera. La ràbia, ràpidament i sense cap tipus de mirament, es va treure la roba, deixant-la escampada i amb la mateixa rapidesa que entrava, ja sortia a punt de marxar. La tristesa, sospirant i amb un ritme tranquil i calmat, com si el temps no existís, es va anar desvestint i va entrar a l'aigua de la mateixa manera, mandrosa i a pas pausat, agafant-se el seu temps per banyar-se dins del llac. La ràbia, que quan la tristesa entrava a l'aigua ella ja sortia, esverada i sense gaires miraments, va córrer a tornar-se a vestir, a punt d'anar a un altre lloc amb la seva energia explosiva. Però, com tots sabem, que la ràbia té un punt de ceguera i distingeix amb dificultat la realitat, es va posar la roba de la tristesa, sense adonar-se'n. De manera que quan la tristesa va sortir, va haver de vestir-se amb les robes que va trobar, les de la ràbia. Per això, des d'aquell dia, diuen que moltes vegades, quan un es troba amb la ràbia cega, cruel i enfadada, si mirem bé, ens trobem que és una disfressa i que, en realitat, darrere aquest aspecte s'hi troba la tristesa.

Ritme de Joan Oliver, Pere IV, que dedica a Salvador Espriu. Assaig de la platja a la taverna. Oh, que ha vingut estic a la meva petita esclava poc sortosa terra, i com em requeria allunyar-me'n sud avall, on sembla que la gent és bruta i pobra, ediciosa, inculta, resignada, insolvent. Aleshores, a la taverna nova, els companys dirien fotent-se'n, com que li agrada de la lletja, així el just que pica un ham sense esquer, mentre jo, encara a prop, pensaria en les velles fretures i confiances d'aquest meu tossut poble. I jo, ja tot sospassant, recularia per restar aquí fins a la mort. Car, fet i fet, tampoc sóc tan ase, i estimo a més, amb un irrevocable amor, aquesta meva i nostra, bastant neta, envejada i bonica pàtria.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb dos poemes curts. El primer que recitarem és d'en Joan Margarit i el segon anirà a càrrec del nostre amic i poeta Josep Maria Asensio. I per acabar, la Pi ens farà reflexionar amb una cita de Paul Auster. Espero que la nostra selecció us agradi, com sempre. L'època generosa de Joan Margarit. Nostres, com les cançons que fan plorar, són aquells dies. Van ser la veritat de quan es feia fosc, amb somriures, banyant les criatures. El cansament alegre del sopar. Les cares que mai més no han trobat com llavors a confiar-se. La vida s'alimenta dels dies generosos, de donar i protegir. Quan s'ha pogut donar, la mort canvia.
1: Solem crear amors que sovint són la nostra mentida, lluitant per un país que no és el nostre, sense veure l'arrel que sosté l'arbre de la nostra realitat.
2: Una idea sobtada i lluminosa. Les millors amistats, les més duradores, es basen en l'admiració. Aquest és el sentiment fonamental que relaciona dues persones durant un prolongat període de temps. S'admira algú pel que fa, pel que és, per com s'ho fa per caminar pel món. Aquesta admiració l'ennobleix, el realça davant dels teus ulls, l'eleva a una posició que, segons el teu parer, és superior a la teva. I si aquesta persona també t'admira a tu, i per tant t'ennobleix, et realça, t'eleva a una posició que considera superior a la seva, aleshores us trobeu en condicions d'igualtat absoluta. Tots dos doneu més del que rebeu, tots dos rebeu més del que doneu, i en la reciprocitat d'aquest intercanvi floreix l'amistat.
0: Efectivament, has parlat per boca del Paul Auster d'admiració. Mira, m'ha encantat, perquè és algo que inclús, mira, m'ajuda a inspirar-me per escriure sobre l'admiració, no? Jo ara estic pensant en el meu pare, no? Jo l'he admirat en moltes coses. Jo també t'admiro a tu, Josep Maria, però algunes coses i qualitats que tu tens i poder que jo no veig en mi, i també amb tu, Pi, també t'admiro, perquè hi ha moltes qualitats que tu tens i que jo poder no tinc, però això què fa? Que hi hagi una bona amistat entre nosaltres, que és el que diu el Paul Auster,
2: sí,
0: no?
2: Sí, que el fonament de tota amistat és l'admiració recíproca.
0: Recíproca, exactament, perquè si només és unilateral, llavors això pot quedar mort, pot quedar mort.
1: L'admiració no deixa de ser un reconeixement.
0: Un reconeixement.
1: Sí. El reconeixement d'uns valors que admirem amb l'altre, que no necessàriament tenim que ser... ens manquen a nosaltres, però que potser coincideixen també. I des de la coincidència es pot fer camí. Perquè si no hi ha admiració, si no hi ha reconeixement, difícilment es pot fer camí. Camí de la parella, dels amics, de qui sigui. El camí de la vida, que segueix el camí, que l'hem de poder fer, no necessàriament, però l'hem de poder fer amb algú. I per poder-lo fer l'hem de reconèixer. I per reconèixer-lo hem de reconèixer la veritat que hi ha amb ell.
0: Molt bé, molt bé. També, a veure, la veritat, a veure, són partícules, tots tenim partícules de veritat que a vegades fan una gran veritat, oi? Com la gran veritat que ens explica la Inés Encuentra. Jo llegiré el trosset que m'ha agradat més, perquè tot està molt bé, la teva selecció, Pi. I m'agrada el final. Diu, soc com el vent, soc com l'aigua, soc com el foc, i en definitiva, simplement imparable, tu. Aquesta paraula també m'atrapa, no? Que
1: són els quatre elements.
0: Imparable. No?
1: Són els quatre
2: elements.
1: Molta força. Els quatre elements.
0: No pots parar.
2: Molta força té aquest poema, i al final és, per mi, estupendo.
0: Sí. Com també aquest de l'Antoni García Iranzo, no?
2: Sí.
0: Quan parla de, també, és força ardu trobar l'expressió exacta i precisa que exclami el món i sense fissures el meu amor per tu. Aquest terrabastall, fixa-t'hi quina paraula, no? Terrabastall. Aquesta magnífica eclosió esdevinguda del Big Bang, no? Aquests poetes,
1: sí.
0: Tu, com busquen, i com sintonitzen amb les seves emocions, oi?
1: El Terrabastall és un grup poètic de Reus. hi ha un grup poètic a Reus que es diu Terrabastall.
0: No, no ho coneixia, doncs.
1: I hi ha uns poetes de Reus que es reuneixen cada setmana i fan poesia oberta. I bueno, és. Però bueno, és molt bo. Vull dir, les seleccions que ens porta... Les seleccions que es porta la Pi, a mi m'agraden molt.
0: Ens fan reflexionar, no?
1: Ens fan reflexionar, com tu també.
2: Jo voldria reflexionar, si em deixeu, sobre el rellotge.
0: Ah, molt bé.
2: I el temps. Això crec que és molt important, perquè jo, per mi, el temps actualment, i el rellotge, és un dictador, per mi. I m'agradaria que diguéssiu la vostra.
1: El rellotge és l'antitemps. Malgrat que el rellotge malgrat que el rellotge mesura el temps, el rellotge és antitemps, perquè ens priva del temps.
2: Sí.
1: Quan jo dic, atura't, i digues que l'estimes. Digues que l'estimes.
2: Si no, atura't,
1: atura't.
2: Un segon,
1: atura't.
2: Sí, sí.
1: Atura't. Però el rellotge et mana.
2: Sí.
1: Però hem de saber imposar-nos el temps per poder dir-la, t'estimo.
0: De fet, el temps, a veure, és una construcció humana, però ja sabem, ara parlo filosòficament, ni l'espai ni el temps existeixen.
1: No.
0: Aleshores, hem tingut que construir un aparell, un instrument, que ens faciliti, que jo crec que no ens la facilita, en molts casos, doncs, una mica la vida, no? Però jo parteixo ja a nivells una mica profuns, no? L'espai ni el temps existeix. Vull dir, l'espai que hi ha aquí, en aquest estudi, vull dir, ha sigut creat. Si no hi hagués aquest estudi, què hi hauria? Hi haurien els arbres que hi ha aquí a la riera, hi hauria el que trobaríem, no? I el temps, a nivell inconscient, el temps no existeix. Una ferida, un tema que no ha superat quan tu tenies 5 o 6 anys, de veritat, et retorna amb la mateixa precisió, amb les mateixes sensacions i emocions que tu vas viure. Si ho has superat, tot està transformat i transmutat. No passa absolutament res. Però jo que m'hi dedico, us ho dic de debò, vull dir, ferides que han quedat enquistades es reviuen de la mateixa manera. Llavors, nosaltres el que fem, una miqueta, doncs, és desmuntar el tinglado.
2: Però fixa't que el temps, vull dir, el que fa és dominar-nos amb tot.
0: Sí, sí, sí, el temps humà, aquest que hem creat.
2: El que hem creat.
0: Sí, sí, ens domina massa.
2: Ens domina.
0: Sí. Llavors la qüestió seria, a veure, com ho podem fer perquè no ens domini? No tenir rellotge? No ho sé, jo
2: es
0: també...
2: Es podria viure sense rellotge,
0: sí,
2: i molt
0: sí,
2: bé.
0: Sí, sí, sí.
1: El Saramago...
2: Jo durant les vacances no me'l poso.
0: Ah, no, no, no.
1: Ja. Yeah.
0: No, no, no, és que hi ha moments que has d'anar sense rellotge i deixar-te sentir i que digui i que parli el cos.
1: El Saramago, em sembla que era el Saramago, no? Deia, només treguis el rellotge per quan et demanin l'hora.
0: Està bé. Molt bé, aquest. Doncs mireu, nois, noies, amics, amigues, seguidors d'ànimes, res més, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens hem d'acomiadar, però a veure que tornarem, eh? Tenim corda per rato. Anava a dir, tenim corda de rellotge per rato? No, tenim corda perquè som com som. Som sempre poesia.
2: Adéu-siau.
1: Fem poesia.
3: Has vist quin poble més guapo que tens? Gaudeix del cap de setmana. Surt al carrer, saluda el veí i escolta Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. L'incendi iniciat a Cubelles, a la comarca del Garraf, ha quedat estabilitzat minuts abans de les 7 de la tarda, 2 hores i mitja després del primer avís. El foc, que afecta 8 hectàrees de terreny forestal, ha obligat Protecció Civil a confinar més de 2.500 persones. L'alcaldessa del municipi, Rosa Fonoll, en declaracions a Canal Blau, ha afirmat que el foc podria haver estat provocat segons els primers indicis.
2: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat els bombers han vingut de seguida, la policia local també, està controlat segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així.
1: L'ordre de no sortir de casa es manté tot i l'estabilització del foc, en el qual bombers destina 35 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i uns 150 efectius. El cos treballa en els dos focus, però es prioritza el flanc esquerre, que és precisament on hi ha les urbanitzacions. I seguim amb successos, perquè un accident en via urbana a Mataró entre 5 turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits aquest dissabte, com diem, aquesta tarda, al voltant de les 6. Segons el primer balanç del SEM, hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys greu. 6 dotacions dels bombers treballen en el sinistre que s'ha produït a la via Sèrgia de la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. Membres del cos han excarcerat 2 menors atrapats físicament d'un dels vehicles implicats, i al seu torn el Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat 13 unitats, entre les quals un helicòpter medicalitzat i l'equip conjunt SEM Bombes. D'altra banda, Renfe ha iniciat aquesta tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Recordem que el tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. I en cultura, els castellers de Vilafranca han descarregat avui a les Santes de Mataró 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia a plaça des del 2019. Els verds han completat l'actuació amb el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el pilar de 8, en una diada, això sí, marcada per la pluja que ha obligat a interrompre-la durant 15 minuts. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
3: La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: de salut. Molt bon dia i bona hora. Aquí estem. Avui és dijous, dia 23 de juliol. I bé, com ja us vaig comentar, el dissabte no hi serem. O sigui, no hi serem, ja no hi vam ser el dissabte passat, i fins al mes de setembre no hi tornem, primera setmana de setembre, primer dissabte de setembre, no tornarem a fer el programa en dissabte. Ja fa anys que el programa, a l'estiu, molts anys, que a l'estiu tenia programa dos dies entre setmana i, a més, el dissabte. Aquest any, doncs, s'ha decidit que el dissabte no es faci perquè la gent està de vacances i tal. I, aleshores, perquè els oients no us sentin, no se sentin abandonats, fem el programa avui de temps. Era temps, eh? O sigui que ja ho sabeu, si voleu trucar, 795-79-12. Em diu la Marina que busqueu, els que esteu escoltant, que busqueu, o que quan el vulgueu escoltar, busqueu l'hora, o sigui, les 11, perquè, a més, el programa, en comptes de fer-se de 10 a 12, es fa de 11 a 1. Doncs busqueu el programa a la web, perquè... Què m'has dit? Que ara hi havia el cocodrilo, o sigui, però que si l'escolten en directe, escoltareu Temps era temps. Són coses de la tècnica que jo, de tecnicisme, que jo no en tinc ni idea, eh? Però les coses funcionen així. Aquí estic, en aquests moments, amb la Marina, la jefa dels tècnics de Ràdio Arenys, que ahir estava, que l'any passat estava així com a... L'any passat encara no eres... O sigui, sí. Vas començar l'any... Ja estaves de jefa.
1: Ja.
0: 2 anys, nena, com passa el temps. I el gran jefe, el Joan, aquest home tan guapo, que a més n'hi ha molt... Mira, saps, Joan, una vegada jo li vaig anar a comprar uns pantalons, això ho he dit moltes vegades, eh? Li vaig anar a comprar uns pantalons al meu marit. El meu marit pesava 93 quilos. Imagina't jo el que sóc, no? I petitet, en feia 1,80 m i tal. I vaig anar al Corte Inglés i li comprava la roba i resulta que gastava la talla, havia gastat la talla 50, però no li anava bé. I li vaig dir, portava la mida, diu, s'ha d'anar, em diu, hem d'anar a les talles especials que començaven a les 52. I pal, doncs anem a les 52, dic que anem a la talla especial. I mentre anàvem d'un lloc a l'altre, d'un taulell a l'altre, em diu, li dic al dependent, dic, sap què passa? Dic, és que el meu marit pesa 93 quilos. I em diu, carambes, ¿y qué hace usted con casi 100 kilos de marido? Digo, pues mire, tener mucho de lo que más me gusta. És una manera positiva de veure les coses, no? Pues ja està. Llavors, com deia, aquí tenim el Joan, persona encantadora, que sempre està de bon humor, la Marina, la gran jefa, i la Rosa Montner, aquí no ha vingut ningú de la colla, si algú vol venir... Ja ho sabeu, i si no, doncs mira, estarem nosaltres intentant o aconseguint fer-vos a passar programa agradable una estona, doncs com sempre, agradable. Ja farà 13 anys, eh? Bé, doncs ja ho sabeu, que amb la Rosa Montner tothom s'ho passa molt, molt, molt i molt bé. I començarem amb Sau... Em boig per tu.

0: bona hora, Carmeta, estimada.
1: Hola, bon dia, bona hora, estimada Rosa.
0: Escolta'm una cosa, carinyo, que jo et vaig dir que el programa era de 10 a 12 i no. Ara l'estiu serà de 11 a 1.
1: Molt bé. T'hem
0: trucat ara a la primera perquè, perquè com que et vaig dir que no et dutxessis fins a les 12, doncs et pots dutxar abans de les 11 o després de la 1.
1: O després, ja m'he dutxat a les 7 del matí perquè no podia estar al llit desnudada.
0: De calor, ja.
1: Oh, una calor i avui tinc ajuda al matí, tinc ajuda al migdia.
0: Molt bé.
1: I bueno, com està tot?
0: Avui estàs distreta, vaja.
1: Sí, avui sí.
0: I acompanyada, molt bé, carinyo meu.
1: I molt ben acompanyada, també. Molt bé, molt ben acompanyada.
0: Doncs me n'alegro moltíssim, carinyo. Saps el que pots fer? A la que t'agradi més, la fermes i no la deixes marxar, que es quedi aquí amb tu.
1: Oh, el mal que se me'n va la setmana que ve... Però tornarà.
0: Si Déu vol, clar.
1: Se me'n va la setmana que ve, 4 setmanes a la... Albània, a veure els seus pares.
0: Ah, mira.
1: És la meva veïna, que és la meva filla adoptiva d'Albània.
0: Molt bé.
1: I té una nena, que és la meva neta adoptiva.
0: Molt bé, carinyo.
1: Ella és la meva filla adoptiva i la nena la meva neta adoptiva.
0: Molt bé, carinyo. Doncs tenen... Doncs tenen una mare i una àvia meravellosa. O sigui que...
1: Com elles.
0: Immillorable, clar que sí. Clar que sí, com carinyo.
1: Són excepcionals, també.
0: Molt bé, reina meva.
1: Molt bé, Rosa.
0: Diu que dies los cria i ellos se junten, no?
1: Sí, senyora. Això va passant tu fa molts anys i continuem el mateix.
0: Imagina't si fa anys. Doncs només del 53... Del segle passat, del 1953.
1: Calla, que ens descobriran els anys que tenim.
0: Bueno, ja veus. Home, jo ja dic que tinc... Tu tens 10 anys més que jo, en tens 28.
1: Sí,
0: jo el maig vaig fer-ne 18.
1: Sí, tu fa poc que els vas fer els 18.
0: Sí, jo sí.
1: Tu fa poc que els vas fer els 18. Jo els 28 ja estic a punt de complir el 29.
0: Et sento molt bé, carinyo. Molt bé.
1: Sí? Bueno, perquè quan tinc aquesta persona al meu costat, que és el meu àngel de la guarda...
0: Molt bé, reina.
1: Doncs la tindria sempre.
0: I tant.
1: M'adona molta pau, molt d'amor i molta tranquil·litat, tot.
0: Doncs, això s'acumula, es va guardant, i encara que no hi sigui, és allò del fil transparent, carinyo?
1: Sí, tens tota la raó del món. Sí, molt, que és veritat, sí.
0: Molt bé, amor. I quina cançó has triat avui?
1: Mira, jo he triat Amor Eterno, de la Rocío Dúrcal.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè acabo d'escoltar Boig per tu.
0: Sí.
1: I diumenge, quan tornàvem d'allà on tu ens vas donar la grandíssima i preciosa sorpresa,
0: el
1: meu gendre, el cotxe, portava Boig per tu.
0: Ja.
1: I la meva filla li encantava.
0: Clar.
1: I vaig dir, demanaré aquesta, però com he sentit que la teníeu posada, dic, pues avui Amor Eterno. La pròxima setmana ja direm la de la Sílvia.
0: Molt bé, carinyo. Doncs el que tu vulguis, estem a la teva disposició. Escolta'm una cosa, si vols, els dimarts també et podem trucar, Si et fa feliç, et truquem dos dies a la setmana, ara.
1: El problema és que el dilluns, dimarts, dijous, tinc ajuda i les tinc a diferents hores.
0: Ja, bueno, doncs aleshores ho deixem pel dijous.
1: Sí, millor, Rosa, millor.
0: Vale, doncs ja està, et trucarem el dijous fins que tornem a poder-te trucar amb dissabte.
1: Molt bé.
0: Vale, amor?
1: Vinga,
0: reina meva. Doncs...
1: Una abraçada i un gran
0: petonat. I a aquesta gent que t'estimes i que t'estimen tant, digue'ls que jo també els estimo. Vale?
1: Ara li diré. Amb una ja li puc dir. La tinc aquí al davant.
0: Molt bé. Doncs vinga, carinyo meu. Un petó.
1: Un petó molt fort.
0: Adéu, amor.
1: Un petó molt fort. Adéu, reina
0: meva. Adéu. Doncs... Amor Eterno. A la Rocío Dúrcal.

I a continuació escoltarem una cançó de la nova cançó del Lluís Llach, que a més és una cançó que a mi m'enamora per les veus que arriba a fer, que arriba a tenir, que té, suposo que encara les deu tenir, encara que no canti. En aquesta cançó fa una exhibició magnífica de veu greu i la veu normal d'ell, el bandoler.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys.

0: Si vols bona música, connecta Ràdio Arenys. Primera.
1: I ara, pel nostre fidel oient, que no sé si ens està escoltant, no l'he trobat per la Riera, que normalment hi és, però clar, amb aquestes calors, pobret, a la millor no es mou de casa, però segur que ens està escoltant. Pel Lluís Collet, la Rosalia ens interpreta...
2: Rosalia!
1: Manem?
2: Que jo sé que no és culpa ser
1: milionària. Ah, la milionària. Vale.

Molt bé, i ara, després de la Rosalia, el nostre estimat company absent, però que l'estimem moltíssim i que no ve perquè té molta feina i perquè el dia que no treballa té ganes d'anar-se'n a passejar amb la seva dona, que afortunadament són una parella meravellosa, el Cristian i la Núria, i en Cristian ens interpreta Cantaré, cantaràs. Escolteu aquesta lletra, l'hem posat moltes vegades, però de veritat que és el que hauria de ser el món. Endavant.

Molt bé, aquesta cançó, que si ha dit que si s'escolta és el que hauria de ser. Aquest dematí jo tinc molt acostum de cop i sentint les notícies i he escoltat tragèdies i he escoltat tot el que diuen, ja m'he posat al dia i aleshores em poso al YouTube i em poso la vida d'algú, com per exemple avui he estat escoltant la història literària i personal de Francesc Candel. Us ho recomano, perquè aquesta cançó diu tots junts, tots amics, tots germans, sense fronteres. Doncs a l'època que Francesc Candel va venir a Barcelona, ell era del Rincón de Ademuz. El Rincón de Ademuz, de fet, es parla en castellà perquè també és prop de Terol que de València, però és València. Aleshores, ell, quan va venir aquí, va estar vivint primer en una barraca, després a les cases barates de Montjuïc, de Cantunis, i allà va escriure Els altres... Va ser quan va el primer llibre que va escriure, que es deia Els altres catalans. Sembla que era així, que va ser això, més o menys, eh? Realment, llavors érem 3 milions d'habitants a Barcelona, a Catalunya, ara en som 8 o 10, no me'n recordo. Però, que clar, gent de fora, que avui, que van ser en aquella època, des de l'any 29 fins ja, que avui hi ha un caliu, un garbell, una unió que ens fa pensar que ningú és emigrant, ningú és foraster, tots units sense fronteres. Bé, si teniu ganes de saber el que passava llavors, jo vivia per aquella època, als anys 50, vivia quan va fer el primer llibre, que el volia, li volien pagar, perquè va posar els personatges de la gent que hi havia allà a les cases barates, amb noms i tot això, no? En fi, a mi m'interessa molt, entre altres coses, jo vaig tenir el plaer i el goig de conèixer-lo, a Ràdio La Marina, allà a Montjuïc, Ràdio Sants Montjuïc, que era llavors, i a la seva dona teníem una perruqueria allà i la Maruja venia a pentinar-se la perruqueria. Bé, de tota manera, amb això vull dir que fem l'amor i no la guerra. A continuació, escoltarem a la Mònica Naranjo, que ens interpreta pel Joan del carrer Sant Josep o pel Josep del carrer Sant Joan, perquè això no ho hem aclarit mai. Avui vull agrair.

Molt bé, doncs després d'aquesta cançó tan bonica de la Mònica Naranjo, per la Montserrat Fita, que també és un oient fidel, fidel des de fa doncs, gairebé, gairebé 13 anys, la Núria Feliu ens interpreta Ja us he reconegut.

0: Bé, els anys 70, sempre és dels 70, quan la moguda de la nova cançó, hi va haver el grup de folk que va interpretar cançons que eren... feia versions de cançons americanes i després cançons d'ells, no? En aquest cas, escoltarem, en el grup de folk, No serem moguts, una cosa que sentíem molt en aquella època. Endavant.
1: Ara cantarem un espiritual negre que es va revitalitzar cap als anys 1930 pel sindicat de camperols del sud, Nord-Amèrica. És la cançó que es diu No serem moguts. Sí.

Molt bé. Jo no sé si vosaltres... És allò que diem dels transportants. Jo me'n recordo perfectament. Aquestes cançons, a més, les cantàvem a l'església. O sigui, el dia que es va casar el meu germà, tota la colla de nanos, bueno, de nois, de l'edat, el meu germà es va casar amb 22 anys, i la missa, que va ser una missa molt progre i així, el casament, vaja...

en català per cantar-la a la Marató. Ai, aquells ulls tan negres. O aquells ulls tan negres, esos ojitos negros. Endavant.

Ràdio Arenys. Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya. A Bojos pel Cine. Bojos pel Cine. Et recomanem pel·lícules i sèries en cartellera i pentinem els catàlegs de Netflix, HBO i d'altres plataformes. Cada dimarts a les 11 de la nit, Cthulhu, Sandrowski i el senyor Pardal. Els Bojos pel Cine et porten una manera diferent de veure cinema a Ràdio Arenys. La primera en cultura.

Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat sorprenent és que l'espai exterior no és completament silenciós, encara que sovint es digui el contrari. És cert que el so, tal com el percebem, no es pot propagar en el buit perquè necessita un medi com l'aire. Però això no vol dir que no hi hagin vibracions o ones. Per exemple, en zones com núvols de gas o al voltant d'objectes massius, hi ha partícules suficients perquè es produeixin ones de pressió. Un cas famós és el cúmul de les galàxies Perseus Cluster, on els científics han detectat ones que es poden interpretar com una mena de so. Aquestes vibracions són extremadament greus, molt per sota del que l'oïda humana pot percebre. De fet, si es poguessin escoltar, serien com un to profund i constant. Els científics han convertit aquestes dades en sons audibles, augmentant la seva freqüència, creant el que es coneix com a sonificació. Això ens mostra que, tot i que l'espai sembla buit i silenciós, en realitat està ple de fenòmens físics actius.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi iniciat a Cubelles, al Garraf, ha quedat estabilitzat minuts abans de les 7 de la tarda, dues hores i mitja després del primer avís. El foc, que afecta 8 hectàrees de terreny forestal, ha obligat Protecció Civil a confinar més de 2.500 persones. L'alcaldessa del municipi, Rosa Fonoll, en declaracions a Canal Blau, ha afirmat que el foc podria haver estat provocat segons els primers indicis.
2: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat, els bombers han vingut de seguida, la policia local també, està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així.
1: L'ordre de no sortir de casa es manté tot i l'estabilització del foc, en el qual els bombers destinen 35 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i uns 150 efectius. El cos treballa en dos focus, però es prioritza el flanc esquerre, que és on hi ha les urbanitzacions que s'havien confinat. I més successos, un accident en via urbana a Mataró entre dos turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits al voltant de les 6 de la tarda. Segons el primer balanç del SEM, hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys greu. 6 dotacions dels bombers han treballat al sinistre que s'ha produït a la via Sèrgia de la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. I d'altra banda, l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquesta tarda arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts, dia 28, per risc de despreniments. La estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre quarts de dues i les 4 de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les 8 del vespre. Sant Miquel del Fai, recordem que també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes per risc d'incendi forestal. I en cultura, els castellers de Vilafranca han descarregat aquesta tarda a les Santes de Mataró 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia a plaça des del 2019. Els Verds han completat l'actuació amb el 4 de 9 amb folre i el 3 de 9 amb folre i el Pilar de 8 en una diada on també han participat els anfitrions, els Capgrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Molt bé, que de pressa passa el temps, eh? Ja han passat 3 minuts de notícies i ja tornem a estar aquí. I començarem la segona part amb una gent que a mi m'encanta, uns maresmencs fenomenals, que són, jo els dic els tiets, els detallets, però els tiets, i ens interpreten una cançó que jo també la trobo fantàstica. I, en fi, crec que ens agrada a tots els que ens estimem al Maresme. La cançó es diu Maresme.

Una terra que em connecta pam a pam, uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran, uns records que mai no s'oblidaran, i tants llocs on hem rigut i on hem plorat, de la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà, la calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort tenir-me.

Bé, doncs després d'aquesta cançó tan maca, el Maresme, i que fan aquest retrat tan bonic, jo he viscut a molts llocs, a molts he viscut, a 24 cases diferents, però, bueno, 4, amb 4 anys aquí a Arenys, vull dir que fins que vaig arribar al lloc que veritablement hi vull viure fins que em mori. Que bonic és el Maresme i Arenys de Mar, doncs ja ni us ho explico. Ara tenim un tècnic diferent. Tenim el gran jefe de tècnic, perquè una empresa funcioni, el que mana ha de saber fer-ho tot. Per tant, el tenim aquí buscant una cançó, la que t'agradi més, carinyo, de les que hi ha. El Drac Màgic, doncs el grup de folk ens interpretarà, perquè jo no sé si tu ho saps, Joan, però Temps era Temps té un equip que ens seguirà, que ens reemplaçarà quan nosaltres ens jubilem. Falta temps, el més gran té 8 anys, saps? Hi ha en Pau, la Pia, el Guiu, el Fèlix i el gran capità, que és el Biel, que ens demanen cançons cada setmana. Llavors, aquesta setmana no els he vist, però com que més o menys els hi poso cançons que a ells els hi agradin, encara que el Biel és molt avançat, em demana cançons molt, molt d'avui. Però li posarem aquesta que és intemporal totalment i que jo la trobo preciosa. El grup de folk, el Drac Màgic.

Molt bé, i després d'aquesta cançó tan divertida, tan maca i que ens porta també, bueno, de fet, totes les cançons, d'una manera o altra, en algú el fan viatjar. Alguns més a prop, els altres més lluny, amb el temps, però a tots. Ara escoltarem a Oques Grasses, que ens interpreten La gent que estima, una cançó molt, molt maca.

Molt bé, doncs després de d'Oques Grasses ens n'anem amb un altre clàssic de la nova cançó, Encisa, que va ser també, en fi, el no sé què sol fa. Va estar una temporada cantant en castellà a Madrid i tal, però la veritat és que també anava amb els... Oh, per favor, que no me'n recordo. Amb els d'Antaviana. Amb Antaviana també va estar escrivint cançons per l'obra aquesta. I escoltarem una cançó que és tan meravellosa i tan fantàstica, per mi no pot ser-ho més, que és Qualsevol nit pot sortir el sol.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Bé, i després d'aquesta fantàstica cançó, jo la trobo meravellosa i és una cançó intemporal totalment, cançó que serveix per sempre, encara que hagin canviat els personatges, perquè ara, pues, imagina't, tots són psicodèlics i d'aquest tipus així, però la veritat és que aquesta cançó és fantàstica, perquè jo crec que malgrat tot el que pugui avançar, aquests personatges existiran sempre. I a continuació posarem una cançó molt divertida d'una persona no menys divertida, que precisament via telèfon el vam tenir amb el Ramon Torres, quan hi havia el Ramon Torres de tècnic, el vam tenir amb un programa de Torna a Nova Cançó. En Pere Tàpies ens interpreta Antònia.
1: Ai, ai, ai, Antònia, Antònia!
2: Antònia.
1: Quan el marit se'n va al seu treball diari, jo que estic a l'aguai i malicé l'horari, atreveixo el carrer com màquina de tren i foradant la porta entro al pis dient Antònia, no perdem temps, anem al garà, ja m'entens, però fosques que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai de pressa, sembla que ho fa expressament, com si esperés que un dia ens enxampés sobtadament. Un dia de gran fosca, amb tota la ciutat, surto de casa meva, com sempre embalat, i és tant el meu desig i tanta la falera que em fico al pis de sota, a casa una soltera. Antònia, no perdem temps, anem al gra, ja m'entens, però fos cas que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai de pressa, sembla que ho fa expressament, com si esperés que un dia...
3: Ràdio Arenys.
4: Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Lizondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Arenys.
3: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. A Històries Magnífiques explorem, de la mà dels millors especialistes i des d'una perspectiva multidisciplinària, alguns dels episodis més rellevants de la història de les idees. La Guerra de Successió, el descobriment d'Amèrica o la Revolució Russa són alguns dels nostres focus. Busquem copsar la seva rellevància històrica i l'impacte que han tingut a les nostres vides. Històries Magnífiques, amb Hernán Ruiz. Cada dos dilluns a partir de les 10 de la nit, a Ràdio Arenys. La primera en la cultura. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Molt bé, doncs després d'aquest susto i les conseqüències d'en Pere Tàpies, acataré jo una cançó que bé, es va gravar en un moment, vull dir, no hi ha res preparat ni res de tot això. La va fer en Bayo, a baix a l'estudi 3. Jo li vaig dir que em faria gràcia cantar-la, i ella em va fer el muntatge, però que va ser dit i fet. No es va assajar ni res de tot això. Ja l'heu sentit alguna vegada, però és que m'agrada molt. Fotografia.

Ai, bé, doncs després d'aquesta cançó cantarà el Noel Meia, un nano que el temps, com que passa tan de pressa, la seva mare és una persona a la que jo li dec tant i m'estimo tant. La meva vida sense ella hauria sigut tan diferent, amb allò que diuen de que no hi ha com estar en el lloc oportú, en el moment oportú. Érem molt joves, tenia 23 anys, i llavors la Marta té 5 anys menys que jo, però això és per allò que diu, que deia el meu marit, que l'amor de veritat no pot morir. Si l'amor és vida, és també eternitat. Com que l'amistat és una manera d'amor, doncs la Marta i jo, i molta gent, gràcies a Déu, és fins a l'eternitat. Però ja dic, sense la Marta, la vida meva hauria sigut molt diferent. Llavors, la Marta, quan tenia 30 anys, va tenir nano amb el seu marit, amb el Noel Meia, que era un rumbero molt bo, era català, però cantava de tot, però tenia una marxa increïble. I el fill, el que sentirem ara, el Noel Meia, amb 6 anys actuava amb el Si lo sé no vengo, que ho presentava el Jordi Hurtado a la televisió a Sant Cugat. O sigui que, no, Sant Cugat, no sé si era Sant Cugat ja o encara era a Miramar. Fa l'efecte que ja era Sant Cugat. Bé, aquest noi ha fet una carrera cantant, ara té, fa més coses, però canta amb un grup que es diu Todos los gatos son pardos, i tenen un èxit, van per, bueno, tenen molts, molts bolos. Però té una cançó que va escriure ell que es diu Passejant per Barcelona. Escoltem-la, sisplau.

Podria ser que no diguéssim res, però no és així. Les coses van pel bon camí. Poder parlar, Barcelona ja és aquí. No sóc cap rei, ni sóc

mi, però si me'n vaig, explicaré amb orgull i amb humilitat que tinc un mar de propietat.

Bé, i ara a continuació escoltarem a la Salomé, la gran Salomé, versionant la que diuen que és la millor cançó d'amor que s'ha escrit d'en Jacques Brel, però ella ens l'interpreta en català, però no em deixis mai. Endavant.

No, no em deixis mai. Cal que perdonem i cal que oblidem tot el que ha passat. El vent tot s'ho endur.

0: i no em deixis mai. Saps que pot passar en qualsevol lloc que un antic volcà torni a encendre la foc. Terres ben cremades.
1: Aquesta cançó, ja he dit, era la cançó d'amor més maca que s'ha escrit, i realment els que hem tingut la sort de sentir l'amor d'aquesta manera ens hi sentim molt, molt identificats. Però ara canviarem el ritme i el grup de folk ens interpretarà una cançó que no té res a veure, però que parla d'un animal que tenim a Catalunya només, i que els que també hem tingut la sort amb l'esplai i vam anar-los a veure són diferents, i és el burro català. Endavant amb el grup de folk que ens interpreta aquesta cançó.
2: Cantem tots amb alegria.

Aviam, els que hem viscut l'època anterior en què encara circulaven carruatges, els carros d'escombraries, per exemple, eren carros amb cavall. I a casa meva, també ho he dit moltes vegades, doncs hem tingut cavalls sempre. I quan el meu pare anava a portar, en principi, després ho vam fer camió, però en principi anaven a portar els fems a l'estació de Sants per enviar-los a Sant Sadurní o a qualsevol lloc, anava un carro gran, un carro camió que li deien, i anava amb tres o quatre, amb dos o tres cavalls, i a davant sempre hi anava un burro, perquè el burro té més sentit de l'orientació, ajudaven els cavalls, total, i més coses, total, que no entenc per què amb una persona, quan volen dir que és tonto, més diuen que és burro, doncs no la insulten, perquè els burros són molt, molt intel·ligents. I si no, informeu-vos i veureu com no us dic cap mentida. I ara, a continuació, escoltarem una altra vegada el nostre estimadíssim Christian amb una cançó meravellosa que, si ens està escoltant, li dediquem a la Ramona d'Arenys de Munt, que és Fatem, i a la Ramoneta de Caldetes, que ella ja va emprendre el llarg camí, però segur que també ens està escoltant. Fa temps, molt de temps.

com que el temps passa volant, doncs ja hem arribat al moment aquell, el que hem de dir, que el dimarts, si no vol, a les 11, tornarem a estar aquí en el programa que en la ràdio, no sé, o sigui, en la web, no sé què.

0: altra nena que no me'n recordo com se diu. La Núria. Bé, doncs, si Déu vol, el dimarts que ve, a les 11, tornarem a estar aquí, en temps d'estiu, amb la Rosa Montner, perquè així tots ho passarem molt, molt bé. I per acabar el programa, la última cançó d'en Joan Dausà. Digue-la tu.
1: Judit.
0: Judit. Fins al dimarts, si Déu vol. Adéu, bon cap de setmana.
2: Si entre birres em dius d'anar a sopar, jo només penso...

0: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
1: Segueix-nos a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
2: Ràdio Arenys. Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitòria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys. Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: és que...
1: Sabies que al desert d'Atacama, a Xile, hi ha un lloc tan sec que simula les condicions de Mart? Aquest desert, considerat el més àrid del món, té zones on no plou durant dècades i algunes parts no han vist una gota en segles. En una àrea anomenada Yungay, la manca d'aigua i les condicions extremes són tan similars al planeta vermell que la NASA l'ha fet servir per provar rovers i estudiar com podria ser la vida a Mart. El més fascinant és que, malgrat aquesta aridesa, han trobat microbis vivint dins de les roques de sal, supervivents extrems que fan servir la poca humitat de l'aire per existir. Aquests organismes, anomenats endòlcids, són una pista sobre com podria haver-hi vida a altres planetes. A més, el terra d'Atacama és ple de nitrats hiperclorats, compostos també trobats a Mart, cosa que reforça el paral·lelisme. Científics de tot el món visiten aquest lloc inhòspit per entendre millor els límits de la vida i preparar-se per a futures missions espacials. És com tenir un trosset d'un altre planeta a la Terra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. L'incendi iniciat a Cubelles ha quedat estabilitzat sobre les 7 de la tarda, dues hores i mitja després del primer avís. El foc, que afecta 8 hectàrees de terreny forestal, ha obligat Protecció Civil a confinar més de 2.500 persones. L'alcaldessa del municipi, Rosa Fonoll, en declaracions a Canal Blau, ha afirmat que el foc podria haver estat provocat segons els primers indicis.
2: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat els bombers han vingut de seguida, la policia local també, està controlat segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així.
1: Fa només uns minuts s'ha aixecat el confinament de les urbanitzacions properes després de l'estabilització d'aquest foc, en el qual bombers destina 35 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i uns 150 efectius. I més successos. Un accident a Mataró entre dos turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits aquesta tarda al voltant de les 6. Segons el primer balanç del SEM, hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys lleu. 6 dotacions dels bombers han treballat al sinistre que s'ha produït a la via Sèrgia de la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. I d'altra banda, l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquesta tarda arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins al proper dimarts per risc de despreniments. L'estació del Metocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre quarts de dues i les 4 de la tarda. La màxima precipitació registrada avui al país fins a les 8 del vespre. Recordem també que Sant Miquel del Fai ja ha estat tancat al públic diversos dies al llarg del darrer mes per risc d'incendi forestal. I en plana política, avui Salvador Illa ha assistit a Hanoi a la firma d'un acord de col·laboració entre l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa i el Centre d'Innovació Nacional del Vietnam, perquè les grans empreses de tots dos països col·laborin en tecnologia i innovació. I tanquem amb cultura, amb castells. Els castellers de Vilafranca han descarregat avui a les Santes de Mataró 3 de 9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia a plaça des del 2019. Els Verds han completat l'actuació amb el 4 de 9 amb folre i el 3 de 9 amb folre i el Pilar de 8 en una diada. Això sí que s'ha hagut d'interrompre durant uns 15 minuts a causa de la pluja. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
1: Ràdio Arenys, la primera, també amb bona música.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.

0: Comparteix la música de Ràdio Arenys.
1: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!

Què tal, família? Com anem? Benvinguts a Anthem, edició 28 de febrer del 2026. Soc en Jordi Colomé i us acompanyaré durant tota aquesta hora. Tenim aquí preparat a Vivi Rexha, a Vici, a Ale Farben, Swedish House Mafia, Xaxa López, Friends Wimmer, o com aquesta, que sona de fons, amb Sia, David Guetta i Wimbap, amb això que es diu By My Head, que recuperem de l'any 2015.

Va ser Té Mames amb Pepes, que l'any 66 van crear aquesta cançó que es diu California Dreamin' i que 50 anys més tard, Friends Wimmer la va reversionar. Tenim a punt Swing Discos Mafia amb One. Abans anem amb un Afro House amb Tiesto i Zerb, amb això que es diu Mauwaki.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Ràdio Arenys.
0: Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.

setmana. Bon cap de setmana des de Ràdio Arenys. Et posem la música i et desitgem que tinguis un gran dia. Amb nosaltres, Ràdio Arenys, la primera en música.

Aquí tenim a David Guetta amb la vocalista Bibi Rexha amb això que es diu On I'm Million, que recuperem del 2023 a punt a Vici amb What's In For Love. Abans anem amb una novetat de, pel que tinc aquí el títol, Warren Williams i Color Blast, amb això que es diu Urgent, i que són aquí, a Radio Rens.

Aquí tenim un dels més grans DJs de la dècada dels anys 2010. És Avicii amb Watching for Love, que recuperem de l'any 2015. 3 minuts pel butlletí de 2 quarts i ho farem amb I'm My Mind del 2012 amb Ivan Gouf i Fènix Pau.

0: L'informatiu vespre.
1: Bona nit. Són exactament 2:15 de la nit. Benvinguts al butlletí informatiu nocturn de Ràdio Arenys. Sóc el Jaume.
2: I jo sóc l'Helena. Bona nit.
1: Repassem l'actualitat d'aquesta jornada de manera directa. Helena, comencem amb notícies de Catalunya. Perquè tenim pressupostos.
2: Sí, el govern de Salvador Illa ha aprovat els pressupostos per al 2026. Parlem d'una xifra rècord, gairebé 50.000 milions d'euros.
1: És a dir, un increment del 10%?
2: Exacte. I d'aquest total, 1.900 milions van directament destinats a habitatge. També s'ha anunciat un increment important d'efectius.
1: Més Mossos d'Esquadra, bombers i agents rurals, oi?
2: Així és. Tot i que ara el govern confia en el suport d'Esquerra i els comuns per aprovar-los definitivament.
1: I mentre s'aproven aquests comptes de rècord, tenim també la xifra del dèficit fiscal sobre la taula. Catalunya perd més de 21.000 milions d'euros a l'Estat.
2: Una xifra que gairebé equival a la meitat de tot aquest pressupost de la Generalitat que comentàvem ara mateix.
1: Dos pinzellades més d'aquí. D'una banda, Barcelona serà la seu de la gala dels Premis Goya l'any 2026.
2: I de l'altra, el Camp Català, Unió de Pagesos, ha guanyat les eleccions agràries de manera contundent amb el 47% dels vots.
1: Passem un moment a la crònica de successos. En el cas del crim de Pol Cugat a Lleida, recordem, relacionat amb una plantació de marihuana.
2: Doncs avui els testimonis han assenyalat directament el principal acusat, descrivint-lo com una persona molt violenta i agressiva.
1: Deixem la crònica local, perquè el panorama internacional bull. Risc extrem d'escalada total al Pròxim Orient.
2: Situació molt crítica, Jaume. Els Estats Units i Israel han llançat un atac massiu i preventiu contra instal·lacions nuclears i militars de l'Iran.
1: Un atac que posa en greu perill les negociacions nuclears.
2: Realment, que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que arrasaran els seus míssils i la seva armada.
1: I l'Iran té ja respost, oi?
2: Sí, tant. Han llançat míssils contra bases nord-americanes a la regió. Però atenció, perquè a l'Àsia tenim un altre front obert.
1: La situació al Pakistà.
2: Exacte. El Pakistà ha declarat la guerra oberta a l'Afganistà. Han començat bombardejos a Kabul per combatre els talibans pakistanesos que operen des d'allà.
1: Dinàmica mundial totalment inestable. Passem als esports, ràpidament. A 4:15 d'aquesta tarda hem tingut un duel clau al Camp Nou.
2: Barça contra Villarreal, un partit decisiu per defensar el lideratge de la Liga.
1: I Europa, al sorteig de la Champions, ens ha deixat uns vuitens de final molt durs.
2: Sí, el Barça s'enfrontarà al Newcastle.
1: I el gran xoc, Real Madrid contra el Manchester City de Pep Guardiola.
2: Partidàs a la vista, sens dubte.
1: Abans de marxar el temps, què ens espera per demà a Arenys de Mar i al Maresme?
2: Doncs tindrem un cel força ennuvolat, però amb baixa probabilitat de pluja.
1: Temperatures suaus, oi?
2: Sí, suaus per l'època. Màximes d'entre 14 i 16 graus i les mínimes aquesta nit es quedaran entre els 10 i els 12 graus. La humitat, això sí, serà alta.
1: I a la resta del territori?
2: A Catalunya dominaran els núvols alts. Al País Valencià i les Balears, ambient suau i ennuvolat. I compte, perquè hi ha possible neu a Andorra i una onada de fred molt intensa al nord d'Europa.
1: Fins aquí l'edició nocturna dels informatius de Ràdio Arenys.
2: Gràcies per la sintonia.
1: Però ens acomiadem dels oients amb una reflexió. Avui el contrast informatiu ha estat vertiginós.
2: Totalment.
1: Mentre a escala local s'aproven pressupostos de xifres de rècord per intentar consolidar serveis públics i infraestructures del dia a dia, el món global s'enfronta a l'amenaça molt real d'una catàstrofe nuclear i bèl·lica. Què passa quan les certeses locals xoquen amb aquesta inestabilitat global? Bona nit i fins demà.
0: Així sona la música a Ràdio Arenys. La primera.

Aquí tenim a Jamaican Bam Bam de la mà d'Ugel i Solto. Amb un registre Afro House. Ara toca el torn d'un himne de Xaxa López amb Bruno, amb això que es diu I'm My People.

música, som els primers. Ràdio Arenys, Ràdio Arenys. J-Lo, ja tu saps, no hi ha més nada. It's a new generation.

Ens ha sonat Kungs en Cooking of the Burners amb el This Girl del 2016 i ara està sonant Jennifer López amb People, amb això que es diu On the Floor, que recuperem just del 2011. A punt a Heaven, retrocedim 30 anys enrere, però abans anem amb una cançó, amb una novetat, que l'original és del 2010, que era feta per Kato i John Nergat i que es va fer molt famosa a TikTok. I aquí tenim la reversió de Justy i Jax Steel, amb això que es diu Turn the Lights Off.

Es diu Machina Time, que és una reinterpretació de la cançó original de It's at that time. I amb aquesta cançó és ja l'últim, penúltim programa, més millor dit, que faré ja en aquesta ràdio. Ha estat tot un plaer acompanyar-vos durant tots aquests anys aquí a Ràdio Arenys. I queda ja una setmana per fer l'últim programa. Però avui ens despedim amb aquestes dues cançons, amb Sergi Domènech amb Fire for Love i amb aquesta de Machina Time. Vinga, família, feu bondat. Adéu-siau, bona nit. It's that-

pluja d'estels. Els estels sempre miren a la Terra, són al nostre costat i els agrada explicar-nos coses boniques. Clar, són les estrelles xerraires del Papaseit que cauen a terra vora la ràdio, al Calissai, per guarir-se del fred. En agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio, al dematí, per omplir una estona de diversitat i color. Són trossets de música i poemes, perquè quan un creador se'n va, queden les seves obres al cel per sempre. És l'ànima de les persones que conserva el seu resplendor i vola del cor fins al cel. It was there where Pierre was waiting to the lovely mademoiselle.

Aquestes festes són una d'aquelles paraules tan carregades de significació, de tòpics, que cal escriure-les en majúscules. Certament, hem fet transcendent aquella puresa de la imaginació infantil, la senzillesa del naixement d'un infant a l'establia i l'esperança d'uns mags que calguin del cel. Potser en la seva significació més primicera, només els nens hi tenen accés per això. La literatura de Calders és, doncs, una literatura contra les suficiències, contra les pretensions, contra les falsetats, contra les majúscules amb què l'home s'ha anat envoltant.

0: y yo te quiero de día.
1: Si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía.
0: Si el aire que tú respiras es el que estoy respirando.
1: ¿Para qué nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo?
2: Diu Pere Calders, tan fàcil com seria tot i que bé que aniria al món si poguéssim parlar totes les llengües, només prenent una pastilleta. A Catalunya, la Seguretat Social podria repartir-les de color rosat. Seria molt fàcil, eh?
1: Tú eres Arduño Magita, tú eres Rubio y Otota.
0: Tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real.
2: Calders ens invita, amb la seva amabilitat, amb la seva aparent ingenuïtat, a mirar-nos tots amb una actitud oberta, sense prejudicis, amb una punta d'ironia i amb una lògica que no restringeix els horitzons, sinó que, ben al contrari, els obre, els amplia. Pluja d'estels.

de Calders. Vet aquí que una vegada un dels Reis Mags em sembla que era el rei Gaspar, però no n'estic segur. Es va reunir amb els seus col·legues i els hi va dir: sostenim una competència amb el Pare Noel que no és bona per ningú. Al capdavall, les bones intencions són idèntiques. L'esperit ve a ser el mateix i trobo absurd que els trepitgem el terreny. Això s'hauria d'acabar.

I el rei Baltasar va dir... Però com? No ho sé. Però a tots tres ens consta que les tècniques de promoció han evolucionat molt i és evident que o t'hi adaptes o has de plegar. Suposo que heu sentit parlar dels holdings. Però què hauríem de fer? El rei Melchor intervingué per dir que al punt que havien arribat les coses seria molt violent anar a veure-les i sense veure el Pare Noel no sabien què fer. Qui sap com els rebria?

Jo no he dit anar-lo a trobar, sinó que ens vingui a veure. Tots tenim la nostra dignitat. Tanmateix, les empreses terrenals han resolt eficaçment aquests problemes i unes confortables terres de ningú. Hi ha unes suites residencials precioses on és agradable d'arribar a acords mútuament satisfactoris. Però com s'hi arriba? S'arriba a través d'agències especialitzades i de public relations, d'una gran preparació professional. I tu saps com contactar-hi? Jo m'he informat degudament. Doncs arregla-ho tu, li van dir al rei Baltasar.

Al cap d'un parell de mesos, potser encara no els feia, el rei Gaspar va reunir els seus companys en un hotel de la costa catalana. Era un indret de molta categoria, amb uns serveis excel·lents, i com que s'esqueia la temporada baixa, hi havia pocs estandants, els quals eren atesos amb una exquisida cortesia. El Pare Noel estava passant les vacances a Miami, però va respondre de seguida al telegrama del rei Gaspar, accedint a acudir a la cita. Els tres reis anaven vestits de paisà, sobretot, per no cridar l'atenció, i es comportaven en tot com uns executius importants, molt discrets i correctes. No donaven unes propines ostentoses, però tampoc es podia dir que fossin gaire tacanys. Justs i equilibrats, quedaven en tot com uns grans senyors. Però si algú hagués dit al servei que eren reis, potser no s'ho haurien cregut, perquè es vegi com són les coses quan hi ha veritable classe. Els Reis Mags, mentre esperaven que vingués Papa Noel, els il·lustres personatges feien turisme i compraven records locals. Com que dada l'accessòria que és interessant de comunicar a qui li interessi, cal dir que Melchor el va entusiasmar uns xurros elaborats per un establiment que, a l'estiu, plantava barraca a tota la platja i, a l'hivern, continuava la seva benemèrita labor en un local de cafeteria molt freqüentat pels millors pescadors de tota la passada.

conjunt es podria afirmar que els tres reis passaven uns dies molt agradables. El rei negre, amb tots els respectes, el va engrescar la ratafia i no es cansava de dir que era un licor finíssim de país molt civilitzat. A Gaspar el van fascinar els objectes de fusta d'olivera treballada. Tot i que no fumava, es va comprar tres cendrers per regalar als amics. Deia ell com si es disculpés, que no eren per ell. Els inquietava la falta de notícies del Pare Noel, del qual no havien sabut res més de la seva resposta al telegrama. Havia d'arribar un dimecres al matí. I es va presentar el divendres de cara al vespre. Els va fer passar unes hores de molta angúnia. Digué el Pare Noel, perdoneu-me, digué el nouvingut, tot just en saludar-los. Una amenaça de bomba a l'aeroport americà ha trasbalsat tots els vols. Us volia telefonar immediatament, però la policia bloquejava les comunicacions. Els tres reis van estar a punt de preguntar-li què havia ocorregut amb el trineu, però es va recordar a temps que tots ells eren de vacances i que prescindien de les eines de treball. T'havies estibat una planxa, va dir-se a si mateix, si preguntes pel trineu. El Pare Noel duia un traixo de mig temps, una mica extremat, d'aquells amb reforços de cuir a les calces i un barret esportiu amb la coqueteria d'una pluma d'au de color molt vistosos. El conjunt el rejuvenia, francament, i ell se n'adonava, perquè era més loquaç que de costum i es movia amb una gran llibertat de moviments. Verdaderament, no semblava el Pare Noel.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: L'agència que havia preparat l'entrevista ho havia previst tot, potser més del que era estrictament indispensable. Per exemple, es va preocupar de l'assistència de dos intèrprets, oblidant que tant els Reis com el Pare Noel eren políglotes per exigències de l'ofici.

cada tots, el primer dia, per evitar la brusquetat d'entrar en matèria brutalment, el van dedicar a la visita de la població costanera. El Pare Noel va adquirir unes tovalloles que duien estampades una vista de les torres de la Sagrada Família i un parell de cors marins que el van il·lusionar com un infant. No parava de posar-se a l'orella i d'escoltar el soroll de les onades, que no l'havia sentit mai.

El segon dia ja van anar per feina. El representant de l'agència organitzadora es reuní en un reservat de l'hotel, annex del bar. Era confortable, amb un fil musical que asserenava l'esperit. Les assistentes, les noies de l'agència, amb unes faldilles curtes, gairebé inexistents, servien begudes de graduació o sucs de fruita, segons els gustos o les creences de cadascú.

El delegat de l'agència es limita a dir que el seu paper es reduïa a tenir-los contents i que la paraula que havia de prendre el rei Gaspar era el promotor de la trobada. I de repent el rei Gaspar digué: «Sí, no em vull pas allargar massa. Escolteu-me bé».

Es tracta, estimat senyor Noel, per això l'han fet venir, de posar-nos d'acord i de no competir en va. Jo no dic de repartir-nos al mercat amb bona harmonia, ja que em repugnen els conceptes materialistes, però sí que estaria bé de programar-ho amb un sentit comú de conjunt. I el pare Noel respongué: la paraula mercat ha sorgit de tota manera i no la podem esquivar, però és tan sols això. Hi ha més mar de fons. I voldria, abans de continuar, que no em tracteu de senyor. Segons com es miri, tots quatre som sants i em sembla a mi que ens podem tractar tranquil·lament de tu. Només faltaria que entre nosaltres haguéssim d'anar en compliments. Sí, sí, sí, tens raó, va exclamar el rei Melxó, que també era una ànima pura. Doncs som-hi, prosseguí el pare Noel. Us voldria preguntar, abans que res, si a vosaltres no us martiritzen amb els nens del Tercer Món, fregant-vos pel nas les diferències que hi ha entre uns infants que es moren de gana i uns altres que diu que es van tornant insensibles per un excés de joguines. Escolteu bé.

I tant, teniu raó, exclama el rei Gaspar. Ens ho retreuen cada any, com si depengués de nosaltres. Ens arriben a amargar la festa.

I a mi, amb un refinament que em va acorralant, ara ha sorgit això que en diuen el moviment ecologista. I, a més, de la gana infantil. M'acusen de la destrucció forestal. O sigui que em volen escatimar l'arbre. Són hipòcrites. I els que calien era fer que ells, amb taules, armaris, calaixeres, cadires, tauletes de nit i tota la resta, m'han espatujat més arbres que no pas jo amb tota la meva carrera.

va seguir dient el Papa Noel. Figura que la gana del tercer món no és cosa d'ells. Us confesso que ja n'estic tip. I com que vaig endevinar de seguida l'objecte de la vostra convocatòria, hi he acudit amb una idea concreta. Tots quatre tenim de sobres l'edat de jubilar-nos. Doncs fem-ho. Deixem a tall de testament un missatge adreçat als nens de tot el món.

Recomanarem als nens de tot el món que a partir d'ara es creïn les cartes als ministres d'Economia, que també prometen miracles, però no en fan mai cap. Així sabran el pa qui dona. Però això seria fer de majògia, replicar un dels reis. Sí, sí, respongué Pare Noel. Podríem triar entre fer nosaltres o que ens reblin entre cap i coll. Jo ho he escollit. Van començar a parlar els uns amb els altres, els uns amb els altres, els uns amb els altres, i com que el va veure nerviós, amb una d'aquestes obstinacions que pateixen a vegades els homes del nord, el rei Gaspar, que era molt tranquil, va voler introduir un element de calma a base de donar una mica més de temps al temps.

Doncs molt bé, va dir el rei Gaspar. Ara ja hem tingut un primer canvi d'impressions. Proposo de suspendre la reunió i reprendre-la demà o demà passat amb un ordre del dia que comprendrà el punt de vista de Noel. Mentrestant, hi pensarem. I aleshores en podrem parlar amb més coneixement de causa. Va passar el temps, va passar el temps, va passar el temps, fins avui, i sembla que ho van fer així, sense que se sàpiga res de segur. Nosaltres hem quedat a l'espera d'un comunicat oficial definitiu. Ha quedat així. Pere Calders.

0: Pluja d'estels.
1: Ara m'ha acabat aquest conte del Pere Calders i llegiré alguns poemes de Juan Ramón Jiménez, que junt amb Platero i jo té una obra de prosa i poesia molt bonica.

Al niño le da el sol en la cabeza, pero él, absorto en el agua, no lo siente. Platero, no sé si entenderás o no lo que te digo, pero ese niño tiene en su mano mi alma. Juan Ramón Jiménez. Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintes Nicolau. Disseny musical Carla Ricard. I han buscat les músiques molt boniques. Gràcies, Joan Bosch. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitoria. Amb el suport del nostre director i estimat Joan Garcia. Adeu, amics, gràcies per la vostra atenció. Espero que aquesta pluja d'estels us hagi agradat.

0: Ràdio Arenys.
1: Benvolguda audiència. Benvinguts a la línia vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La línia vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estengra.
2: Us volem advertir que en aquest programa parlarem de qüestions explícites i específiques de la sexualitat. Comencem. Tornem a tenir amb nosaltres a una dona, a una periodista i escriptora que ens va visitar fa uns mesos. Concretament, a finals del mes de desembre de 2025, amb motiu del seu últim llibre, Sexo en mi ciudad. Us estic parlant ni més ni menys que de la Daya Teruel. Hola, Daya.
3: Hola, gràcies per convidar-me.
2: Bé, a veure, seria pretensiós anomenar entrevista aquesta trobada amb la Daya, a la línia vermella. Per tant, prefereixo anomenar-ho xerrada. I aquesta entrevista, o xerrada, anirà enfocada al seu penúltim llibre, que es titula Mujeres que follan. Déu-n'hi-do, és un títol gruixut aquest, oi?
3: És un títol impactant, sí. T'haig de dir que jo no era molt favorable a aquest títol, tot i que ara m'agrada i estic convençuda d'haver-lo fet, però ens va costar molt amb la gent de l'editorial com posar un títol, no?, que resumís el contingut. I al final, com que de manera col·loquial la gent de l'editorial s'hi anava referint així, el libro de las mujeres que follan, el libro de la... Pues li va quedar el títol, no? El que passa que, clar, no hi són totes, no? Faltarien moltes, no? I les que no follen també.
2: Sí, això és important. Sí, ho comentava abans, fora de micro, què hem de fer amb les mujeres que no follen?
3: Exacte, no hem de fer res, però sí que m'hagués agradat que hi fossin representades, no? I a l'hora de fer l'entrevista, que jo intentava agafar el ventall més ampli de dones, més divers, no? Vull dir, així com n'hi han de casades i de separades, o de solteres, o gent que practica, doncs, un tipus de sexe més convencional, o gent que té pràctiques més alternatives, doncs a mi em semblava que havien d'estar representades les dones que tampoc no tenien relacions sexuals i plasmar el per què, no? I normalitzar-ho també, no? Perquè a vegades tenim una idea de com han de ser les relacions, el sexe, el tipus de sexe, la quantitat, la freqüència, i a vegades ens destrota, no?, amb aquesta societat que tenim que sembla que està hipersexualitzada i el sexe sembla, no? I és molt lícit també no tenir relacions sexuals o no tenir desig. No totes les persones som iguals, no?, que és una mica l'objectiu del llibre, no?, que tothom viu la sexualitat a la seva manera i tot és lícit.
2: Sí, està clar. Doncs, abans de res, com ha anat aquest Sant Jordi?
3: Aquest Sant Jordi ha anat bé sempre. Quan era petita, no? Mai, si m'ho haguessin dit, mai hagués pensat que un dia estaria Sant Jordi signant llibres, que vindrien lectors a comentar-te, no?, com els ha impactat o com els hi ha agradat, no? La lectura és molt gratificant. A vegades també parlàvem abans d'això, no?, de les ventes, no?, que a vegades no vens tant com voldries o... En canvi, quan et ve un lector i t'explica, no?, de quina manera ho ha llegit o ha impactat amb la seva vida o li ha servit per obrir converses amb la seva parella, o, per exemple, moltes noies amb aquest llibre de Mujeres que follen que em deien: ostres, llegint-te m'he donat compte que no sóc un bitxo raro, que no sóc l'única, no? Com treure's també a vegades aquest sentiment de culpa, a vegades quan hi ha gent que té fantasies o que li agraden certes pràctiques i se sent molt fora de la norma, no? I ho viu amb culpa. Llavors, quan llegeix testimonis d'altres noies que potser també fan com ella, és com treure's un pes de sobre, no? De dir, ai, doncs no sóc tan estranya, no? No. Mm.
2: Aquest llibre està... Bueno, imagino que està enfocat tant a dones com a homes. Ara t'has referit a lectors, en masculí. Hi ha més lectors que lectores, potser?
3: Mira, jo vaig fer aquest llibre per dones de la meva edat. Quan jo el vaig fer, jo en tenia 40, no?, i estava obrint, diguéssim, explorant una nova part de la sexualitat amb la meva parella, no? I volia em preguntava una mica com vivien les dones de la meva edat, no? I trobava que hi havia molts llibres com de literatura eròtica, que és fantasia, no?, ficció, i també començaven a haver-hi molts llibres de sexòlogues, de psicòlogues, de terapeutes, no? Però jo volia parlar com de dir, i la meva veïna? I la meva cunyada? O la perruquera? Gent normal com jo, de a pie, no? Llavors, en un principi, aquest llibre estava pensat per les dones. Uh-huh. T'haig de dir que després hi havia molts homes que el llegien i m'enviaven també missatges i em deien, bueno, és un llibre per les dones, però un manual pels homes, també. En el sentit, no de que et digui el que has de fer, però sí que t'obre una mica la ment per entendre que no totes les dones som iguals, que no a totes les dones ens posen les mateixes coses, que a vegades és més el fet diferenciar la persona que no pas el gènere, no? I llavors molts homes m'han enviat, i molts homes m'han demanat, escolta'm, i quan el d'homes?
2: Sí, aquesta era una pregunta que tenia jo reservada, que em feia una miqueta de por dir-la, no? Perquè sembla com dir, bueno, sé què, el dia de la mujer i per quan el dia de l'hombre, no? Que és una expressió com molt masclista, no? Per això no...
3: No, però jo crec que... Jo entenc, quan em fan aquesta pregunta, no des del retret, sinó des de dir, és que nosaltres també vivim les nostres coses. Per exemple, amb el tema de com se'ns ha venut quin és el paper de la dona i l'home, no? Mm. Perquè se suposa que, per exemple, l'home ha de ser sempre actiu, sempre ha de tenir ganes, sempre sexual. I què passa si tu ets un home diferent, que vius la sexualitat de manera diferent, no? Sembla que hagis d'interpretar un rol, el rol del caçador, el rol de, no, del seductor. Però, com dèiem abans, cada persona és diferent. No pel fet de ser home o dona només estàs allà en aquella caixa, no? I llavors a vegades deien, no, la càrcel del patriarcado, em deien alguns, no? Com també a nosaltres també ens oprimeix, perquè nosaltres també hem de complir amb un rol o hi ha unes expectatives només pel fet de ser home, que si tu no les compleixes llavors quedes una mica fora o descol·locat, i també estaria bé, no?, un llibre on diferents tipus d'homes parlessin de les seves pràctiques i del que els agrada. Justament l'altre dia parlava amb un noi que em deia que ell, per tenir relacions sexuals, necessitava establir cert tipus de vincle emocional amb la persona, no? I diu, clar, llavors, quan li explico a la gent, em diuen, oh, és que tu ets com una dona,
2: yeah,
3: no? Perquè sí, tenim aquesta idea de que l'home és pim-pam, sexe per descàrrega, no? I ell em diu, és que jo no ho visc així, mm-hmm, no?
2: Sí, sí. No, igual que comentaves abans, no?, que també ha servit per les dones una mica per obrir-se i veure que hi ha altres dones que tenen les seves mateixes inquietuds, no? Però una mica també perquè, bueno, d'alguna manera la societat fa molta pressió, no?, envers la dona.
3: Total, total. I sobretot a les dones de la... Bueno, sobretot a les dones de la nostra edat, quan ja som mares, quan ja tenim criatures, no?, sembla que ja no som com ni objecte desitjant ni desitjat, no? Que si només estàs fent pastissos o portant el berenar a la porta de l'escola, no pots tenir desig o fantasia. És com un rol aquell de, no?, la Verge Maria o la puta, no? I dius, no, és que hi ha tota una gamma de grisos i jo puc ser una bona mare i preocupar-me de les meves criatures i després vull poder tenir una intimitat, no? O puc voler tenir una fantasia o un joc, no? Vull dir, totes som mares, germanes, amigues i amants.
2: Sí, sí. El que passa que penso que potser la dona que està dedicada a la llar, a la canalla, clar, potser arriba a la nit o vespre que pues, aneu tan cansades i tan esgotades que no...
3: Aquest és un gran tema, i sobretot el tema de la rutina i el desig. Això vaig entrevistar una sexòloga que diu que a la consulta tenia moltes dones que li deien, mira, és que jo he perdut el desig, tinc un problema de que he perdut el desig. I em va agradar molt la seva resposta, perquè va dir, mira, el desig no és espontani, només ho és a l'adolescència, quan tenim les hormones revolucionades, o en el cas de quan ja ets adult, quan tens quan coneixes una persona nova, i llavors aquí se't pot despertar un desig. Però és normal que després d'estar 10, 15 anys amb la teva mateixa parella, que ja li coneixes el cos, Clar, i a més, afegit a les rutines, a la logística, no?, en aquesta vida que portem tan estressant, de la feina, de la casa, del menjar, de la compra, evidentment, com dius tu, és que arriba el vespre i l'únic que tens ganes és de sentar-te al sofà i mirar Netflix.
2: Sí,
3: i llavors aquesta noia, el que em comentava, és de fer que a priori et pot semblar com una cosa que dius, ui, és el que em treu, però jo ho començo a aplicar i a mi m'agrada, no? I deia, que tu et fas un forat a l'agenda per anar al gimnàs i cuidar el teu cos? Que tu et fas un forat, si vols, per exemple, seguir formant-te per la teva feina i has de fer un curs de reciclatge o del que sigui, o tens un espai per anar amb les teves amigues a prendre un cafè o a berenar, hauries de poder buscar un espai per estar amb la teva parella fora de... sense les criatures pel mig i sense parlar de temes logístics, no? De què farem aquest cap de setmana, qui va comprar, qui s'encarrega de posar la rentadora. I em deia, potser no sempre acabarà amb sexe, però almenys estàs donant l'oportunitat de que es creï aquest espai d'intimitat, de conversa, de complicitat, amb la qual cosa és més probable que hi pugui haver sexualitat. I a vegades, a l'igual, potser només seran carícies o contacte, però això ja és sexualitat, també, i apropament entre dues persones, pell amb pell, no?
2: Correcte.
3: El que passa que ens oblidem una mica d'això, no? D'aquestes cites que només sembla que tinguis quan comences a sortir amb algú, no? I després la vida i la logística, i clar, així la sexualitat de manera espontània, si tu no la prepares una mica, si no la busques, és difícil que surti.
2: A l'anterior entrevista vam parlar de Sexo mi ciudad, aquest llibre és anterior, i en aquest llibre també comences anomenant el Calvo.
3: Sí.
2: Vale? També arrenques amb la visita a un reputat club de swingers de Berlín. Aquest matí, que estava preparant l'entrevista, abans t'ho comentava, m'he distret una mica fent un anàlisi dels personatges. Uh-huh. Vale? Fins i tot, ja t'ho deia, que he fet un Excel de tots els... Abans teníem d'allò si eren 27 o 28 personatges. A mi em surten 28. Però, clar, qui ho sabrà millor que la... Segurament aquí hi ha més alt... Bueno, potser he repetit algun... És curiós perquè, encara que els noms són ficticis, uh-huh, ostres, no deixa de determinats noms que no són així convencionals dintre del meu propi, sí, univers, noms que coneixes
3: alguna persona
2: no pots evitar pensar en aquesta persona. I jo què sé, per exemple, la meva veïna de davant, no diré com es diu, però dic, hosti, tu, Déu-n'hi-do. No, i inconscientment, jo crec que per la fantasia... No,
3: sí,
2: que,
3: pot ser, igual com quan busques nom per al teu fill, sempre et passa, no? Que dius, Pau, ai, no, que conec aquest Pau,
2: sí,
3: que em cau malament, no li vull posar. Mira, una de les coses quan vaig fer les entrevistes, jo no volia descriure-les físicament, per exemple, les noies, no? Si eren altes o baixes, si eren grasses o primes, no? Mm. No volia descriure tampoc les seves maneres, si eren nervioses, si eren pausades, no? Només volia com treure les seves paraules, perquè crec que també el llenguatge i la manera d'expressar-nos pot també situar-nos molt a on estem a la societat, perquè al final la sexualitat està travessada per la ideologia, per la classe, per la raça, no? Per tantes coses. Clar, i et dones compte que a vegades una persona, per exemple, no? De la classe alta, ara podrem dir, o una persona acomodada, no? Mm-hmm. Et pot explicar una noia, ai, doncs mira, en un cert moment a mi m'agrada que m'agafin dels cabells així fort. Bueno, perquè és una persona que, evidentment, té una relació de respecte, sap quin és el seu lloc, a la seva vida i en el seu dia a dia, no té cap conflicte. Llavors, això pot ser com un joc. Després entrevistes potser alguna noia més de la perifèria que ha tingut doncs una família més problemàtica o que té un dia a dia molt més exigent o que s'ha hagut de trobar amb algun encontronazo, amb alguna parella, diguéssim, masclista o amb algunes situacions... Clar, aquesta noia et diu, vamos, si me cogen del pelo, ahí se ha acabado todo, es que le pego. Clar, no? I veus una mica això de que dèiem de la sexualitat, que tots tenim sexe, però tots també venim d'on venim, no? I hi ha coses que a tu et poden despertar cert morbo i a l'altra persona li poden despertar certs records que no li agraden, no? Llavors una mateixa cosa pot ser interpretable de diferents maneres. M'agrada també quan la gent es refereix, no?, al membre. Hi ha gent que ho fa d'una manera molt explícita, hi ha gent que ho fa referint-se a aquesta terminologia més acadèmica o anatòmica, no? I això també diu molt de la persona, no? Al final, la manera com ens expressem no deixa de ser una manera de com nosaltres veiem el món.
2: Mm-hmm. Perquè tu creus que la gent més culta es refereix, per dir alguna cosa, al membre d'una manera més acadèmica o tant és?
3: No, jo no crec que sigui la gent més culta, però hi ha gent, al igual que té més pudor, mm-hmm. i això també es transmet després quan estan al llit, no? Yeah. I en canvi hi ha gent pues, que està més alliberada o menys acomplexada, i això també no crec que vagi tant amb el tema cultural, sinó amb el tema d'un mateix, no? Hi ha gent més tímida, hi ha gent que és més curiosa, no? Hi ha gent que li importa menys el que pensin els altres. Clar, al final això, quan tu... Les dones, per exemple, n'hi havia moltes que em deien, clar, és que quan estic allà en matèria, no?, per dir-ho d'alguna manera, estic preocupada si se'm veu el Michelin, si se'm cau la teta, si estic ben depilada. Clar, així no es pot. Així no es pot, perquè el sexe és molt mental i al final, si tu estàs pensant en totes aquestes coses, t'estàs distraient, no? En canvi, potser una persona que estigui més a gust amb el seu cos, i no vol dir que tingui un cos normatiu, simplement que es trobi a gust amb la seva pell, es pot deixar més portar pel moment i viure més les sensacions, perquè no està preocupada si ara se'm veu la cel·lulitis o si aquí... No?
2: Sí,
3: dir, clar, és...
2: però al final això també és és la parella, vull dir, la confiança que tinguis amb la parella.
3: Sí, sí, però totalment d'acord, que la confiança amb la parella fa molt de com tu puguis mostrar-te de vulnerable al llit, no? Perquè al final pots ser molt lliure i molt vulnerable i això has de tenir confiança amb la parella. Però després les dones també ens han bombardejat tant amb el tema del cos o amb el tema del que podem dir i el que no podem dir. Pensa que el llibre és això que dèiem, són dones d'entre 40 i 50 anys, no hem tingut educació sexual, no? I venim d'una època on si ho feies era amb el nòvio. Yeah. On determinades coses, si les feies, era de porca.
2: Yeah.
3: I d'alguna manera, si tu no t'has treballat això o depèn de com sigui la teva personalitat, ho arrossegues, no? Hi havia una noia que em va agradar perquè em deia que amb la seva parella ell li agradava doncs, una mica jugar doncs, aquest tema de ser sumís, no? I ella em deia a mi, clar, és que a mi també m'agrada. I jo li dic, doncs digue-li. I a ella li feia vergonya.
2: Yeah.
3: No era capaç d'expressar a la seva pròpia parella potser que a ella li venia de gust que en un moment donat li fes una netjada, saps? Mm. Perquè sentia com que no ho podia dir-ho. Se sentia com amb vergonya o amb culpa de... És que a mi m'agradaria això, però potser no està bé, no? Mm. Perquè t'ho han repetit tantes vegades que al final t'ho has cregut, no?
1: Això és La Línia Vermella.
2: He vist al llarg del llibre... Bueno, ara actualment vaig... Justament començaré amb la Liz. Uh-huh. Vale, sí que estic més o menys per la... Una miqueta més... O, no, falta una mica per la... per la meitat, però sí que va apareixent de manera recurrent el tema aquest de la dominància,
3: sí,
2: i la,
3: sí,
2: i la submissió.
3: Sí, sí.
2: Està bastant difós, no?, entre les parelles.
3: A mi em va sorprendre, perquè diuen, no sé si es diu que hi ha un 20%, ara no recordo la xifra exacta, però de persones que tenen fantasies, diguéssim, de dominació-submissió. Una altra cosa és que les portin a la pràctica.
2: Yeah.
3: Però sí que hi ha molta gent que fantaseja amb això. I aquí hem de separar, també, no? Perquè una cosa és la gent que s'excita amb el dolor,
2: mm-hmm.
3: i l'altra és més un joc de rols,
2: sí.
3: No? No implica fer mal ni que te'l facin, no? Implica com posar-te en un rol. I és curiós perquè les dones, justament, que jo vaig entrevistar, que els hi agradava ser sumisses, són dones molt potents a la seva vida, no? Són dones molt empoderades, que prenen decisions amb feines importants o que depenen gent d'elles, no? I elles em comentaven, no? És com una sensació d'arribar i no que pensin els altres per mi. De deixar-me fer, de per un moment treure'm aquesta armadura de dona forta, de dona decidida, que ha de prendre decisions, portar la iniciativa, i és com una mica haz conmigo lo que quieras, no? Però elles també reconeixien que diu, bueno, al final jo continuo tenint el control, perquè sóc jo qui li cedeixo a l'altre.
2: Sí.
3: I en el moment en què jo no vull, està molt clar que es fa la paraula de seguretat i aquí s'acaba, no? Vull dir, sempre és una pràctica consentida, però sí que em va cridar l'atenció això, no?, de com podia ser la seva vida una dona tan empoderada, decidida i forta, i gaudir amb pràctiques que a priori sembla que et puguin denigrar o posar en un lloc inferior, sí. No? Llavors, bueno, per la gent que no practiquem aquestes coses, al principi, doncs, com que ens costa, o al mi, jo no faig aquestes pràctiques, llavors m'agrada parlar amb aquestes persones per saber una mica quines són les seves motivacions i el per què. I normalment la gent que té pràctiques alternatives és curiós, perquè suposo que, no sé si perquè en algun moment s'han vist diferents o que formen part de la minoria, acostumen a ser gent llegida, gent que ha buscat referents, que ha preguntat, que potser que inclús s'ha qüestionat molt més que d'altres persones que funcionem amb el pilot automàtic, no?
2: Sí. Mm-hmm. Que és curiós. Et comentava això, que just ara començaré amb la Liz. He tirat d'IA. M'ha fet una classificació de tipologia de personatge. Uh-huh. Sembla que la Liz ha de ser un personatge curiós. Evidentment, tu segur que la recordes. Ens podries fer 5 cèntims, perquè tinc com una, és una persona reservada que es va descobrint, no?
3: Dona'm alguna pista, perquè ara amb tantes, i com que els hi vaig canviar el nom, em costa de situar-la, eh?
2: Bueno, doncs mira,
3: fes-me almenys
2: sí,
3: el...
2: La Liz està separada, té 41 anys, i té dos
3: criatures?
2: Dos fills, sí.
3: Ah, ja sé qui és.
2: Sí, i a més, a veure, si veig per aquí...
3: Ja sé qui és.
2: Sí, perquè...
3: Aquesta noia em va...
2: Sí, i té com, pues, això, una tendència sexual com indefinida. És possible?
3: Bueno, no sé si és indefinida, però si és la noia que ara estic pensant, recordo que és una noia que s'acabava de separar feia relativament poc, uh-huh. I llavors ella em deia, jo durant molt de temps vaig pensar que era frígida, perquè la seva parella li deia... I clar, com que sempre penses que tu tens un problema i si t'ho diu a l'home, doncs penses que tindrà raó... Llavors aquesta noia es va separar i de cop i volta queda amb una persona i diu, ostres, i ara descobreixo que sóc multiorgàsmica. Uh-huh. No, potser no tenia cap problema, potser és que amb aquesta parella no hi havia química o que ell no em feia el que a mi m'agradava. És que potser a vegades tu mateixa ni ho saps, que és molt el que ens ha passat a les dones d'aquesta generació, no? Que a vegades no ens hem explorat ni el propi cos. Com li pots dir a l'altre que t'agrada si tu no et coneixes? Mm-hmm. Si tu tens vergonya, a vegades, no?, de mirar-te les teves pròpies parts. Vull dir, és difícil, no? Llavors aquesta noia diu, just ara, als 40 anys, començo a saber què m'agrada, com disfruto, de quina manera, no? I ella mateixa era la primera que estava sorpresa.
2: Mm-hmm. Sí, bueno... després, bueno... ja et deia que a mi em sortien 28 personatges, encara que tu et sortien 27, bueno, no ho sé. El cas és que hi ha els bonus track, perquè clar, totes les dones per ronden els 40, sí. 45, 48 anys, sí. com a molt, aleshores sí. En el bonus track hi ha una dona de 60, de uh-huh. 60 anys, una de 30.
3: Sí.
2: Clar, jo em trobo a la gamma alta, diguéssim, i per a qual cosa m'ha lleugerit saber que hi ha algú de la meva quinta, no? Es podries fer una mica de resum,
3: sí.
2: D'aquesta persona?
3: Jo, mira, és que jo vaig començar amb dones de la meva edat, perquè, evidentment, és on jo em trobava i és el que m'interessava. De cop i volta, primer, em van passar aquest contacte d'aquesta noia jove, que jo no sabia que era tan jove, però era una noia que, clar, jo notava ja un salt diferencial respecte a mi, no? Vull dir, com ella havia llegit, havia tingut referents, inclús audiovisuals, de cinema, de coses que jo quan era petita o adolescent no havia tingut, i com això havia configurat una imatge o una vivència de la sexualitat tan diferent a la meva, no? Llavors vaig trobar interessant, doncs igual que havia fet per sota, doncs potser tenir algú per sobre, no? Mm-hmm. I aquesta dona de 60 anys, que és una dona trans... Clar, t'explica quan és jove, no? Com comença a vestir-se, doncs, amb la roba de la seva mare, com ho viu amb culpa. No té referents a aquesta persona, no hi havia internet, no coneixia ningú que fos com ella, no? Uh-huh. Llavors aquesta persona es casa, uh-huh. Té una filla, té molts anys de matrimoni i arriba un moment... No sé què la detona, em sembla que és la pròpia filla, no? I es dona compte que ha anat guardant el tema de la seva sexualitat i la intimitat amb una caixeta, ella em deia, dintre del pit, que jo havia tancat allà amb clau i havia mirat cap a un altre costat. I en el moment en què comença a obrir aquesta clau, ja no pot tirar enrere, no? I deia, ostres, si jo vull viure com jo sóc, això m'implica també una confrontació amb el món, la meva família, certes amistats. I és difícil, no? Perquè a vegades voler ser fidel a tu mateix no és fàcil, no? Quan hi ha una societat que t'imposa i et diu com has de ser, com has de viure i com has de follar, no? Clar, i més amb una dona ja madura, no? Que se suposa que és com, bueno, si no ho has fet en el seu moment, per què ara? No? I ella diu, bueno, però mai és tard, no? I si no visc amargada, no? I no sóc feliç, no? És complicat, però aquesta dona s'havia alliberat i després de tot un procés que li va resultar difícil i dolorós, per fi ella podia ser ella, no? I trobo que està molt bé, no? Perquè havia patit molt.
2: Mm-hmm. I ja, anant-nos a l'altra banda, aquesta noia joveneta, almenys mm-hmm. per nosaltres...
3: Sí, sí, sí, joveneta.
2: Molt joveneta.
3: Sí.
2: Què ens podries dir de...
3: Mira, és que aquesta noia, que és una noia que és lesbiana, clar, ella m'explicava que ja des de ben petita havia vist una pel·lícula on dues noies es feien un petó. Clar, és que ella ja ho havia normalitzat, això, no? Ella, quan va començar a sortir, ja havia anat a discoteques que són discoteques per noies. Vull dir, havia tingut com totes unes facilitats, entre cometes, no? De dir, ja no havia hagut de lluitar, la generació anterior havia de lluitar per sortir de l'armari, i en aquest cas no. I llavors ella em va explicar una cosa molt curiosa, i és que havia caigut en una relació tòxica amb una altra dona. Yeah. I diu, ostres, com que també ens venen aquesta idea de que els tòxics són els homes...
2: Yeah.
3: No? Tu, mm-hmm. igual amb un home, pots anar a dir, ui, aquí hi ha una alerta, una red flag, que li diuen ara, no?
2: Sí.
3: I tu estàs amb una altra dona i no te'n dones compte. I pots acabar caient en els mateixos paranys, no? I ella m'explicava, i de cop i volta se'm va tancar el cony. És una expressió molt forta. Clar, perquè al final tornem al mateix, no? El sexe és tan mental. Llavors, quan tu estàs amb una persona que no et tracta bé, mm-hmm. indubtablement el teu cos es tanca, no? I ella va caure en aquestes dinàmiques, no? I després m'explicava com, bueno, havia trencat amb la seva parella i a poc a poc s'havia anat refent. I diu, i llavors em vaig donar compte un dia que estava bé. Ella treballa amb vestuari, amb el món del cinema. I diu, llavors en un moment estàvem en un rodatge, li vaig anar a posar la camisa, no sé qui, va haver-hi un petit rosse, no? I aquí se'm va despertar tot, no? I vaig pensar, ostres, torno a viure, no? Ara estic bé, desitjo, tinc ganes de contacte, no? Després d'uns anys que no havia tingut. I això també em va fer que pensar, no? Per això que et deia, no? A vegades, que sembla que només les relacions tòxiques són home-dona. No, hi ha dones que són tòxiques, també.
2: Sí,
3: vull dir, al
2: sí.
3: final hi ha persones tòxiques. I això t'ho trobes tant si és una... O homes tòxics, dones tòxiques, vull dir, lamentablement n'hi ha. Mm. No? I...
2: Sens dubte. També en diverses parts del llibre refereixes a les persones sexuals.
3: Mm-hmm.
2: Vale. Com definiries tu una persona sexual?
3: És que aquí m'agrada perquè és difícil respondre, no?, concretament a aquesta pregunta, pel que comentàvem una mica abans, no? Sembla que tots haguem de tenir les mateixes necessitats sexuals, no?, que ens haguem de conformar o contentar amb la mateixa quantitat de sexe o la mateixa qualitat. I et dones compte de que cada persona és un món, no? Vull dir, jo puc considerar-me una persona sexual i, jo què sé, i tenir relacions un cop la setmana. I, en canvi, una altra persona em diu, ah, no, jo sóc una persona sexual perquè jo necessito tenir-la cada dia, sigui amb una altra persona o amb mi mateix. Clar, llavors, és tan subjectiu, és com el tema del dolor, no? Quan vas al metge i et diuen si això et fa mal, no? O el part que tenim les dones, no? Vull dir, i et diuen, i posa del 0 al 10 el teu grau de dolor. És tan, yeah. és tan subjectiu i tan mental. Mm. Jo crec que al final ens hem de quedar amb la idea d'això, no? De que la sexualitat és diversa i que no hi ha una manera única de viure-la, no? Jo crec que l'important és trobar una parella... Primer, conèixer-te tu, que hi ha molta gent que no ens coneixem. Mm-hmm. Sobretot de la nostra generació, que teníem tanta poca educació i anem una mica a salto de mata. I després trobar la parella que s'adapta a tu, no? Perquè, clar, el problema és quan una persona és molt sexual i l'altra no, no? Mm-hmm. Perquè, clar, si jo tinc necessitat de fer-ho cada dia i la meva parella amb un cop cada 15 dies en té prou, potser aquí hi haurà una desavenència, no?
2: Sí.
3: Llavors, al final, és o trobar una parella que sigui com tu o fer pactes. Yeah. Que també és una altra cosa, no? Vull dir, a vegades també ens donem compte... Sembla que dues persones, quan són parella, pensen igual, tenen les mateixes necessitats, tenen les mateixes fantasies, i ens oblidem de que són dos individus. I a vegades aquests coincideixen i aquests no. Mm-hmm. Llavors, per això la importància de la comunicació i d'expressar-nos, no? El que passa que la sexualitat encara es viu com un tabú, explicar certes coses... Jo tinc una amiga, no?, que quan li explico sempre em pregunta, no?, sobre les meves experiències i com visió amb el tema amb la meva parella, i em diu, ui, és que això se'm fa molt gran, prefereixo no sortir de la meva zona de confort.
2: Ja. Yeah.
3: Saps? Mm. Perquè és més fàcil adequar-te en aquesta casella que hi ha tant... No, si tu estàs amb una persona no pots sentir atracció per una altra. Si la sents, dutxa freda, en lloc de dir, escolta'm, doncs potser hauria de tenir una conversa amb la meva parella i dir-li, em passa això. Mm-hmm. Però no ens han acostumat, no?, a expressar-nos amb sinceritat sobre les nostres necessitats sexuals o desitjos o fantasies.
2: Sí. No, és que jo pensava en aquesta expressió de persones sexuals, no?, com a persones que no només els agrada o ens agrada practicar sexe, sinó també que ens agrada parlar-ne, que el tenim com una part important de la nostra vida, que ja ho és, de més o menys de tothom.
3: Sí.
2: El que passa que no tothom s'ho exterioritza
3: sí, sí, sí.
2: a ell mateix o
3: sí.
2: a ella mateixa,
3: sí, sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí.
2: Per això, jo més o menys...
3: Però no sé si sempre hi ha persones que són sexuals, que els hi agrada parlar-ne, perquè mira, ara me'n recordo d'un sopar que jo vaig tenir amb uns amics ara fa uns mesos i jo explicava una pràctica que havia tingut i a més no m'havia sortit bé, amb la qual cosa estava molt frustrada. Però jo sóc una persona que tiro sempre molt de l'humor i ho explicava molt obertament. I clar, llavors hi havia un noi, un amic nostre, i deia, no ho vull saber, és massa gràfic això que estàs explicant. Ara no em podré treure la imatge del cap. I jo sé que aquest noi és sexual, no és un mojigato, per dir-ho d'alguna manera, però en canvi és un noi reservat,
2: yeah.
3: saps? I quan jo parlava d'una manera tan gràfica i explícita sobre la trobada que havia tingut, no? Ell li explotava el cap, era com, per favor, Adaia, no continuïs, no vull saber, m'has donat massa detalls, no? Mm,
2: sí, llavors és el que dius tu, que, bueno... Que
3: cada persona...
2: Sí, pot ser sexual o no.
3: És un món, sí, sí. Mm.
1: La línia vermella.
2: Comentàvem que aquest llibre de Mujeres que follen pot ser com una mica de manual, no com a llibre d'instruccions, sinó doncs, bueno, per obrir la ment. En canvi, bueno, es parla de certes pràctiques que m'agradaria treure, vale?
3: Per
2: ferir encara més la sensibilitat dels oients, que és, per exemple, hi ha un, com a mínim, una
3: un
2: dona,
3: cas?
2: Sí, que es parla del sexe anal, vale? I de ojo peligro, que no us penseu pas que això sigui flors i violes, perquè hi ha uns riscos.
3: Bueno, però és que sempre que fas alguna cosa hi ha un risc, no? Quan agafes un cotxe podries tenir un risc d'accident, també, no? O anar-te a dutxar i relliscar la dutxa, que també no hi pensem. És curiós això, perquè vaig entrevistar una noia i m'ho explicava amb certa culpa i vergonya i em deia que ho havia un dia sopant amb dues amigues, ho havia comentat i com l'havien tatxat de porca, no? I ella es va sentir molt humiliada, no? Per confessar una pràctica, no? I jo li vaig dir, escolta'm, n'hi ha moltes noies que m'ho han dit, això, no ets l'única. I va dir, oh, no, quin sentiment de lleugeresa. El sexe anal també s'ha de saber practicar, mm-hmm. com tot. Clar, és que si a tu t'agafen i vinga cap endavant, doncs això pot ser dolorós i no gratificant.
2: Amb els seus efectes secundaris.
3: Clar, bueno, però és que el sexe també és això a vegades, no? Mm-hmm. No és una cosa... quirúrgica, no? Que entris i tot net. Vull dir, a vegades també parlem del sexe anal, però pot haver-hi un pet vaginal, o jo què sé, una gota de suor que et cau en aquell moment a l'ull. Vull dir, no sé, tens la regla a vegades, no? Mm-hmm. Hi ha gent que practica sexe i tampoc, diguéssim, no seria el sumum de la netedat, no? Al final són fluids, no? Mm-hmm. El que passa que hi ha gent que és més... que no li agraden aquestes coses i hi ha gent que no li importen. Bueno, doncs si fas sexe anal, pues sí, hi ha un risc, però a veure, tampoc no passa res, després et rentes, et neteja. I si ho has gaudit, doncs ja està.
2: Sí, sí.
3: Mira, ara et dic una altra cosa. Amb això del sexe anal no només hi havia noies que confessaven que era una pràctica que els hi agradava molt, sinó també hi havia moltes noies que comentaven com ho practicaven a les seves parelles heterosexuals. I noies que comentaven de trobar-se amb homes que diu, home, sembla que aquí no li pugui entrar un pèl de gamba, no? Perquè encara tenim aquesta homofòbia i aquesta idea interioritzada de que el sexe anal és cosa de la comunitat homosexual, quan al final un home heterosexual pot gaudir del sexe anal, sigui oral, sigui amb els dits, sigui amb algun tipus de joguina, no? I el que passa és que no es diu. No es diu en públic, però hi havia moltes noies que explicaven... Sí. Que amb les seves parelles els hi agradava molt.
2: Sí,
3: a elles
2: sí.
3: Practicar-los-hi amb ells, no? I que ells en gaudien, no? Però es diu com una cosa, no ho diguem, no sé, piensen que soy maricón.
2: Sí,
3: i dius...
2: Fins i tot, crec recordar que hi ha una dona que parla que una parella que va tenir, no sé si va si ocasional, hòstia, que només li agradava això.
3: Diu, al final només em demanava això.
2: I, hòstia, noi, a veure, variem una mica.
3: Sí, total.
2: Sí, però després tenim, bueno, la pluja daurada, també.
3: Ui, una pràctica super, vull dir que et dones, penses, ui, esto es super guarro, i després et dones compte de tantíssima gent que li posa, no? Mm. I a vegades no només la pràctica en si, sinó, per exemple, et pot excitar el fet de parlar-ne durant l'acte, però que no t'agradi fer-ho, saps? És com, per això dèiem, el sexe és tan mental, no? Pots estar amb una persona i parlar d'això, i que només el fet de sentir-ho, d'escoltar, perquè és algo prohibit, perquè és algo diferent, et posi, però en canvi no ho faries mai, no? És curiós. Amb la mateixa fantasia ja se't desperta com el desig, l'excitació, i no necessites portar-ho a la pràctica. Per això són fantasies, també, no?
2: Sí. Bé, en contrapartida tenim, també ho comentàvem abans, amb l'augment de la promiscuïtat, també han augmentat els casos de malalties de transmissió sexual, perquè potser no som prou curosos, no fem prou ús dels preservatius...
3: Crec que aquí hi ha, per suposat això que has dit tu, però jo crec que aquí hi ha múltiples factors. Vaig entrevistar un doctor que treballava al centre de Drassanes, on hi va molta gent a fer-se proves, que són gratuïtes, no?, d'infeccions o gent que té problemes, i em deia, clar, des de la introducció de la píldora anticonceptiva, des de l'alliberació de la dona, des de els drets que han guanyat tot el tema del col·lectiu LGTB, des de les noves maneres de relacionar-se que ara comencen una mica a estar més sobre la taula, com el tema dels clubs swingers, les parelles liberals, l'anarquia relacional... Clar, tot això ha fet la promiscuïtat, no? Abans tenies una parella per tota la vida, doncs, perquè, clar, no es contemplava una altra cosa, no? Ara ja s'entén que pots tenir al llarg de la vida diverses parelles i no passa res. I diu, clar, de fet, tot això augmenta la probabilitat de que tu puguis contraure una malaltia de transmissió sexual. Però em deia, de la mateixa manera que igual si tu vas a menjar en un restaurant de comida ràpida, doncs igual agafaràs una gastroenteritis. O si fas running... potser et agafa un pie d'atleta, no? Vull dir, clar, al final, jo tenia una professora de ioga que deia practica i tot vindrà. I em deia, i quan és tot, potser aconseguiràs fer aquella postura que et semblava impossible, però també potser et lesionaràs, no? Jo crec que al final l'important és tenir consciència de que ens hem de, bueno, evidentment, utilitzar mètodes anticonceptius, de protecció... I després fer-nos les proves, que és algo que també jo crec que la gent heterosexual, i m'hi afegeixo, no tenim tan present, no? Vull dir, quan va haver-hi l'epidèmia de la sida, la comunitat homosexual, per exemple, va agafar molta consciència de que aquestes pràctiques promíscues podien tenir un risc, i era un risc mortal. Amb la qual cosa són gent, almenys les que jo conec, que estan habituats a fer-se les proves d'una manera constant. En canvi, em dóna la sensació que una noia o un noi, sigui solter o separat, però que pot ser també promiscu, no té aquesta activitat integrada, no? Com a part de dir, ep, que jo estic amb diverses persones, perquè, a més, el preservatiu tampoc no et prevé de tot.
2: Ja,
3: no?
2: clar,
3: vull dir, o el sexe oral, o no, vull dir... Sí, llavors, jo crec que també hem de ser conscients d'això, i si tenim diferents parelles o tenim pràctiques de risc, hauríem de ser, si som madurs per una cosa o per l'altra, i fer-nos uns controls més o menys amb assiduïtat.
2: Mm-hmm. Bé, bueno, aquí podríem estar xerrant
3: sí.
2: hores, però, bueno, anem... ja tancant. Imagino que hauràs tingut bones crítiques i males crítiques sobre el teu llibre. Han estat més de bones o més de dolentes?
3: T'haig de dir que més de bones. I mira, jo aquest llibre el vaig fer perquè jo tenia un interès personal, no? Com et comentava abans, de saber com vivien les dones de la meva edat, perquè no sabia si era jo també un bitxo raro, no? Jo no sabia si me'l comprarien, aquest llibre, no? El vaig presentar al manuscrit a l'editorial, els hi va agradar, i va ser, amb la primera setmana es va vendre la primera edició, anem per la cinquena. Jo crec que sí que hi ha un interès. I jo he rebut moltíssims missatges de dones, sobretot que em contacten per Instagram, no? De dir-me, ostres, gràcies, o m'has obert un món, o ja no em sento tan estranya, o ara amb això puc parlar amb la meva parella, o ara he descobert coses que igual no sabia i vull provar, o ara m'animaré. Estic molt contenta, no? Vaig tenir una mica de hater d'alguns homes, mm-hmm. El hater sempre dels homes, com, bueno, mujeres que follan, pues a quién le importa, pues como todas, pues tal... Crec que al final és des de la ignorància, no? Perquè si a tu no t'interessa una cosa, doncs no la compres, no la llegeixes o no la consumeixes. A mi no m'agraden les pel·lícules de terror i no vaig a veure's al cinema, però això no les desacredita, no? Yeah. Vull dir, són els meus gustos i al final, per què no? Un llibre sobre dones sembla que molesti. Ara va sortir un llibre sobre vagines, un llibre de fotografies. I clar, és això de dir, no, tenim aquesta idea de com ha de ser petit i blanc i no sé què, que ens ve una mica de la pornografia, no? I després moltes dones acomplexades perquè a l'igual tinc els llavis grossos, perquè a l'igual el meu pèl és així, perquè a l'igual la meva forma és així. I aquest llibre el que et mostra és la gran diversitat d'òrgans sexuals que tenim les dones, no? Que tot, igual que tenim el nas gros, el nas petit, el nas punxegut, el nas més xato, doncs el mateix passa, no?, amb la nostra vulva. Llavors, jo aquest llibre he rebut moltes més crítiques bones que dolentes, i només per això ja em dono per satisfeta.
2: Sí, perquè amb això que dius de les vagines, sí. I aquest llibre que també l'he vist anunciat, sí. També llegia que els últims anys s'ha fet com el mapa del clítoris.
3: Ah, és que és curiós,
2: perquè o sigui, allò que ens referíem en la rodoneta,
3: sí,
2: aquella,
3: en aquell
2: botonet, s'ha anat ampliant, i és curiós que...
3: És que és curiós com jo, com a dona, puc parlar de certes coses sobre la disfunció erèctil o tantes coses que us afecten a vosaltres, i que estiguem al 2026 i fa res hagin fet aquest mapa, no? Vull dir, sabem, l'home va anar a la Lluna i no sabem com funciona a vegades el nostre propi cos o aquest òrgan que té mil milions de terminacions i que ens pot donar tant de plaer, perquè no serveix per res més que per donar plaer, i és tan desconegut. Jo crec que això és bastant simptomàtic del que passa amb la sexualitat referent a les dones, que ara comença, doncs, a despertar, no? Vull dir, que ha sigut un tabú, que hem viscut amb molta ignorància, amb molt de pes també sobre el tema que ens ha causat la religió, no? Una mica de la culpa, de quin era el paper de la dona, del que estava bé, del que estava malament, com aquesta moral també ens ha afectat, no? Depèn de la família que hagis viscut, no? I de l'educació que hagis rebut. Mm-hmm. Llavors està bé que ara comencem a ser nosaltres, no? Les dones, que parlem també del que ens agrada i que ens permetem explorar i conèixer-nos una mica nosaltres mateixes, no? Per gaudir una mica millor de la nostra sexualitat i de la nostra vida en general.
2: Està clar, està clar. amb el tema de les crítiques, perquè he ficat el mapa del clítoris. Com a crítiques negatives, ha vingut, deies que era, han vingut d'homes, de haters.
3: Sí, sí.
2: De dones...
3: No. En aquest cas et dic que amb aquest llibre no, la majoria de dones... És que jo diria que cap dona m'ha dit, m'ha escrit per dir, que segur que n'hi haurà alguna, que no li ha agradat o que té deute, però a mi no m'ho ha comunicat. Les dones que s'han posat en contacte amb mi han sigut dones per agrair-me o per dir-me, no, lo satisfetes que estaven amb la lectura, que els hi havia obert un món. I també et dic que no he rebut molta crítica, d'homes, però sí que al principi, quan va sortir a la premsa i titulars i tal, i dius, bueno, no, molts tios d'aquests que t'insulten gratuïtament rere un nom fictici i un avatar, no? Que també penso que fàcil és, no?, amagar-te darrere un dibuix d'un goril·la, posar-te X213 i dir, tu eres no sé quantes, clar, no? I dius, és que no em sembla una comunicació igualitària, no? Perquè, i al final que t'oblides de que jo sóc periodista, no? Jo puc tenir les meves opinions, però al final això és un llibre d'entrevistes, és un treball d'investigació.
2: Mm-hmm. Sí, perquè diuen, ara faig com un canvi de terç, i obro un parèntesi, amb el tema, fa poc ho llegia, que en què totes les opinions són respectables, pues vaig llegir que algú acreditat deia...
3: No, no ho són.
2: No totes les...
3: No, perquè si són irrespectuoses o ataquen la teva llibertat, jo crec, no, aquesta famosa frase que deien que la teva llibertat acaba on comença la de l'altre. Mm. No, sí, jo respecto la teva opinió sempre i quan no sigui intolerant, racista, masclista, homòfoba... Vull dir, hi ha certes coses que ho sento, però no ho tolero. No em sembla una opinió que es pugui defensar.
2: O sigui, tinguem clar que no totes les opinions són respectables. Bueno, acabem ja. Hi ha alguna cosa que volguessis explicar que ens haguem deixat en el tinter que acabi de donar-li forma a aquesta entrevista, a aquesta xerrada?
3: Mira, jo crec que més o menys hem tocat tots els temes, però sí que m'agradaria incidir en que el llibre no és un llibre pornogràfic, encara que tingui un títol tan llampant, no?, o tan cridaner. Jo crec que és un llibre que s'acosta més a l'antropologia, no?, perquè a mi m'interessen les persones, en aquest cas m'interessaven les dones de la meva edat i com vivien la sexualitat, però al final el sexe és un fil conductor per parlar d'històries de vida, no? I crec que aquí es toca el tema del feminisme, es toca el tema del cos, es toca el tema de les relacions romàntiques, de l'amor tòxic, dels abusos a vegades, no? Vull dir, és un tema molt més profund que el pur acte sexual, que si li dones l'oportunitat crec que et pot obrir un món.
2: Doncs res, moltes gràcies. Tornem a agrair la teva visita a la Línia Vermella. Ha estat un veritable plaer tenir-te en els nostres micros i no voldria acabar l'entrevista sense demanar-te...
3: Aviam.
2: Si te'n recordes. Bueno, a part de que ens assignis el llibre... Que el,
3: home,
2: que el,
3: i tant,
2: que
3: el, per favor, quin honor.
2: Que el tinc aquí, eh?
3: Quin honor.
2: Que recomanis una cançó per tancar el programa.
3: Oi.
2: Aquesta trampa ja te la vam fer al programa anterior.
3: Aviam, mira, una...
2: Així, d'una manera espontània.
3: Aviam, va. Em sembla que es diu Sex is on Fire, The Lions, pot ser? Ara ho hauria de buscar per confirmar que t'ho hagi dit bé, perquè sóc una persona que em costa molt els títols dels artistes i les obres, i això em passa amb els llibres, que en llegeixo molts i després sóc incapaç. Diria que es diu Sex is on Fire.
2: Uh-huh.
3: I diria que el grup és Lions.
2: Doncs res, tanquem aquest programa d'avui de la Daia amb Sex is on Fire. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tu, Joan Carles, per convidar-me.

0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre diem, amb la música com a principal lligam i amb històries que arriben des d'aquí, però també des d'allà, obrim fronteres i escoltem algunes cançons interessants noves d'aquesta setmana. Per tant, sense més, anem a començar per la primera, que ens arriba des de casa nostra, arriba des del Vallès Oriental. Ella es diu Ivette Nadal, i amb la seva nova cançó, Sota el braç, que és la que escoltarem ara mateix per iniciar el nostre recorregut per aquests 55 minuts d'estrenes. Es diu Mai les ales. Per tant, així anem a començar aquest estrenes amb Ivette Nadal i la seva nova cançó, Mai les ales.

Així hem començat amb aquesta cançó nova d'Ivette Nadal, des del Vallès Oriental, la cantautora i poeta, ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el seu nou tema, Mai les ales. Seguim, per tant, i ara sí, obrim fronteres i anem fins a un altre indret, anem fins a Austràlia, per escoltar el més nou de Kylie Minogue. De fet, és una cançó que forma part d'una sèrie de televisió que s'acaba d'estrenar sobre la seva vida musical, artística i també personal. Un documental que es diu Kylie, i trobem una cançó nova que es diu Lighted Up. Així sona el més nou de Kylie Minogue.